0: premsa la nova edició del concurs Sona Nou per artistes emergents de la música en català. Si voleu donar sortida a la vostra música original, gravar un disc, rodar un videoclip o actuar als millors festivals i sales de Catalunya, ja us podeu apuntar al Sona Nou, organitzat per 3CAT i Enderrock. Inscripcions obertes fins al 3 de maig a sonanou.cat. Sona Nou, 26 anys descobrint els nous valors de l'escena musical catalana.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: I think I might.
1: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
2: Buah, has vist que m'han verificat, tio?
3: Sí, tio.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Anna Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, la primera música.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Ràdio Arenys, la primera.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Càritas Diocesana de Girona ha presentat l'informe sobre l'exclusió i el desenvolupament social a Catalunya elaborat per la Fundació FOESA. Coneixerem els detalls amb Calle Gómez, que és el responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona. Avui també tindrem la secció mensual Música sense complexos, que ens presenta Xavier Roca. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Fa tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes, digue Jesús a Felip. Aprofundir en el coneixement de Crist ens hauria d'ocupar sempre, acostar-nos-hi, tenir-lo present en cada moment de la nostra vida. És una tasca intrínsecament vinculada a la vida de fe. Al llarg de la nostra vida hi pot haver ocasions per aprofundir en el misteri de la salvació, per acostar-nos més a Crist,

acabava de conèixer-lo en profunditat. Per a molts de nosaltres, Crist és un vell conegut. Però sempre ens interpel·la respecte a la nostra relació amb ell, quan durant el temps pasqual vivim la incorporació de cada vegada més adults a l'Església, a la fe. Què els crida a voler sumar-se a la nostra comunitat? Què veuen en Crist per donar un pas important i fonamental en la seva vida? A vegades potser són ells els que ens posen a ajudar a nosaltres, com diu Sant Benet en la seva regla. Sovint el Senyor revela al més jove allò que és millor. I els catecúmens, essent els més joves en la fe, ens poden certament descobrir aspectes que nosaltres, qui sap si víctimes de la rutina, se'ns han acabat per escapar. Aquesta nova saba en la vida de l'Església ens omple de joia i, a la vegada, ens qüestiona com vivim nosaltres el regal de la fe des de fa tant de temps. A les properes setmanes viurem un esdeveniment molt especial per a l'Església, la visita del Papa Lleó XIV. No es tracta d'un espectacle mediàtic, es tracta d'una experiència de fe, de comunió eclesial, un moment per a viure la fe que compartim amb el bisbe de Roma, aquell que representa Crist entre nosaltres. Un moment, doncs, per aprofundir també en la figura de Crist, que potser fa molt de temps que coneixem, però que potser no coneixem tan bé com creiem. La incorporació de nous membres a l'Església, la visita del Papa Lleó o tantes altres coses que vivim al nostre voltant, ens caldria viure-les sempre des de la fe, com a oportunitats per conèixer millor a Crist. Mai podrem conèixer-lo del tot, i això ho farem més tard, però sempre és enormement enriquidor per a nosaltres acostar-nos-hi més i més a ell. Sols així podrem convertir els nostres cors, una conversió necessària per viure la fe en profunditat, senzillesa i honestedat, tal com la viu qui el coneix de veritat. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Fèlix Mussoll, que és delegat de la pastoral obrera del Bisbat de Girona. Bon dia, mossèn Fèlix.
1: Bon dia.
0: Quan vulguis.
1: Sí. Com sabem, aquest divendres hem celebrat el 1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores. I, com cada any, hem fet públic el manifest elaborat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, que és compost doncs, pels moviments obrers cristians, per les delegacions de Pastoral Obrera. I ho fem a partir de la realitat que vivim. I el títol hem posat Reivindiquem la solidaritat i la germanor entre tota la classe obrera del món. Comença dient, els conflictes bèl·lics estesos per tot el món i el patiment de les classes treballadores ens fa dir públicament que som germans i germanes, que som víctimes d'un sistema capitalista salvatge i d'un poder en mans de dirigents polítics despietats, genocides, totalment contraris al pla de Déu. Hi ha en el manifest una primera part denunciant situacions injustes i que acaba dient davant el 1 de maig volem reafirmar-nos en el nostre compromís com a cristians i cristianes encarnats en el món obrer i tenir com a referent el bon samarità que Jesús posa, ocupar-nos del nostre germà i germana que són apallissats i apallissades en la perifèria del món, en la perifèria del camí. I fem nostres les paraules del Papa Lleó XIV, concretament quan parla sobre les guerres i diu allò que els afecta a ells i a elles afecta a tota la humanitat. La mort i el dolor causats per aquestes guerres són una vergonya per tota la humanitat i clama Déu. I, finalment, el manifest diu davant del 1 de maig, alcem la veu i ens reafirmem en els nostres compromisos. I em posa tot un seguit. Institucions orientades al bé comú, a la protecció dels més vulnerables, millores en els salaris de les persones treballadores, erradicació de les condicions

0: de treball en l'economia submergida, accelerar les regulacions que ja es van fent, però sense tantes dificultats, per poder dignificar la vida i donar drets i serveis públics en igualtat, un canvi radical en les polítiques d'habitatge. L'habitatge és un dret fonamental per orientar la vida. I acaba dient, volem reivindicar el dret a la vida digna i al bé comú de totes i tots, pel sol fet de ser com som fills i filles de Déu. Gràcies, adeu-siau.
1: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Ara fa pocs dies, Càritas Diocesana de Girona va presentar l'informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya elaborat per la Fundació FOESA. Avui en volem parlar amb Calle Gómez, que és el responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona. Bon dia, Calle.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, parla'ns un moment, breument, de què és FOESA, què és l'informe FOESA.
1: Sí, FOESA és una entitat, sí, de sociologia que forma part de Càritas Espanyola i forma part, per tant, de la Confederació de Càritas a l'Estat Espanyol i, per tant, també de Càritas Catalunya. I FOESA elabora un informe, sí, cada 5 anys, en el que fa una fotografia del que seria l'estat de la inclusió social i també i sobretot de l'exclusió social a l'Estat Espanyol, perquè hi ha un informe estatal, i després a cadascuna de les comunitats autònomes i, per tant, també de la societat catalana.
0: Vosaltres destaqueu de l'informe FOESA que 110.000 gironins i gironines cauen en situació de pobresa severa. Sí. Un cop han fet front a les despeses d'habitatge, és a dir, que paguen l'habitatge, el que els costa doncs, el lloguer de l'habitatge o el cost de l'hipoteca de l'habitatge, i estan en situació de pobresa severa. Què vol dir això? Què és pobresa severa?
1: Mira, és tal com dius, i sovint amb molta, molta més mesura amb el lloguer que no pas amb l'hipoteca, perquè hi ha poca gent en situació d'exclusió que ara mateix, diguéssim, tingui un habitatge en propietat. Això vol dir que l'informe destaca que hi ha dos grans motors d'exclusió en aquest informe que s'ha presentat el 2025. Un és l'ocupació i la inestabilitat, i l'altre és l'habitatge. Per això que dius, perquè en el cas de Girona, per exemple, un cop han fet front a les despeses d'habitatge, hi ha 110.000 persones a la demarcació de Girona que es queden en situació de pobresa severa. I què vol dir això? Vol dir que si agafem una família mitjana de 4 membres, aquesta família, un cop ha fet front al lloguer, sí, de l'habitatge, la despesa d'habitatge i els consums bàsics de l'habitatge, es queden amb menys de 700 euros per passar tot el mes. Imaginem el que vol dir que una família de 4 persones disposi de menys de 700 euros per pagar tota la despesa familiar d'un mes d'una família de 4 persones. I això seria el que passa a un 15% de la població que viu a la demarcació de Girona.
0: Quines dades destacaries de l'informe FOESA, a part d'aquesta?
1: Sí, pel que fa a l'informe català, perquè l'informe que van presentar és l'informe de Catalunya i la immensa majoria de les dates són en clau catalana. Planteja, per exemple, que a Catalunya a data d'avui hi ha 1.300.000 persones que viuen en situació d'exclusió. I l'informe planteja que la inclusió, que puja lleugerament en relació a 2018, sí que planteja que cada cop hi ha menys població a Catalunya, menys del 50% que no té cap afectació important a la seva vida i que, per tant, hi ha més del 50% que tenen afectació. Aquest 17% que plantejava que està en exclusió, i un gruix, que és el 36%, puja 3 punts en relació a 2018, que estarien en aquesta mena d'inclusió precària que planteja l'informe, que vol dir que a hores d'ara no estan en una situació d'exclusió, però estan en una situació de fragilitat, en una situació límit, que voldria dir que qualsevol event important que afectés l'economia de la família, com podia ser una situació de crisi, però també que s'ajunti l'avaria del cotxe que es trenca la rentadora i han de posar bràquets al nen, podria provocar que aquesta família patís una dificultat important. I en clau gironina planteja, per exemple, que a la demarcació de Girona 32.000 persones viuen en llars on la persona que sosté el sustentador principal, per tant, la persona que té la responsabilitat de portar majoritàriament els diners a l'economia familiar, té una situació d'inestabilitat laboral greu. Vol dir que els períodes de treball en relació als que no treballa o que, sí, són molt importants, o vol dir que està fent-ho amb jornades petites en relació al que voldria o necessitaria i no pas amb la que necessitaria per poder sostenir la seva família. O diu també, per acabar, en clau també gironina, que hi ha 48.000 persones a la demarcació de Girona que viuen en llars on s'han deixat de comprar medicaments per tant s'han deixat de seguir tractaments prescrits per un facultatiu, tractaments mèdics, per dificultats econòmiques.
0: Clar, tu destaques, Calle, en la nota de premsa que també ha enviat Càritas, que ara és curiós perquè treballar ja no et salva de l'exclusió, no?
1: Certament. El paradigma de que entres en exclusió quan perds la feina, surts de l'exclusió quan recuperes la feina, digues, és un paradigma de fa 20 anys que actualment no permetria entendre les dinàmiques d'inclusió i exclusió que vivim arreu i també a Catalunya. Avui dia la recuperació de la feina és en molts casos una recuperació inestable, és en molts casos una recuperació d'una feina en la que es treballa en menys de 30 dies al mes, però s'ha de pagar el lloguer cada mes, en la que es treballa en uns mesos, sí, feines de temporada, es treballa treballen 8 mesos a l'any, però s'han de viure 12 mesos i pagar el lloguer 12 mesos, o es treballa 4 o 6 hores, sí, i no és jornada complerta, i per tant el sou també es veu afectat i per tant no permet cobrir aquestes necessitats.
0: Clar, quan parlem d'habitatge, parlem de famílies que viuen en un pis o en una habitació d'un pis?
1: Parlem de molts fenòmens. Sí, l'informe català planteja que en relació al 2018 hi ha 200.000 famílies més, pràcticament un milió de famílies que viuen en situacions d'exclusió residencial. I aquestes serien moltes tipologies de dificultats. Però una, per exemple, que és creixent, que la demarcació de Girona, de les persones que tenen Càritas, la darrera memòria, deien que era el 12%, és el relloguer. Per tant, famílies que... Això no és el co-living, ni són els estudiants compartint pis mentre estudien la carrera. Són famílies senceres que viuen en una única habitació. Sí, imaginem una família de 4 persones vivint en una única habitació, amb menors a càrrec, i havent de fer torns per utilitzar espais comuns, com pot ser la cuina, el lavabo, i sovint en dificultats de convivència importants, perquè són diverses famílies les que comparteixen un mateix habitatge.
0: No sé ara com està Calle, lligant-ho, allò que en parlàvem ara fa uns anys, de que en una mateixa habitació hi dormien persones diferents, relloguer d'habitacions.
1: Sí, és aquest fenomen que t'explicava. És a dir, el tema és que les dificultats d'accés a l'habitatge, el lloguer, per exemple, que, sí, hi ha una dada interessant dels informes Arope, diu que a l'estat espanyol, sí, el 45% de les persones que viuen de lloguer, del total de persones, no de les que estan en exclusió, el 45% de les persones que viuen de lloguer a preu de mercat estan en situació de pobresa o exclusió social. Això què vol dir? Que l'absència d'habitatge en el mercat d'habitatge per poder-hi accedir i, en conseqüència, els preus amb els que es pot accedir a l'habitatge fan que sigui molt difícil accedir a un habitatge de lloguer, sí, com s'havia fet fins fa uns anys, sí, com a principal forma de relació, per poder, sí, de tinença de l'habitatge. I això vol dir que hi ha altres fórmules que apareixen. Una podia ser la del relloguer, que tu planteges, o la mateixa ocupació creixent, però no l'ocupació, sí, de perfils socials molt concrets, l'ocupació de famílies que, davant de la impossibilitat de poder trobar un habitatge per poder tenir un sostre per la seva família, doncs acaben pagant les màfies que se n'ocupen per poder, d'alguna manera, ocupar un habitatge. Un habitatge sovint d'entitats bancàries, d'aquestes plataformes bancàries, o habitatges que estan en situació, d'alguna manera, d'impàs o amb un límit legal i que, d'alguna manera, doncs, són els que primer acaben sent ocupats.
0: Em penso que en dèieu matalassos calents o llits calents, en dèieu?
1: Sí, és el següent fenomen. A Barcelona, després de la impossibilitat per una família d'accedir a un lloguer, el següent fenomen va ser, per exemple, doncs, el relloguer que et comentava, i quan el relloguer ja està amb una mitjana d'uns 600 euros, una habitació a Barcelona, doncs, sovint les persones soles o les famílies petites acaben llogant un llit, un matalàs, en lloc d'una habitació. I en molts casos hi ha un fenomen també, doncs, que especialment a les grans ciutats, on a més aquest matalàs calent que tu deies, doncs, és, bueno, doncs, si treballo de dia, doncs, el llogo a la nit, i si treballo de nits, el llogo de dia.
0: A qui afecta això, Calle? Quina classe social? Quines nacionalitats?
1: L'informe planteja... Mira, en relació a això planteja dos aspectes importants. Mira, les persones que a Catalunya estan en exclusió és aquest 17% que comentava anteriorment. Si agafem només el grup de persones nouvingudes, el grup de persones migrades, aquesta dada creix fins a estar per sobre del 40%. Per tant, afecta més a la població migrada que a la mitjana total de la població. I si agafem la població migrada que està en situació administrativa irregular, afecta el 75%, a 3 de cada 4 persones. I això... el que denota és que hi ha una major afectació de l'exclusió a les persones migrades. Però això podria fer pensar, si es fa un mal càlcul d'aquestes dades, o es fa una mala interpretació, que l'exclusió afecta principalment a persones migrades. I no és així. Afecta amb més duresa a persones migrades, però si agafem les persones en exclusió a Catalunya, veiem que el 55% són de nacionalitat espanyola. Per tant, continuen sent majoritàriament persones autòctones. I de perfils, bueno, els que hem tingut històricament, hi són, evidentment, s'han vist afectats, però amb perfils molt diversos. Totes aquestes famílies que comentava, aquest 36% a Catalunya, que està en situació d'integració precària, que no estan exclusos actualment, però que té una situació fràgil, doncs poden estar, vull dir, no ho estaven abans del 2008 i ho van estar-ho després, no ho estaven abans de la crisi de la Covid i van estar-ho després, o podrien estar-ho d'aquí un temps per qualsevol eventualitat, com et comentava abans.
0: Calla, acabem. Què fa Càritas per combatre tota aquesta problemàtica?
1: Doncs fa tant com pot i una mica més. Evidentment, tot el que pot fer amb els seus recursos. El que està clar és que el que planteja aquest informe és, són unes dades que ens interpel·len com a entitat, que ens interpel·len com a societat i que ens obliguen a poder mirar d'alguna manera el futur tenint en compte aquesta realitat i veient com podem fer-hi front i com podem acompanyar més i millor les persones que s'apropen a Càritas i també a les que no ho fan, a les que també serem capaços d'intentar arribar-hi.
0: Gràcies, Calle Gómez, responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona, per estar amb nosaltres i presentar-nos aquest informe FOES. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Com sempre, un cop al mes tenim el Música Sense Complexos, que ens porta el nostre company Xavier Roca. Xavier, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Em veig que ens portes una primícia.
1: Efectivament, aquesta primícia és l'himne de la visita del Sant Pare que farà el proper mes de juny. És l'himne que es titula Alça la mirada i ha estat impulsada per la comunitat musical catòlica Viva Fe. La peça neix amb la vocació d'unir els joves a través de la música com a camí cap a Déu i ho aconsegueix amb una fórmula que combina qualitat artística, espiritualitat i un significatiu sentit de comunitat. La cançó és una producció moderna que connecta fàcilment amb el públic jove, però sense perdre en cap moment el seu caràcter de pregària. Convida a unir-se a cantar, a participar en la visita que farà el Papa a les diòcesis de Barcelona, Madrid i les Canàries i elevar la mirada, tal com diu el títol, cap a una realitat més gran, cap a la transcendència, cap a Déu. Un dels elements significatius és la participació del Gran Cor de Veus Catòliques, que reuneix representants de totes les edats de diverses diòcesis en les quals doncs, hi haurà aquesta visita del Papa. El cor simbolitza visiblement la unitat de l'Església i, a més, el projecte ha comptat amb figures destacades de l'escena musical cristiana actual, vinculades a iniciatives com Hakuna, Tuyo, Toño Casado o Javi Caño. Escoltem-la.

0: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Aquest diumenge, dia 3, ofici de la Santa Creu a Figueres, a les 11, a l'església de Sant Pere, missa presidida pel nostre bisbe. També s'ha celebrat la trobada diocesana de la pastoral del turisme a Breda, al monestir de Sant Salvador. A 6:15 de la tarda, visita explicada al monestir a càrrec de Xavier Castanyer i Jordi Gonyer. Després, actuació del duet líric Empordà. A les 7, pregària i paraules del nostre bisbe. I després, piscolabis. Dimarts que ve, dia 5, presentació a Blanes del llibre Lleó 14, l'herència de Francesc i el futur de l'Església, a les 6 de la tarda a la Biblioteca Joan Vinyoli. Hi haurà la presència de Jordi Pacheco, que és l'autor, i de mossèn Josep Casellas, rector de Santa Coloma de Farners. Dijous que ve, dia 7, conferència col·loqui de Francesc Brunés. Serà a 8:15 del vespre al casal Bisbe Cartanyà de Girona. Parlarà de punt de trobada. També farà una segona presentació del seu llibre Sense paraules. Dissabte que ve avancem visita temàtica titulada Carlemany, el pare d'Europa, a la catedral de Girona. Serà a les 11 del matí a la catedral, amb una visita que parlarà de la rellevància de l'emperador carolingi tant per la història de la catedral com per la ciutat de Girona. És una visita gratuïta, però amb reserva prèvia, que s'ha de fer al web de la catedral de Girona. També el dissabte que ve, a plec de Sant Eudald de Jou, a Montagut, missa a les 11 del matí. El poble de Cistella pujarà dissabte que ve al santuari de la Mare de Déu del Món en Romeria. I també dissabte de la setmana que ve, Escola de Formació dels Cursets de Cristiandat, a les 6 de la tarda, als locals de la parròquia de Sant Miquel de Palau-sacosta. Marta Burguet, especialista en el tema de l'acompanyament, col·laboradora a pregària.cat i a Cristianisme i Justícia, impartirà la conferència Els moviments de l'esperit en l'acompanyament. És un acte obert a tothom. També el dissabte de la setmana que ve, confirmacions a Banyoles a les 8 del vespre a l'església de Santa Maria dels Torers.
2: El 5 de maig de 1991, Església Viva passa a ser presentat per Àngel Rodríguez. Des d'aleshores i fins avui, 35 anys al teu costat.

0: Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 3 de maig. Amb nosaltres la professora d'Institut, Mapi Osés. Bon dia, gràcies, Mapi.
1: Hola, bon dia i bona Pasqua.
0: Bona Pasqua, com vulguis.
1: Jesús utilitza moltes imatges d'ell mateix de manera pedagògica, conscient que som limitats i una mica durs d'enteniment. Li queden poques oportunitats, perquè el discurs d'avui ja forma part del seu comiat durant el Sant Sopar. La seva passió i mort són imminents. La conversa que té amb cada deixeble la podria tenir amb cadascú de nosaltres. Qui no se sentiria perdut com Tomàs? Qui no li diria, com Felip, que doni evidència de l'existència del Pare? En altres ocasions, el mestre ha dit que és el bon pastor, la porta, l'aigua viva. Però aquesta vegada resumeix en una frase la imatge definitiva. Jo sóc el camí, la veritat i la vida. I ens diu, confieu en Déu, confieu també en mi. Aquesta és la clau per superar qualsevol situació i ens fa instruments de les obres de Déu.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Vostè que ha reclamat a Comissions Obreres i UGT que no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i escoltin el seu clam absolutament majoritari. Així ho afirmaven des del sindicat USTEC i també demanant reobrir les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC.
2: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobri unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
1: També ha afegit que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. I precisament això ho deien després que els dos sindicats defensessin aquest 1 de maig l'acord assolit amb educació. Escoltem a Belén López, de Comissions Obreres.
3: Hem de posar en valor l'acord d'educació aconseguit pels sindicats majoritaris de l'educació, que són Comissions Obreres i la UGT. I això també vull que quedi molt clar aquí. Els sindicats majoritaris de l'educació són Comissions Obreres i la UGT.
1: I precisament seguim en plana educativa, ja que el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Segons les mateixes fonts d'educació, avui es commemora també el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest curs d'educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. I moment de revisar la previsió del temps per un matí que es desperta amb pluges a diferents punts del país. Marc Urguizar, bon dia.
4: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de maig aquí a Catalunya pendents de ruixats que tindran lloc sobre totes les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, que ens acompanyaran també de cara a les immediates hores i que ho poden fer-ho amb molta intensitat. A més, de cara a les properes hores també sortiran alguns ruixats sobre totes les comarques de Ponent i també del Pirineu i Prepirineu més ja i de Tà. I a la resta es presenta un matí amb un cel ben cargat de núvols sense precipitacions. I de cara a la tarda els ruixats que quedaran restringits una altra vegada al Pirineu i Prepirineu lleidatà i que aquí, repetim, també ho podran descarregar amb intensitat. En canvi, a la tarda, sobretot comarques de Girona i de Barcelona, tindrem inclús obertura de clarianes. I tot plegat amb un dissabte on les temperatures en conjunt recularan lleugerament. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats en fotovoltaica i solar en els darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. I ahir el Girona va caure davant del Mallorca i avui juga al Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Cumplejant. Cumplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cumplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Aquesta setmana descobrim la relació profunda que hi ha entre alguns personatges mitològics dels Països Catalans i la música per a cobla. Toquen els minairons i les àligues. Aquest és el programa 485 i tenim més titulars. Temporada forta de plecs és la que estem vivint ara. Repassem els de Caldes de Malavella, Tarragona, Gràcia i Olesa de Montserrat. I coneixem les 5 darreres sardanes finalistes al Premi Audiència dels Premis Preludi. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cobplejant.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a cobplejant.cat.
1: El que passa al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per les àligues i els minairons. I així us ho expliquem. Estima.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I avui parlem dels minairons. Eren, o són, uns follets o genis diminuts, en diuen, que viuen sota terra. Els llenyataires, pagesos i boletaires sortien a buscar-los al bosc perquè els ajudessin amb les tasques del camp, ja que eren molt treballadors. Quan els trobaven, els ficaven dins d'un canonet d'agulles de cosir, d'una capsa de mistos o fins i tot a l'esquerda del mànec de la falç, on n'hi podrien cabre milers. Són molt petits. Un cop alliberats, frisaven per realitzar tota mena de tasques impossibles, com desviar el curs del riu, aplanar muntanyes o ordenar pedres de tartera. Però també feien feines més corrents com baixar a la mina o forjar el ferro. No paraven quiets i eren tan exigents que, si no se'ls encomanava prou feina o es quedaven sense, s'enfadaven moltíssim. Per això diuen algunes llengües que els minairons són dolents. Al Pallars se'ls considera els autors dels megàlits i dels ponts construïts en llocs inaccessibles. Són una llegenda infantil que s'explica sobretot a la mainada de les valls del nostre Pirineu, però que són coneguts a tot Catalunya. També a Sant Hilari Sacalm. I és que dins del món de la copla i la sardana també hi trobem la sardana Bruixes i Minairons d'Antoni Miralpeix, que escrivia l'any 2006 dedicada a Sant Hilari. I és que aquesta població de la Selva és l'únic poble de Catalunya, juntament amb Sort, que per la Diada Nacional de Catalunya recorda i homenatja el general Josep Moragues. Josep Moragues, considerat heroi i màrtir de Catalunya, va néixer al Mas de Moragues, a Sant Hilari Sacalm, i és recordat com un dels més importants defensors de la causa catalana a la Guerra de Successió. Fins al 1707 va ser coronel d'un regiment de cavalleria, any en què va ser nomenat general de la batalla, comandant dels Pirineus i governador de Castellciutat. Fortalesa militar a la Seu d'Urgell, també al Pirineu, que havia de protegir la zona fronterera de les entrades dels francesos. En aquesta època se situa el seu nou casament, un cop vidu amb Magdalena Giral, de Sort, al Pallars Sobirà. Aquest vincle entre les poblacions de Sort i Sant Hilari i les seves llegendes és el que ha propiciat el títol d'aquesta sardana que escoltem ara, Bruixes i Minairons, d'Antoni Miralpeix, a càrrec de la copla, la principal de la Bisbal.

0: Això era Bruixes i Minairons, d'Antoni Miralpeix.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I parlem ara de les àligues. I començarem precisament per l'arranjament per a copla de la marxa de l'àliga de la Bisbal. Explicant-vos que l'àliga és l'element d'imatgeria festiva més important del municipi de la Bisbal d'Empordà, que té més de 400 anys d'història i que es pot veure ballar cada matí del 15 d'agost a la Festa Major de la Bisbal, dins i fora l'església. Aquesta bèstia té associada una marxa d'autoria desconeguda, aquesta que escoltem, que ha arranjat per a copla Marcel Sabater. Dins el bestiari festiu català, les àligues són un dels elements més protocolaris vinculats a motius religiosos i solemnes i només poden sortir en dates assenyalades. L'àliga de la Bisbal està formada per una estructura de fusta i arpilleria revestida de petites peces de pell a manera de plomes dentades i daurades. És l'element del bestiari festiu que simbolitza el poder i que, amb la seva presència, honora els hostes i està declarada com a bé cultural d'interès nacional. Impressiona molt quan la veus, però la música hi fa molt en aquest efecte. L'escoltem a càrrec de la principal de Llobregat. Això és la marxa de l'àliga de la Bisbal a càrrec de Marcel Sabater.

El ball de l'Àliga de la Patum de Berga és una representació solemne i elegant que destaca per la seva música distingida i monumental. La comparsa és formada pel portador i dos acompanyants que antigament anaven guarnits amb caps de guiló. El ball és executat amb una melodia que presenta semblances amb una dansa típica del Renaixement, amb la línia melòdica que pot derivar d'un himne gregorià. L'Àliga és considerada una figura d'un ocell d'aquesta espècie de cartó pedra amb les ales plegades i el bec obert, que porta branques de llor, també olivera i clavells. El seu ball és el de major valor coreogràfic de tota la representació i la seva música la més distingida i monumental. Escoltem-ne l'arranjament de Lambert.

I del Ball de l'Àliga de Berga passem al Ball de l'Àliga de Manresa. La primera àliga que hi ha documentada a Manresa, Cor de Catalunya nascut, de resultes de l'encàrrec que els consellers de la ciutat van fer a Miquel Vilella, escultor i beneficiat de la Seu. No es coneix la data exacta, però sí que es té constància que a primers de maig de l'any 1593 hi estava treballant i molt probablement la tindria en estat molt avançat. L'estrena o debut d'aquesta figura de peu es produeix la Diada de Corpus d'aquell mateix any. Anem, però, a parlar de l'àliga actual. Transcorregut 131 anys des de la darrera aparició pública d'aquesta figura, l'Associació Geganters de Manresa va decidir encarregar-ne la construcció al tallista Andreu Descals, amb qui es decidí que l'àliga nova havia de ser de fusta, com ho va ser la barroca. L'estrena va ser diumenge 30 d'agost del 1992 i van assistir-hi les àligues de Solsona, de Girona, per fer els honors a l'àliga nova de Manresa. Un cop acabat el Sant Ofici, es va fer la tornada en cercavila cap a la plaça Major, on va tenir lloc la representació de l'àliga de Manresa, una que encara es pot veure a dia d'avui i que té aquesta música que l'acompanya. Anem a escoltar-la. És de Carles Casas, a càrrec de la Copla, Ciutat de Manresa, i es pot recuperar el disc Músiques de Manresa de Festa.

0: Això era el Ball de l'Àliga de Manresa, de Carles Casas.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: Ja anem pel territori.
1: Connexions al territori.
0: Diumenge, Sant Sadurní d'Anoia va celebrar la 32a edició del seu aplec de la sardana procurat pel Foment Sardanista de Sant Sadurní, entitat que va comptar amb les cobles aquest any la principal de la Bisbal, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. En aquest aplec s'organitza l'únic concurs de sardanes per parelles i guanya la parella amb més sintonia i que més passos fa. Hi van participar 30 parelles. També van celebrar el concurs de colles improvisades amb 8 colles. La sardana que trobareu a les xarxes és Nit Estelada, de Josep Saderra. Sant Sadurní encapçala els actes que repassem del cap de setmana. Diumenge també es va celebrar la 54a edició de l'aplec de la sardana, en aquest cas de Santa Coloma de Farners, amb les cobles La Flama de Farners, Reu Jove i Ciutat de Girona, al Parc de Sant Salvador. L'aplec ha estat organitzat per l'agrupació sardanista Santa Coloma de Farners. Hi ha imatges a les nostres xarxes socials. I enmig de les fires i festes de la Santa Creu a Figueres, la ciutat ha organitzat el seu concurs de colles, aquest any vàlid tan sols pel comarcal gironí, a la plaça Catalunya. La cobla va ser la principal d'Olot i es va fer diumenge a la tarda. A Grans va guanyar la colla Mans Amigues, de Caça de la Selva, Veterans l'Albera Dansa, i a Infantils el grup Il·lusions, de Caça de la Selva, i també a Juvenils la colla Montgrí, de Torroella de Montgrí. I l'agrupació sardanista de la Garriga va organitzar dissabte a la tarda una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal al carrer dels Banys per celebrar la festa del barri de Montserrat de la localitat vallesana. I per acabar, dissabte a la tarda, a Lliçà d'Amunt, es va celebrar un taller de sardanes seguit d'una ballada a càrrec de la cobla en la Nova Vallès per celebrar la festa de Sant Jordi. Els actes els va organitzar el grup L'Abans i Tocats per la Sardana. Tanquem les connexions escoltant Capital del Cava, el hit més hit del ja desaparegut Joan Lázaro. És una sardana de l'any 2001 i fa referència, evidentment, a l'aplec de Sant Sadurní d'Anoia.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. L'agenda.
1: Vinga, obrim l'agenda dimecres 6 de maig, perquè a les 7 hi ha conferències sobre Pepita Llunell i Fèlix Martínez i Comín a la Casa de la Sardana. I divendres 8 de maig a les 9, cloenda de la Sardana a l'Escola Salrà, amb la copla Bisbal Jove. També a les 10 de divendres, cloenda del País a l'Escola, al Pla de la Catedral de Barcelona, amb la copla Sant Jordi, i mitja hora més tard, a 2:11, cloenda del Saltem i Ballem, a Bellpuig, amb la copla Bellpuig. Però no és tot, perquè la cloenda del País a l'Escola a 2:11 arriba també divendres que ve a la Rambla Nova de Tarragona, amb la copla La Principal de Tarragona. I de sud a nord, divendres que ve a 2:45, hi ha ballada amb la Sol de Banyuls a Estagiu.

70è aplec de la Sardana de Gràcia, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània. A 2 de 6 de dissabte que ve, Cluenda del 8è curset Sardanova, Igualada, a l'amfiteatre de l'Estació Vella amb la cobla Lluïsos, i també dissabte que ve, les 6, Ballada Súria, amb la cobla Súria a Sallent. Dissabte 9 de maig a les 6, Ballada de Sardanes amb la Bisbal Jove a la plaça Major de Vic, i a la mateixa hora, però al Pla de la Catedral, Ballada amb la principal del Llobregat. Mitja hora més tard, a 2 de 7, vigília del 46è aplec de la Sardana d'Olesa de Montserrat, amb una ballada amb la cobla Vila d'Olesa al Parc Municipal, i dissabte que ve, a 2 de 7, també 35è aplec de la Sardana de Polinyà, amb una ballada amb la Contemporània. Dissabte que ve, també 77è aplec de la Sardana, vigília de Caldes de Malavella, amb una ballada a partir de les 10 de la nit amb la principal del Llobregat. I passem ja diumenge 10 de maig, perquè a les 11, ballada de sardanes amb la cobla Sabadell als Jardins d'Isabel Domínguez de Sant Andreu a Barcelona, i també a 11:45 ballada amb la principal del Llobregat al Pla de la Catedral de Barcelona. També amb la cobla Ciutat de Cornellà, diumenge que ve, 2 de 12, ballada a la plaça de l'Ajuntament d'Alcanar, i també a 2 de 12, ballada a Sarrià, Sant Gervasi, Barcelona, amb la cobla Baix Llobregat. Diumenge que ve, a les 12, la principal de la Bisbal serà a l'Aplec Cultural de Vila de Lleva, al Callús, i també diumenge que ve, a les 12, homenatge a Pau Boada amb la cobla Catània a Vilafranca del Penedès. Diumenge que ve també és el 46è Aplec de la Sardana d'Olesa de Montserrat, a partir de 2 d'1, i a les 5 de la tarda amb les cobles la principal de Llobregat, la Vila d'Olesa, i la cobla Sabadell. I també diumenge que ve, a partir de 2 de 5, Festa Major de Vilablareix amb una cobla la Rossinyolets, i també una ballada de sardanes. Diumenge que ve també 50è aniversari de la colla sardanista Marinada Castellbisbal, amb una ballada amb la cobla Mediterrània a les 5 de la tarda, i a ballada Taradella amb els Lluïsos Cobla. També a les 5 de la tarda, Festa del Roser de Vallfogona de Ripollès, amb una ballada amb la cobla Pirineu, i diumenge que ve també a les 5, ballada Besalú amb la Sol de Banyuls. També a les 5, Festa Major de Ripoll, amb una ballada amb la principal de Cassà, i diumenge que també, també és el 77è aplec de la Sardana de Caldes de Malavella, amb les cobles Reu Jove, Sant Jordi, Bisbal Jove i la Ciutat de Girona. I passem a dilluns 11 de maig, dia de Sant Ponç, a 11:45 hi ha ballada amb els Lluïsos Cobla al Pla de la Catedral de Barcelona, i també a les 12 hi ha la Festa Major de Ripoll amb la Cobla Salvatana, una ballada. I també dilluns 11 de maig, a 17:45 de la tarda, Tordera, ballada amb la Marinada a Sant Ponç, a l'ermita de Sant Ponç, que els torderencs fan festa grossa aquell dia. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 57è aplec de la Sardana de Tarragona, que arriba diumenge que ve, dia 10 de maig, a partir de les 10:30 del matí, a 10:45, amb les cobles, la principal de Tarragona, la Maricel, la Cossetania i la Ciutat de Cornellà, al Parc de la Ciutat, a Tarragona. Escoltem Tarragona, d'Enric Casals, a càrrec de la Cobla Barcelona, tenora solista Ramon Pla, per esperar aquest aplec, amb aquesta sardana que és de 1927.

Això era Tarragona, d'Enric Casals. I anem a conèixer les 5 darreres sardanes finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que s'interpretaran el 25 de maig durant la tercera gala de l'Audiència al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. En el podcast El Tamborí dels Premis Preludi, aquesta setmana Francesc Assú ha desvelat que les primeres 5 sardanes que queden a disposició del públic són l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí, la Pubilla del Ter, de Lluís Bofill, A un pas de la Plaça Major, de Jordi Feliu, i Encanteri, de Xavier Ventosa, a més de sardanistes muntanyencs de Lluís Alcalà. Anem a escoltar-les, aquestes sardanes, perquè tots nosaltres les puguem recordar abans de votar-les en aquesta gala del 25 de maig. Començarem per la sardana Encanteri. Una sardana que Xavier Ventós escrivia en càrrec de l'agrupació sardanista de Calella pel 97è aplec de la sardana el 2025 i que es titula Encanteri, seguint el leitmotiv de l'aplec de Calella de l'any passat. Un aplec que ens encanta, un aplec que és màgic. Per això, Encanteri, de Xavier Ventós, a càrrec de la principal del Llobregat. L'escoltem?

Això era Encanteri, de Xavier Ventosa. I després també s'ha classificat A un pas de la plaça Major, una sardana que Jordi Feliu escrivia i estrenava per la competència de cobles de Banyoles per la Salvatana el 2025 i que està dedicada a un dels membres més nous del foment de la sardana de Banyoles, l'Albert Figueres. L'escoltem A un pas de la plaça Major perquè l'Albert viu ben a prop d'aquesta plaça on passen totes les coses sardanistes i no sardanistes de la ciutat de Banyoles. L'escoltem.

Això era un pas de la plaça Major de Jordi Feliu. I la tercera és l'Esquirol Batec, una sardana de Jordi Paulí, que escoltem també a càrrec de la Llobregat, una sardana que Paulí escrivia per el 18è aplec comarcal d'Osona, que el 2025 es va celebrar a l'Esquirol. Per això l'Esquirol Batec, l'escoltem.

Això era l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí. I la quarta és Sardanistes Muntanyencs, de Lluís Alcalà, que dedicava a Ernest Masó i a Conxita García, el 62è aplec de la Sardana de Sabadell, el juny del 2025. L'escoltem a càrrec de la Llobregat.

Això era Sardanistes muntanyencs, de Lluís Alcalà. I la darrera és La pubilla del Ter, de Lluís Bofill, pel 50è aniversari del pubillatge de Torroella de Montgrí. L'escoltem.

0: Aquesta darrera era la pubinya del Ter, de Lluís Bofill.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició amb la qual hem encetat el mes de maig. Per això escoltem Flor de Maig, una sardana obligada de tenora, dedicada a la colla de Mataró del 1948. És de Josep Coll Ligora. L'escoltem per acabar el programa i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i aquest curs Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. Precisament parlant d'educació, ahir 1 de maig, a la vaga del Dia dels Treballadors, els diferents sindicats d'educació van mostrar distonia. Des d'USTEC van reclamar a Comissions Obreres i UGT que, en paraules seves, no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i reobrin les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
2: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobri unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
1: Yolanda Segura també va afegir que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. Ho ha dit després que els dos sindicats principals que acabem de mencionar defensessin aquest 1 de maig l'acord assolit amb el Departament d'Educació. I parlant precisament també de vagues, avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida els dissabtes. Asseguren que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens. I seguim repassant, ja que a nivell català, ja que es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la capacitat en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal i l'europea. I parlem en cultura, ja que Ginestà ha engegat una nova gira ahir divendres en el marc del Festival Estrenes, amb la presentació del seu 5è treball. Gira tot igual, però diferent. Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Julià Serrasolses han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona. Ja ens anem a Falset, on el govern, l'Ajuntament i l'IRTAN impulsen un nou celler de recerca enològica i digital i sostenible amb una inversió de 4 milions d'euros. El projecte, batejat com a Enolab.cat, s'ubicarà a l'antiga fàbrica tèxtil Falbar, que el consistori va comprar ara fa 4 anys. Ja en els esports, el Girona cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Per la seva banda, el Barça avui juga contra l'Osasuna a les 9. Un partit on, si el guanya, tindrà la Lliga quasi al sac, depenent de si el Madrid perd o guanya contra l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
5: Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Avui explicaré una mica la història del carnaval, les coses que passaven els dijous, les festes paganes, una mica l'origen de totes les festivitats aquestes de carnaval, de carnestoltes.

Si el món fos escrit amb llapis, podries borrar la lletra que vol ferir. Podries borrar mentides, que no cal dir. N'esborraria l'enveja, que porta mals. N'esborraria grandeses, de mèrits fals. Però és escrit amb tinta, de mal color, i el color brut de la guerra i del dolor. Qui voldrà escriure un nou món més justinet? Potser que tu i jo ho provéssim, ben valents, lletra per lletra, des del nostre raconet, perquè arriba Carnaval, que tots som amics.

Començarem pel dimecres de cendra. Una mica d'història. És el primer dia de Quaresma. Abans havia estat costum de sortir a berenar fora. Les persones anaven a berenar, deien que anaven a enterrar Carnestoltes.

A fora de Catalunya deien que anaven a enterrar la sardina. Prenent l'expressió al peu de la lletra, a casa nostra és costum enterrar una arengada com cobreix amb un plat, cassola o altre objecte de terrissa, perquè l'any següent en sortir sigui fàcil de trobar. Mon étoile d'or, un baiser aussi.

0: Era una costum estesa que els nens havien de trencar algun dels estris de terrissa o de vidre utilitzats per berenar. En el parc es trencaven a cops de pedra entre tots els concurrents al berenar.
1: Je vis ma vie les mains dans la Suisse, ça se peut, mais il y a sur cette planète peut-être plus heureux.

El Carnestoltes ha estat una vàlvula d'escapament, una alteració de l'ordre per garantir el manteniment reial del mateix ordre. O bé, ha estat ocasió per experimentar la possibilitat d'un altre ordre. Moltes Carnestoltes havien acabat amb revolta i han estat efecte de repressió. Més tard, el matiner Carnestoltes es diu Carnestoltes al febrer.

Dijous Gras, Dijous Llarder, també conegut com el Dia de la Truita, és el tret de sortida de les festes de Carnaval arreu del territori català. El costumari d'aquest dia ve marcat pels àpats dins de l'àmbit familiar, protagonitzats per les truites i els ous barrejats amb la carn i la coca de llardons. Les celebracions a l'aire lliure són protagonitzades per jornades gastronòmiques.

El dijous gras és dia de truites, realitzades per alumnes de les escoles, altres col·lectius i per a plecs gastronòmics. Antigament era molt comú que aquests dies els infants fossin captant ous per les cases per elaborar les truites i la resta de menjars pel dia. Ara ja no s'estila anar a demanar ous per les cases.

Antigament hi havia tres dijous previs al Carnestoltes, coneguts com els dijous gourmand: dijous dels comparses, dijous de les comarques i, finalment, dijous gras. Els dos primers consistien en convits, àpats suculents, que es feien respectivament els padrins i les fadrines. Actualment només es queda el dijous gras, però no per això ha perdut la seva importància. És un dia marcat pels àpats tradicionals, que siguin familiars o de convit. Ja, és deseo.

La fantasia del rei Carnestoltes. Un ninot de palla és el rei d'aquests dies. El personatge va néixer a Catalunya al segle XVII. Els pagesos el construïen amb uns pantalons i una camisa vella, farcit de palla, com un tarot al cap i un nas molt llarg.

El regnat de Carnestoltes comença el Dijous Gras i acaba el dimecres següent, amb la seva cremada i enterrament, com a símbol de la fi d'aquest període.

El Carnaval a Catalunya, cada població celebra el Carnaval segons els seus costums. No obstant, hi ha alguns municipis que destaquen per la peculiaritat, l'esplendor de la seva festa. Aquest és el cas de Vilanova i la Geltrú. La capital del Garraf és coneguda sobretot per les seves festes i també Sitges.

0: Carnaval. És una festa que a tothom li agrada. És una festa com arcaica, molt difícil de descriure. Hi ha molta gent que no li agrada, però es té que escoltar a la gent com ho expliquen i les històries que tenim en els llibres. Ja veureu.
1: Xuri,

0: tragedy friend.
1: Quin color té l'alegria? Jo diria el de taronja madura, el de ginesta florida, el de rosella del blat amb l'olor fresca de l'espígol, l'ofàbrega i clavells dobles, i gust com de ceba tendra, de raïm, de brot de menta i un rom amb sucre cremat. Joana Raspall.

0: que us dam passarà.
1: De la festa arcaica a les festes actuals.
0: Que us dam satisfets tomareis.
1: Segons alguns antropòlegs, la festa arcaica neix de la necessitat de realitzar una pròpia metamorfosi a través del joc col·lectiu intens. Neix de la necessitat que té el profà de deixar-se banyar pel sagrat.

La festa arcaica significa la ruptura total amb la vida quotidiana, una experiència intensa i col·lectiva, diferent dels ritus i les cerimònies, que es dona de forma periòdica al llarg de l'any i que, normalment, comporta un temps de preparació.

0: una gota d'elixir. La festa es diferència del ritus, sobretot perquè trenca la dicotomia d'actors i espectadors i fa de tothom i de cadascú total. La festa suposa la mutació del cos social, el capgirament de tota jerarquia i de tots els rols del món profà. La participació col·lectiva fins l'èxtasi a partir d'un ordre nou, més aviat un desordre, que no manté els elements d'organització de la vida quotidiana. Estem fent una mica d'història del carnaval.
1: Pluja d'estels.

Cal entendre la festa arcaica del carnaval no pas com una estructura estàtica, sinó com la manera específica que anima, unifica, dinamitza i conjumina gestos, imatges i tot allò que la caracteritza. Tots els elements de la festa, totes les seves pràctiques i símbols, existeixen fora d'ella en altres manifestacions religioses o en pràctiques lúdiques profanes.

Amb el temps, la festa, allunyada ja dels seus orígens màgics, esdevé una tècnica per satisfacer la necessitat dels retrobaments humans i de l'activitat lúdica. La festa ajuda a sentir-se membre d'un grup definit i viure els pors, els interessos i els desitjos amb tota la gent.

En els nostres països europeus, el cristianisme s'ha esforçat per absorbir i assimilar les tradicions rurals. Els han pres un color cristià. Amb tot, hi ha moltes que han persistit amb una relativa autonomia. Festes de l'arbre de maig, del solsticici d'estiu, creences diverses amb genis o amb dimonis locals.

La festa ha derivat també a la festa arcaica com a accentuació estètica de la cerimònia. L'espectacle té per finalitat desposeir l'home del joc sagrat per representar-lo davant d'ell, establint la dicotomia d'actors i espectadors. L'espectacle deixa per acomplir la norma festiva de ruptura amb el quotidià per esdevenir un divertiment que permet a l'home introduir dins el real alguns moments d'irrealitat. És una explicació molt complexa sobre el carnaval que estem llegint en el nostre llibre.

0: Jim, Jiminy Jim, Jiminy Jim, Jim Jari. I sweep is as lucky as lucky.
1: Durant l'època anomenada del Renaixement, davant la imposició de la Quaresma, va néixer el Carnaval, i amb ell van ressorgir aspectes de celebracions passades, adormides en el subconscient de l'home.

0: use my Bristol with pride. Yes, I do.
1: La festa del Carnaval és com la festa del món al revés. Consisteix en l'elecció d'un rei esbojarrat que durant uns dies deixa fer aquelles coses que durant l'any estan prohibides o mal vistes, i tothom es disfressa, juga, balla, canta, menja gras i fa bromes. Però aquest rei dura poc, molt poc, i amb ell s'acaba la gresca.

0: La paraula carnaval ve del llatí carnis avalis, que vol dir carns privades, fent referència a la Quaresma que s'apropa i que comporta la prohibició de menjar carn. Semblavament, carnestoltes ve de carnestoldrem o privació de carn. Carnestoltes significa el mateix, al mateix temps, la festa i el personatge que la presideix.
1: Nowhere there more happy a crew than them that sings Chim Cham Chim Choo.

0: ja de molt antic, molt antic, es celebraven festes semblants. Les Purim, jueves. La Sakaka de Babilònia. Els xerubs de Grècia, etc, etc. Els romans celebraven els Saturnals a mig desembre, que eren dedicats a Saturn. Els esclaus i soldats triaven un rei de la Gresca que manava tant com volia i que al final havia de morir. Feien també la festa del Carrus Navalis, un carro en forma de nau amb dones al voltant que ballaven i cantaven satíricament pels carrers, fent broma de moltes coses.
1: As sweet is as lucky can be. Chim, chim, chim, chim, chim, chiroo.
0: A Roma era tan gran la bogeria pel carnaval que es banyaven amb un llit de roses. I era tant que l'emperador va fer una pluja que va caure sobre els convidats i alguns no van poder respirar entre les espines, oloroses roses, i van morir ofegats.

0: A Roma imperaven les lleis romanes, hi havia banquets públics, imperava la igualtat entre els homes. Les Lupercals eren unes festes de purificació celebrades a Roma el 15 de febrer de cada any davant la Gruta Sagrada, on es trobaren els bessons Ròmul i Remus, en honor al déu Luperc. Simulava algunes cabres. Després, dos joves, abillats amb les pells d'animals sacrificats, corrien a l'entorn del palatí, colpejaven amb tires de les pells les dones que volien ser fecundes. Els Lupercals, a Roma, el 15 de febrer.
1: Supercalifragilisticexpialidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso.

el Carnaval de Venècia, que aquest és el més misteriós, perquè mai saps qui és qui. Quan fan les festes als canaletos, però les festes són dies als palaus i són invitacions que es tenen que agafar amb molta antelació. No pots accedir a les festes dels palaus si no tens una invitació molt privada.

0: Quan els portuguesos van anclar al peu del famós Pan de Azúcar per fer fora els francesos, van creure que era un riu. Després van mantenir el nom, Gener, perquè era el mes de gener, però hi van afegir Sant Sebastià de Rio de Janeiro.
1: ¿Quién quiera ser un bribón, canalla de fama mundial?

0: regla de un pirata es la vida mejor. Se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar.
1: L'estàtua de 25 metres d'alçada sobre la ciutat, llacs i muntanyes i panoràmiques de la ciutat i la muntanya de Corcovado de 700 metres d'alçada i la seva abadia de 180 metres de llargada.

A mitjans del segle XIX, el carnaval ja s'havia estès arreu del Brasil. La gent, els rics, amb els criats, anaven pel carrer. La gent estirava aigua, farina o cendres al mig del carrer, una mena de batalla campal on els criats anaven arreu, a davant i a darrere, amb càntics i gerros plens d'aigua perquè els seus amos poguessin fer la guerra. El primer ball del carnaval al Brasil va ser l'any 1835, amb màscares i disfresses importades de París.

Des del vespre de divendres fins al dimarts següent, els assistents al Carnestoltes ballen pels carrers. La festa més important és, sens dubte, la famosíssima desfilada de la Samba, aquest lloc en el Samboaro, en el centre de la ciutat. Aquest és el festival més gran i alegre de tot el món, que plega una gran multitud d'emocions i de turistes durant els mesos. Aquest sí que rep el nom autèntic de Carnaval.

les escoles de samba assagen les seves presentacions i es fan audicions de grups de samba als barris. Rio es prepara pel gran dia, desitjós de donar la benvinguda als turistes amb la tradicional festa carioca.

Rio de Janeiro és considerada la ciutat més bonica del món. El seu nom, ja sabeu, significa Sant Sebastià del Riu de Gener. Quan els portuguesos van arribar, el 20 de gener, amb 6 caravel·les, el famós pa de sucre, es creieren que era una bahia fluvial i li van posar al riu el nom del mes d'aquell moment, que era gener.

El nom de Carnestoltes prové del llatí carles tollites, carns llevades, nom del darrer dia que es podia menjar carn abans de la Quaresma. Les tradicionals farinades, taronjades, xeringades i d'aigua i batalles d'ous i les actuals batalles de calçots a Valls, les festes que fan a Gavà i Vilanova, a Sitges i Rio, fan omplir el cor d'il·lusió i d'amor.

I per acabar, un altre poema molt bonic de Joana Raspall, que es diu La llanterna. Amb un trosset de sol faria una llanterna per veure els pensaments més foscos i mesquins. Abans no fessin mal, diria a les abelles que obrissin el seu rusc i els tanquessin a dins amb bolcallars de mel. Tornarien els homes amb suavitat de roses i olor de romanins. Com puc tenir del sol el trosset que em caldria per descobrir on neixen els pensaments mesquins? On és l'alegria?

poema dedicat al clavell. Clavellina ufana d'un to verd i grisós, amorós als vincles, pel pes de les flors. Tota la barana omples de calor, cabellera estesa dalt del balcó. Ben enjugassat, que la despentines, restes perfumats de les clavellines, les flors que animen el carnaval. Són botons d'or, són petites aquestes flors, però lluents i boniques. Llum nom a l'escaucar, tenen 5 pètals xarulats, que veritablement semblen, el botó d'or, semblen d'hort.

El meu poble té una plaça plena d'arbres i de sol. S'hi passeja el senyor alcalde i també tothom que vol. El meu poble té una escola, una ermita i un mercat, tot de cases rialleres amb flors blanques al terrat. El meu poble té tavernes on s'hi beu tan vi com cal i si la gent fa massa gresca hi ha també un municipal, un poema dedicat al poble.

Volem rialles, rialles, que foradin l'aire com el gran fi d'un filabarquí. D'on venen? On van? Potser ho sap la roda del molí de vent. Potser ho sap el blat, tan enjugasat, o aquella rosella tan vella que ha desfollat. Volem rialles, volem alegries, i els ocells n'agafen per fer-se un cant mentre va volant. Volem rialles, rialles, alegria que foradi l'aire. Joana Raspall.

Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.

Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintas Nicolau. Disseny musical, Carla Ricard. Avui dedicat a l'amor i al carnaval. Guiant la música molt bé, Maria Vico. Gràcies.

Trillant la música molt bé i amb molta gràcia, Mar Vico. I també donant moltes per aquí, ajudant-nos una miqueta, el Joan Bosch, com sempre. Gràcies, Joan, un petonet. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpte Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director, Joan Garcia. Veu, històries, pensament, que espero haver-vos distret una mica i haver-ho fet passar una estona bastant feliç. Alguna petita història del nostre món tan farcit de coses velles. Un petó a l'Aranyot, que sempre ens diu que escolta el programa. Adéu, amics, gràcies.

0: Ràdio Arenys.
1: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Les abelles són essencials per a la pol·linització de moltes plantes, però la forma en què recolecten i transporten el pol·len és especialment fascinant. Quan una abella visita una flor, el seu cos, especialment les potes i l'abdomen, es cobreixen de pol·len a causa de l'electricitat estàtica. Les flors estan carregades elèctricament i les abelles generen una càrrega oposada en volar, creant una atracció que facilita la recol·lecció del pol·len. Tot i això, les abelles no només recullen el pol·len accidentalment. Tenen estructures especialitzades en les potes del darrere, conegudes com a corbícules o cistelles de pol·len. Les abelles usen les potes per pentinar el pol·len del seu cos i el barregen amb nèctar o saliva per formar un material enganxós. Aquest s'emmagatzema a les corbícules, que poden carregar fins al 30% del pes corporal de l'abella. El més sorprenent és que les abelles poden volar de tornada al rusc amb aquesta càrrega, cosa que demostra una impressionant capacitat de vol. Un cop al rusc, el pol·len s'emmagatzema en unes cel·les com a aliment per a les larves i fermenta per convertir-se en pa d'abella, una font rica de proteïnes essencials per a la colònia. Aquest procés no només assegura la supervivència del rusc, sinó que també pol·linitza les flors, permetent la reproducció de moltes espècies vegetals, demostrant així la importància vital de les abelles als ecosistemes.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'assetjament escolar ja és el tercer motiu de queixa en educació i ha crescut un 45,5% en un any, segons fonts del síndic de Greuges. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i aquest curs el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. El ciberassetjament, concretament, creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. En plana internacional, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha avançat que està previst que el cònsol d'Espanya, a Tel Aviv, visiti Saïf Abukashek avui dissabte a les 12. Segons ha indicat a Catalunya Ràdio, Abukashek estaria desembarcant aquest matí a Israel. En declaracions a RAC1, el ministre ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Saïf i Hamas, com apunta Israel. Álvarez ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal i en preguntar-li si ho definiria com un segrest, ha respost afirmativament. I seguim encara en plana internacional, ja que els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. El portaveu del Pentàgon, Sam Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada on actualment hi ha més de 36.000 efectius dels Estats Units d'Amèrica. I ja tornant a casa nostra, Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal. I avui, segona jornada de vaga a les biblioteques de la Diputació de Barcelona, que afronten aquesta nova jornada indefinida dels dissabtes, assegurant que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens i tot just a un mes de la selectivitat. I ens anem fins a Girona, on continuen les negociacions de la plantilla de Girona Neta i mantenen la vaga per ara, per aquest diumenge. En un comunicat d'última hora, el comitè d'empresa afirma que estan disposats, en paraules seves, a arribar on calgui per defensar els seus drets i que mantindran, segons el comunicat, la porta oberta a la negociació fins l'últim minut. I parlem de cultura, ja que Gina està engegat nova gira, precisament a Girona, en el festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball, Gira tot igual, però diferent. I en esports, precisament, seguim parlant del Girona, en aquest cas de futbol, que cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
4: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
3: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
4: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
3: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
4: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
3: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. I deixa't sorprendre.
4: Info i reserves al 93 131 1100.
3: Visiteu www.elportinyol.com.
5: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
6: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
7: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
6: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
7: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
8: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
10: Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
11: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
10: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
12: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
13: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
12: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
13: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
12: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
14: Marta!
15: Ei, hola, com estàs?
14: Superbé, cada dia em sento millor.
15: I el secret?
14: Doncs ho tens ben a prop.
15: Sí?
14: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
15: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
14: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
16: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
17: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
16: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
18: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
19: Bikes a Arenys de Munt.
16: La teva botiga de bicicletes de referència.
19: Treballem amb les millors marques.
16: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
19: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
16: Finançament a 24 mesos.
19: Munt Bikes.
16: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
19: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
16: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
20: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
2: Ràdio Arenys.

0: bon dia i bona hora. Encara que estigui núvol, és un dia meravellós.
1: Sí, home.
0: És el 2 de...
1: Sempre és bon dia.
0: El 2 de maig. D'això que estàvem parlant, Joan, avui, 2 de maig, va ser quan els aragonesos van fer fora els francesos amb la guerra de la independència. O sigui que tots són guerres. Aviam, aquí tenim a la joia de la corona, a l'Eric, meu guapo Consol.
1: Sí, home.
0: Per allà fora hi ha el Pau i més gent que no sé qui és.
1: I, Xavi.
0: Bueno, hi havia el Xavi, però em sembla que el Xavi s'ha anat, no sé. Bueno, és igual. L'imprescindible Joan Cintes.
1: Bon dia a tothom.
0: El meu amor, de veritat, que me l'estimo tant, és tan maco, de veritat. Ell i la seva dona són una parella tan preciosa, tan fabulosa. Maricín, si m'estàs sentint, estic parlant de tu, eh? Ets la més bonica del món. I el dia que torni a veure el teu home, li regalaré una cosa per tu que t'agradarà molt, molt, molt, perquè la faràs servir. I la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt bé. I no sé si vindrà algú també. A lo millor ve el Julio, a lo millor ve el...
1: Bueno,
0: l'altre,
1: el Porres.
0: El Porres. I a lo millor no ve ningú, jo què sé, però...
1: Encara deuen estar amb
0: encara
1: la ressaca.
0: Encara deuen estar amb la ressaca d'ahir.
1: De l'arròs.
0: Parlant d'això, precisament, voldria dir, de veritat, que la festa d'ahir
1: va ser molt maco,
0: que malgrat tots els apuros que hi van haver per l'olla, per la cassola aquella, la paella immensa, que el foc no anava bé.
1: Una mica culpa del vent, també.
0: Sí, i el gas. Però després va quedar boníssima, però molt bona.
1: Podia repetir tot.
0: Sí, sí, però i tant. Sí. I, a més, vosaltres teniu mèrit, tu, el Julio, el Porres, i més gent. I ja no cal parlar, de veritat, jo quan me'n vaig anar vaig sol·licitar a l'alcalde perquè es va fer un fart de pencar. Es va remengar i va estar allà...
1: Sí, home, no, home, però també col·labora, també.
0: Col·laborant, però d'una manera increïble. Ja li vaig dir, que guanyes molts calés, diu, cosa que no és veritat, diu, però estimo el meu poble més que la meva vida.
1: No, això sí.
0: Això m'ho va... I vaig pensar, ostres, vas veure el detall aquell de ballar amb aquella senyora gran?
1: Sí, home.
0: O sigui, és humà. És una persona molt humana.
1: I és molt pròxim.
0: Molt, molt, molt. I...
1: Tindrà els seus defectes, però pròxim. Sí.
0: Després continuem parlant. Ara, de moment, tenim una trucada. Molt bon dia. Amb qui parlem, sisplau?
2: Hola.
0: Hola, hola, preciosa. Bon, què tal?
2: Hola, maco. Jo abans, perdoneu, abans que es caduqui l'arròs, que es covi. L'arròs, que esteu parlant.
0: Sí.
2: Diners que jo ja he vist imatges per internet, i però què és aquest arròs? Si em va arribar a Mataró, em va arribar l'olor.
0: Sí,
2: allà remenant,
0: Aviam, jo avui tinc els ulls escaldats del fum, perquè a mi el fum... jo tinc els ulls com tot, no? Els ulls majors d'edat, ja... mai a punt de ser majors d'edat, perquè el dia 29 faré 18 anys, o sigui...
1: Sí.
2: Home, ja veus, quasi res.
0: I la veritat, però va ser genial, i em vam trobar a faltar.
2: A part de genial, devia ser boníssim, perquè dic, fins a Mataró em va arribar l'olor.
1: Sí, ja, sí.
2: Fins a Mataró arriba l'olor, tu.
0: Ja, jo sé, no m'estranya.
2: Sí. Totes... No sé si eren molts cuiners, si eren molts cuineres.
0: No? Tots, sí, molts cuiners, sí. Moltes cuineres, tothom ho va fer molt bé, però en la paella concreta que vam menjar nosaltres, la vam fer, que ja estaven el Julio i el Porres i el Joan i més gent.
1: Sí, sí.
0: I a més, amb l'agravant de que no portaven el que porten els que fan aquests arrossos, porten unes eines llargues per moure això.
1: Les culleres.
0: I ells portaven les normals.
1: Sí.
0: O sigui que van quedar calentets, calentets. Però les normals em refereixo les de cuina.
2: M'acompanyar, perquè a vegades un fa coses així, i a vegades el temps també pot fer alguna cosa...
0: De quan en quan bufava una miqueta, es veu que algú es deixava una porta oberta... Hi havia una mica de corrent d'aire, però vaja, en general... En general va estar fantàstic.
2: Pues molt bé.
0: O sigui que...
2: D'això es tracta quan estan coses així tan guapes i bones. Sí. Guapes i bones, eh?
0: Sí. No, la veritat és que va estar molt bé. A més, en principi, clar, tots vam portar alguna cosa. Això ho hem fet tots els anys. Però és que la paella no era la paella sola. Perquè ens van portar embotits, ens van portar formatge, ens van portar truites, truita de patates, ens van portar patates fregides, o sigui, una cosa que quan estava l'arròs fet ja estàvem tips, saps? Després...
2: I us ho vau menjar tot, us ho vau menjar tot?
0: No, cadascú va menjar...
1: Encara em va sobrar...
0: De tota manera...
2: Una altra vegada repartiu cap a Mataró. Ja,
1: això,
2: que
1: si has vist com anaven els tàpers.
0: No, i tant, de veritat, eh?
2: Bona idea, els tàpers, bona idea, els tàpers.
0: Després cava, pastissos a dos junts.
1: Sí, sí.
0: O sigui, va ser molt, molt, molt esplèndid. I a més, el que va ser més maco de tot, mira, l'any passat hi havia les carpes i a cada una posava el nom del partit, que era perquè sóc en el partit. Aquest any no hi havia... Bueno, jo no vaig veure els noms.
1: No.
0: Però sí que hi eren tots els partits. Perquè hi va ser un dia fantàstic.
1: Bueno, tothom estava... I grups.
0: Però estàvem tots per tots. Qualsevol que hagués necessitat qualsevol cosa podia anar-la a buscar a qualsevol lloc. Perquè no és sempre així la humanitat?
2: Ai, que bé que aniríem, Reina.
0: Per favor, quan ens n'anàvem, que com estava dient, jo vaig estar parlant amb les Tanis, em va dir, és que aquest espai és un espai desaprofitat. Perquè és molt maco, està molt ben situat i s'hi haurien de fer més coses. Veritablement va ser molt, molt bonic. Després, quan van tocar el Coti per Coti, es van fer una pila de rotllades que ens anàvem uns contra els altres, però molt maco, molt, molt, molt. Va ser un dia fantàstic.
2: Coses així, fer pinya, fer és molt maco. Compartir és una paraula molt maca.
0: I tant.
2: Compartir és molt bonic.
0: I respectar, veritat, jo crec que va ser molt maco. I, a més, per exemple, va venir un senyor que l'any passat estàvem asseguts en un altre posto, i va venir un senyor, un noi, un xaval, digue-li com vulguis, podria tenir 60 o 70, és igual, xaval. I em diu, hola, diu, com estàs? Dic, bé. Em diu, l'any passat, diu, no te'n recordes que vam estar parlant de cavalls tot el dinar? No me'n recordava, però al dir-m'ho sí que me'n vaig recordar, no? O sigui, va ser... Després també vaig parlar de l'ofici amb una que tenia al costat. Va ser molt maco, molt maco, molt maco. I de veritat que mentre vaig estar...
2: Va gaudir-ne moltíssim, i tant que sí. Val la pena.
0: És que sí, sí. Vull dir, abans era concurs. Ara no, ara és una cosa... La veritat és que l'any que ve has de venir. Si ho vols.
2: Bueno, espera. Fem-ho recordar, m'hi apunto.
0: Vinga, d'acord.
2: Ens hi apuntem.
1: Sí, home.
0: Molt bé, carinyo meu.
1: Eren 700 i pico de persones.
2: Quanta, Joan?
0: 700 i pico.
1: 700 i pico.
0: Déu-n'hi-do. I tant.
2: Déu-n'hi-do, colla. Bueno, ja et veig el vídeo de feia també... Bueno, perquè vaig veure jo que havíeu penjat diverses persones i jo vaig estar mirant i dic, mira, pues que guapo, no?
0: Sí. Va ser molt, molt maco i repeteixo l'arròs amb tots els entrebancs que van tenir, perquè de veritat que va ser un xou, la paella aquella. Era la més gran, oi, Joan? De diàmetre
1: sí,
0: era la més gran.
1: Era una paella per 150.
0: Imagina't.
2: Mare meva, mare.
0: Però... Però, clar, el foc...
2: Una paella així s'ha de dominar molt, perquè les mides i les mesures i tot, Déu-n'hi-do.
0: Va estar...
2: En el seu punt.
0: Va estar estupenda. A més, suposo que... Bueno, el titular que hauria fer la paella devia saber... O sigui, devia posar un arròs d'aquest que no es cova, perquè... amb el que van trigar a servir, perquè hi havia una cua per anar a posar el plat, una cua és tremenda. Però l'arròs estava fenomenal, de veritat, molt bo, molt bo. I els cuiners, entre ells, molta gent, bueno, felicito a tothom, però sobretot a tres dels meus nois.
1: Sí.
0: El Joan Cintas, el Julio i el Porres. O sigui que van estar allà pencant...
2: El peu del canó.
0: I després el Xavi de la gent gran, el Xavi, sí, l'Estanis, per descomptat. Saps allò de que diuen de que Hacienda tu amo te vea o sinó que te venda? No sé si l'havia sentit, aquest.
2: Aquesta no gaire, em sembla que no em sona gaire.
0: Doncs en aquest cas l'Estanis t'asseguro que va estar per l'Hacienda donant el callo tota l'estona, Molt bé, molt bé. I després va ballar, hi havia una senyora molt gran, molt gran, que de fet anava amb el fill i l'anava aguantant, anava en cadira de rodes, però era molt bailonga, i al passar l'Estanis va voler ballar amb ell. I ell va ballar amb ell amb tot el carinyo del món. De veritat que va ser un dia inoblidable, de debò. Molt, molt, molt maco. Visca Arenys.
2: Maco i bo.
0: Sí, sí.
2: Les coses maques no són bones.
0: I Cava d'Ojo.
2: I bo.
0: Cava d'Ojo també, vull dir, vi molt bo. O sigui, és que va ser tot molt maco, de debò.
2: De què es tracta? Molt bé. Celebrar coses guapes...
0: Pues sí, que això, quan ho hem de passar hem de... malament ningú ens demana permís.
2: Ah, aquesta la Rosa la clava també, sí, senyor.
0: Pues sí.
2: Aquesta és mare Rosa, també. Ei.
0: No, a mi me la va ensenyar un amic meu, que ja no hi és, pobret. Bueno,
2: maco, pues no us entretenc més, perquè és que venen ganes de venir a menjar una paella.
0: Exacte.
2: Clar, aquesta hora no toca paella.
0: No, i avui no crec.
2: Ah,
0: bueno, no toca. Vinga, quina cançó vols, bueno, amor meu?
2: Pues mira, pues avui, com que entrant així per internet mai me surt una del Christian de molt maca, que més amb el seu comentari que és de les primeres que va cantar, i una que les de Glòries, les primeres que va ballar con su blanca paliré.
1: Sí,
2: com que són... Qui no l'ha ballat?
0: No, i tant.
2: El Christian Labroda.
1: I a més, és molt maca aquesta cançó.
0: L'altre dia...
2: I m'ha sortit, dic, cuita, mira, em va recordar aquest tema. Dic, pues molt maco, el Christian, però ja tinc la cançó que demanaria.
0: És que el Christian canta de meravella. I l'altre dia, perquè, esclar, hi ha d'haver gent per tot, l'altre dia, en els comentaris d'una de les cançons, d'això que penja cada setmana, de les actuacions i tal, hi va haver una que va posar... Quina diferència de veu de la que tenies a la que tens? El que més... hauries de plegar, ja. Mira, Bueno, perquè no sabem qui és, si no l'anem a esgarrapar.
2: Però això sona enveja.
0: I tant, perquè t'asseguro que cada dia enveja, ho fa més bé, i a més...
2: Primer que no és veritat.
0: I a més... Però clar que no és veritat. Cada dia, a mi... A mi personalment cada dia m'agrada més, però és que a més ja no és com canta, que canta de meravella, sinó el que representa el Christian a dalt d'un escenari. És, com et diria, és tan feliç que transmet...
2: Els nostres artistes d'aquí a Ràdio Arenys, com tenim el Jan, que també és que és per menjar-se el sencer,
0: Hombre.
2: Per tant, és que teniu uns artistes... Tenim.
0: Per descomptat,
2: No us els quedeu.
0: Sí, senyora. Molt bé, carinyo. Doncs...
2: Una abraçada molt gran.
0: Con su blanca palidez. Vale?
2: Exactament, del Christian. Molt
0: Christian, per descomptat. Vinga, adéu, amor.
1: Records, Pan Jordi.
0: Petonets, adéu.

Molt bé, estupenda. Molt maca. I a continuació ens ha trucat la Rosa Rovira i ens ha demanat mail, somriu, sí. Ens tradueix l'Eric, del Charlie Chaplin per tot, tot Arenys. Sí. I jo li afegeixo per tot el món, clar, sisplau. No? Somriem, respectem-nos, estimem-nos. Si ahir era meravellós. Endavant.

0: les mudes, la que més m'agrada, evidentment, és el Gran Dictador. Però no tinc record d'haver-lo sentit cantar. O sigui, que la música és aquesta i la canta, i la cantava el Nat King Cole.
1: A més, fent pel·lícules mudes, poc podia cantar.
0: Podia cantar, evidentment. Bé, doncs ara per el Jordi Collet, que la setmana passada no li vam posar i l'altre dia em va esbroncar, escoltarem a la Rosalia amb la Perla. Vinga.

0: Molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
0: Lluís, ja t'hem posat una, te'n devem una altra, però ara tenim una trucada. Bon dia i bona hora, carinyo.
1: Bon dia.
0: Qui parlem?
2: Ei, bon dia a tots.
0: Hola, preciosa.
2: I benvingut a Mayo. El maig cada dia un raig.
0: Ahir no et vaig veure, que no hi eres.
2: Sí, vaig estar amb les a la Casa del Mar. I després vaig anar a veure a mis amigos i després sobretot vaig estar acompanyant bastant a l'Adelina i al seu nen. Vull dir...
0: Home, però és que jo vaig veure l'Adelina, vaig estar en els de la Casa del Mar i a tu no et vaig veure.
2: Pues mira, perquè com soc tan moguda...
0: Que... Deu ser això, que ets un mal de ventre.
2: Sí, hi havia molta gent, va ser molt maco, eh? Vull dir, molt
0: va
2: maco,
0: ser molt maco, maco molt maco, maco, de veritat. Malgrat de quan en quan el cel es deixaven una porta oberta i hi havia una mica de corrent d'aire... Però a part d'això, tot va estar fantàstic, de veritat.
2: I a l'arròs que ve, vosaltres...

0: Sí,
1: sí. ¿Salvaste la Charín o qué?
2: No, si la Charín no hi era.
1: Ah, no va venir la
2: no,
1: Charín?
2: No, no hi era.
1: Ah, jo vaig pensar, tampoc la vaig veure, clar, ni a tu.
2: No, bueno, no, no, no, no. La van fer, entre d'altres, el Julio, el Porras, el Joan Cintas...
1: També guisen estos?
0: Bueno, fem el que podem.
2: La veritat no és que fessin el que poguessin, és que l'arròs, la paella era una paella per 100 i pico de persones.
0: 150.
2: 150. Era enorme. Llavors van portar un trípode d'aquests de butar, però no tenia prou força, molt gran, però no tenia prou força per fer bullir tota la cassola. Llavors ens van estar allà patint, que no vegis, o sigui, ja s'havia cuit la carn i això, però van posar-hi la ceba, el pebrot, bueno, tot el que hi van posar, i allò no tirava ni amb rodes. I després, quan es va acabar una de les altres, van passar-ho al foc. I amb el foc sí que es va acabar. Però ja et dic, va ser una odissea fer aquella paella i els hi va quedar fenomenal. La veritat que estava molt bona. Sí, sí.
1: Molt bé.
2: Home, ara van pencar, van suar...
1: Hombre!
2: I van plorar perquè el fum... Jo encara tinc els ulls escaldats.
0: Sí.
2: Però va ser estupendo i, sobretot, quina germanor amb tothom.
1: Ai, sí,
2: que
1: sí,
2: maco!
1: Sí.
2: Que maco.
1: Sí, sí. I la joventut, que hi havia molta.
2: Molta.
1: I la música sí, també, vull dir. Sí. Allí... Sí, va ser molt maco.
2: Les Tanis, quan me n'anava, em vaig anar a despedir, perquè la veritat és que...
1: Bueno, és el rei de los saraus, aquest, ja
2: no,
1: sabem.
2: No, però la veritat que es fa un fart de pencar, de por, eh? O sigui, ell va al davant amb tot. Servint, traient, portant...
1: Hombre, claro.
2: Va ballar amb una senyora molt gran, una senyora anava en cadira de rodes, que quan el va veure va dir que volia ballar amb ell, i va estar ballant, però molt gran, eh?
1: Míralo.
2: Sí. I després em deia que és un espai desaprofitat, perquè si podríem fer més coses.
1: Yeah.
2: La veritat és que va ser molt, molt... Jo estic molt satisfeta d'haver-hi anat, de veritat, eh? Sí. Molt contenta.
1: El que vaig aprendre, perquè el nen de l'Adelina, pobra, se li ha espatllat el carrito, no?
2: Sí.
1: I llavors jo, com que conec a tanta gent, doncs vaig cridar al... No sé si coneixeu el Manel Capdevila, perquè sé que una vegada li va facilitar el carret aquest i el mossèn que hi havia, aquell noi jove, pobre, sí, que tenia l'Ela.
2: Sí.
1: I a més és un manita que alguna vegada ja el Nàutic l'havia vist arreglant. Bueno, i el vaig cridar i tot. I em va dir, perquè quan li vaig dir, vine, que estem aquí i parles amb ells i tu te'l mires perquè el tenien a casa seva, no? Per això vaig estar també una mica desconnectada, que vam anar a mirar a veure què li passava. I em va dir que aquest espai, que és la plaça de la Sardana, la famosa,
2: sí,
1: no? Vull dir que abans havia hagut... Clar, jo sí que aquí des del 78, però es veu que abans hi havia el monument als Corts de Clavé, que ara està a baix, vull dir que està... I jo no ho sabia, no sé si vosaltres l'havíeu arribat a veure,
2: no? Jo no, carinyo, jo fa 26 anys que estic aquí només.
1: Clar, tampoc.
2: Tampoc.
1: Sí. Això també em va sobtar, que per cert, els Corts de Clavé, el Clavé, va fundar els Corts a la cooperativa La Fraternitat de la Barceloneta.
2: De la Barceloneta,
1: eh?
2: Sí, senyora.
1: Que conste, aquí jo, mi barrio, sempre va saliendo.
2: Anem de barris.
1: I ara està, diguéssim, a baix, al monument aquest, però abans em va dir en Manel que estava allà dalt, on vam fer lo de la sardana, sí, sí.
2: Molt bé, molt bé.
1: Ai, senyor.
2: Bueno,
1: doncs vinga, visca...
2: Visca Arenys, i visca la pau, el respecte,
1: i tant, sí.
2: I la germanor que vam tenir ahir. Ojalà fos a tot arreu del món.
1: Bueno, mira, però ja se sabe, que
2: bueno,
1: aquí...
2: Los intereses
1: creados... que va dir el Benavente, los intereses creados, que bueno...
2: No, ha de haver gente pa todo.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí, pero bueno, aquí ya sabemos lo que priva,
2: I tant.
1: En el mundo.
2: Pela.
1: Todo por la pasta.
2: I tant.
1: Bueno. Carinyo, mira, saps què he demanat? Perquè com que... Vull demanar, vaja. Com que demà és el dia de la madre,
0: Sí.
1: Vull dir, no sé si l'heu tingut present i posareu també aquella del... tan maca de la mare, però jo vull més moderna i vull la famosa aquesta de la Rigoberta Bandini, Ai, mamà!
2: Ai, mamà, molt bé.
1: La de que la de que sempre tiene el com es diu, la sopa en la nevera. I escolta, bona diada de les que, mira, les madres, pa lo bueno, pa lo malo...
2: I pa lo que nos toque, cariño.
1: A resistir, eh? I tant. Vinga, cariño.
2: Vinga.
1: Que passeu bona diada i bon mes de maig.
2: Igualment, cariño.
3: Bon dia.
2: Bueno, i ara ens acaba d'arribar, no ha entrat encara, però ens acaba d'arribar el gran ausente.
4: Ja suco aquí.
0: Bueno, i en Julio.
2: Bueno, el Julio, perdona. El Julio ha entrat abans. I ara ens entra el Jan.
4: Sí, senyora.
2: Que l'altre dia vam anar-nos en Porai tots dos a la nit, que ho vam passar. Ja ho vaig comentar, la setmana passada,
0: sí.
4: Ja ho sé, ja.
2: Ho vaig comentar la setmana passada, que ens ho vam passar molt bé, però es va empenyar amb ensenyar-me. Semblava, em donava la sensació que anava amb els viatges Melià que l'ensenyarà a la ciutat i no sé, que deien abans.
3: T'ha portat a la Font del Gat o no?
2: Vaig veure...
4: La vaig portar amb el camí de l'amargura.
2: No, però em va ensenyar a Montjuïc. Escolta, 40... Em va recordar la primera vegada que vaig estar a Oporto, que vam agafar un taxi. Nosaltres anàvem amb el cotxe, volíem anar a un hotel... I no sabíem on n'hi havia. I li vam dir a un taxista que ens hi portés i vam donar potser 5 voltes pel mateix posto abans ens va portar a l'hotel.
4: Aquest ja sabia de què anava, per
2: sí,
4: això, eh?
2: Però,
4: aquest, doncs, va passar caixa.
2: El preu que va la benzina, déu-n'hi-do, eh?
4: Hòstia, sí.
2: Apa, que després...
4: I perquè ara sí que som tots.
2: El metge diu que hem de caminar...
4: Jo vaig arribar destrossant,
2: pujada i baixada.
4: Perquè era pujada i baixada, clar.
2: Perquè, a més, després no trobàvem on havíem deixat el cotxe.
4: Per això vam caminar tant. Ben estirada.
2: Els que ens estaven esperant al restaurant ens van trucar dues vegades desesperats, perquè, esclar, estaven
4: que
2: esperant per sopar i nosaltres ens havíem perdut. Però, mira... Acaba d'arribar el Porres.
5: Ja,
2: el senyor Porres.
4: Senyor, ja hi som. Les coses pacifiquem.
2: Ja hi som tots. Obre la finestra, carinyo, em fa molta calor.
4: Que sí, que fa calor.
2: Bueno, a lo millor tenim una sorpresa i també ve el Christian, cosa que dubto moltíssim.
4: Home, si té aquests dies de feina, tots aquests dies.
2: Aquests dies de feina?
4: Els de sempre, però aquests encara més.
2: Bueno.
4: És aquest pont.
2: Bueno, no ho sé, el cas és que és el gran...
4: La nostra feina és tan boja.
2: Sí.
4: Nosaltres, per exemple, no treballem massa com ells, ni molt menys, ni jo tampoc. Però a vegades et surten coses... Ara... És surrealista, però és així. Ja hem quedat que el dia 21 de juny anem a l'Ateneu. Anem tocant a l'Ateneu amb el grup del 60 en viu. I el dimarts a la nit, o sigui, diumenge i dimarts, estarem al Mar Esport fent la verbena.
2: Molt bé.
4: Estupendo. Bueno, abans d'ahir em truca una escolta, tens el 22 lliure.
2: Sí, 21, 22
4: i 23. I clar, el cuerpecito ja no està per sus trotes.
2: Bueno.
0: I després el 23 la veu ja...
2: Ara perquè l'entret...
4: Hem de trucar per habaneres, o sigui que anirem amb Jesús a fer unes habaneres a Santa Coloma, no sé on.
2: Ara perquè l'han tret de la venda, però hi havia una cosa que es deia prevalon.
4: Sí, prevalon, i me'n recordo.
2: Que et prenies un prevalon
4: i
2: semblaves el Popeye quan es prenia...
4: Jo segur que hauré d'anar a la farmàcia i doneu-me alguna cosa per aguantar un parell de dies.
2: El prevalon, en l'època que sortia cada nit.
4: Jo era més bona persona, eh?
2: No, jo també era molt bona persona, però sortia...
4: Una tomaquera, eres una tomaquera.
2: Amb la perruqueria i amb els de la ràdio, o sigui, tenia molts compromisos, i sortíem cada nit.
4: Hi havia nits
2: que quan el meu pare em venia a trucar que pugés, que ell se n'anava a treballar, pugés per estar amb la meva mare,
4: no,
2: jo encara no m'havia... Encara no m'havia tret la roba, o sigui que... Però que bé que ho vam poder viure, no?
4: Pues sí, la veritat
2: que sí. I ara,
4: pues
2: bueno, però llavors jo deia, demà... És que no surto ni boja, però als 8 del vespre trucava algú, em prenia un prevalon
4: Ja no n'havia pres mai res.
2: Oh, no, però, clar, el Prevalon era un complex vitamínic.
4: Nosaltres sortíem,
2: no era...
4: jo perdia les nits, però perquè anàvem a tocar a les sales de festa, a Barcelona, sí, sí. O sigui, a l'Andalusia
2: si
4: de
2: no
4: noche,
2: perdies, si Empòrium,
4: allà al Pàrem, tocàvem a tot arreu. Sí, sí. Al Barcelona de noche, allà havíem anat... I clar, allà feies, normalment feies una setmana o dies, aquests cines al Selecto... D'això no te'n recordes, el Versalles?
2: Del Versalles feien, sí que me'n recordo.
4: Doncs pues es feien dues pel·lícules i varietats.
2: Estava a la plaça de la Sagrada Família, no, el Versalles?
4: No.
2: No,
4: no, no estava...
2: No. Sí, que... me'n recordo del nom, però me'n recordo no on estava el cine.
4: I allà es feien les dues pel·lícules i entre pel·lícula i pel·lícula feien unes varietats.
2: Varietats, sí.
4: Hi havia quatre o cinc números.
2: Això es feia molt, llavors.
6: I el nodo, no? I el nodo, no?
4: Allà es feia tot.
0: Clar, el nodo, però... nodo que no fa.
2: Si no hi havia nodo, no hi havia cinema. Això queda claríssim.
4: Però això sí que feia gràcia, hòstia.
2: Bueno, doncs ara escoltarem...
4: Escoltarem.
2: Ai, mama. Ai, per la Rigoberta Bandini, per, sí. Dedicada a totes les mares.
4: Pel dia de la mare.
2: Pel dia de la mare, que és demà. Vinga, endavant, carinyo.

Bé, doncs a continuació la segona cançó del Collet, eh? Me quedo contigo, de la Rosalía, sí. ¿Vale? Sí.

0: que soy muy feliç.
1: Vale. Bé, doncs ara pel Josep, ai, pel Joan del carrer Sant Josep, la Mònica Naranjo ens interpreta avui és... Avui vull agrair. Vale.

0: Bé, i com que el temps passa volant, i tan volant, mare de Déu, imagina't, ja fa gairebé una hora que estem aquí parlant, i ara ens falten 5, 10, 15 segons per donar les notícies, la publicitat, i recordar que el dia 20 de juny en el Teatre Principal actuen els millors del món mundial.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Avui es commemora el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar i creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I en aquest cas, el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en general, fora del ciberassetjament, des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. L'assetjament escolar és ja el tercer motiu de queixa en educació i ha crescut un 45,5% en un any, segons fonts del síndic de Greuges. I anem fins a Beuda, on l'Ajuntament espera tenir aviat el nou projecte de Via Verda que els ha d'unir amb Besalú. Ja fa anys que hi ha sobre la taula la idea de fer una Via Verda que uneixi Lligordà amb el pont que travessa l'A26. Ara estan en fase de reorientar el projecte perquè la Diputació de Girona el validi. Es tracta d'una actuació necessària per garantir una millora en seguretat entre conductors, vianants i ciclistes. Des del Lot Televisió, Gerard Puigdemont.
3: L'Ajuntament de Beuda espera poder tenir el nou projecte de Via Verda que ha d'unir el nucli de Lligordà i Besalú fins al pont que travessa l'A26. Esther Torres és l'alcaldessa de Beuda.
4: I la sorpresa en què ens vam trobar en el moment que vam dir ho tirem endavant i aquest projecte fet i tot és que ens diu la Diputació que la passarel·la no pot anar collada en el pont actual. Actualment tenim que el projecte s'està tornant a modificar per posar la passarel·la volant, que es diu, i actualitzar preus, perquè, clar, tinc els preus eren del 2023 o 22 i, clar, no quadrava tampoc. Llavors, un cop tinguem això, ho haurem de tornar a presentar a la Diputació, esperem que estigui bé i poder-ho tirar endavant.
3: Fa més d'una dècada que ja ha plantejat aquest projecte que ha de servir per millorar la seguretat dels veïns i usuaris de la via. Ara com ara no hi ha un pressupost tancat de què pot costar l'obra. Fa uns anys se situava una mica per sobre dels 430.000 euros, però ara, amb les noves demandes per construir-lo, pujarà considerablement.
2: I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril 4 homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals del 2025. La víctima va interposar denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els 8 i 9 de desembre. I passem a Girona, en cultura, ja que Ginestar ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del Festival Estrenes amb la presentació del seu cinquè treball. Gira tot igual, però diferent. I seguim a Girona, però en esports, ja que el Girona va caure 0-1 contra el Mallorca. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
7: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
6: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
7: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
6: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
7: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
6: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
7: Info i reserves al 93 131 1100.
6: Visiteu www.elportinyol.com.
8: Té Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
9: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
10: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
9: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
10: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
11: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
12: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
13: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
9: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
13: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
14: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
15: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
14: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
15: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
14: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
15: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
14: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
16: Marta.
17: Ei, hola, com estàs?
16: Superbé, cada dia em sento millor.
17: I el secret?
16: Doncs ho tens ben a prop.
17: Sí?
16: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
17: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
16: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
18: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
19: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
18: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
20: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
21: Munt Bikes a Arenys de Munt.
18: La teva botiga de bicicletes de referència.
0: Treballem amb les millors marques.
21: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
0: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
21: Finançament a 24 mesos.
0: Moon Bikes.
21: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
0: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
21: Moon Bikes, perquè cada pedalada compta.
22: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
23: Ràdio Arenys.

0: Molt bé, doncs aquí estàvem arreglant el món a grups, i ja tornem a estar aquí. No sense donar un record inoblidable, al nostre estimadíssim Leandre, que, bueno, ja ho saps, Leandre, que et trobem a faltar i que et trobarem a faltar sempre.
1: Mira, l'altre dia el vaig saludar caminant per la riera d'aquí, Areny.
0: D'aquí?
1: Sí.
0: Ah, que deuria venir a dinar a casa de sa germana.
2: Jo l'he saludat a la residència.
0: Sí, m'ho vas dir, m'ho vas dir. Doncs a mi m'agradaria saludar-lo també, però, bueno, ja veurem. De totes maneres, el saludem des d'aquí. I jo personalment li dic que me l'estimo molt i que em sento molt honrada, molt, molt feliç i molt afortunada de que hagi format part en vivo i en directo del programa durant tant de temps.
3: Jo he tingut la sort de trobar-lo molts dies a Arenys amunt, perquè ell, clar, surt a passejar amb una noia i baixa per la riera, i el dia que baixo per allà el veig, el toco, que no em veu, sóc en Joan, hola, i xerrem una àvia, per això molts dies.
0: Que bé.
3: Tinc aquesta sort de tenir-lo allà al costat.
1: Sí, home.
3: De casa, per dir-ho
0: d'alguna manera. Doncs ens ha deixat un record meravellós.
3: Mare de Déu.
0: I bé, i a més que duri.
3: És que era el dijó que era del restaurant que jo tenia.
0: Sí, sí.
3: És el que feia tots els balls, totes les festes.
0: A on?
3: Al Blau Obert.
0: Al Blau Obert, ja. I ell era el cantant.
3: Va estar allà...
0: Sí, sí.
3: Allà dalt, a Torrembó.
4: Al Blau Obert, sí.
3: Al Blau Obert, ell va estar de dijó que ell, tot el que fèiem, perquè vaig arribar, que fèiem després ja allò que treballàvem amb els grups, amb agències, grups d'esport, jubilats... executius, que deien, hòstia, per un dinar... I a vegades, doncs clar, a la tarda una mica de ball, mitja horeta de ball, una horeta de ball, i ell sempre venia.
0: Bueno, jo l'havia vist...
3: Sempre va estar molt de temps, fins que ja li costava molt, i llavors ja el meu fill ja volia fer-ho.
0: Ja.
3: Tenia 15 o 16 anyets, i a partir de llavors ja va deixar de venir.
0: Doncs ell, jo el vaig conèixer a la riera d'Arenys de Munt, i em va agradar tant la música, a part que l'escoltava per ràdio, no? Em va agradar tant la música que posava que li vaig dir que si em podia gravar CDs.
3: I ja ho feia.
0: I em gravava CDs, sí.
3: Ara, era un crac amb la memòria, amb la música.
0: Increïble, Joan.
3: Perquè, clar, és el que diem, una persona que només vivia per allò.
0: Evidentment. El dia que va venir per primera vegada el Cristian, perquè ell va ser anterior al Cristian. Quan va entrar, el Cristian va dir que havia estat amb els vikingos, no? Aquell dia el Leandre estava assegut aquí on està el Julio, i el Cristian aquí, i li va dir: vas venir la primera vegada amb els vikingos a cantar el Capote. I la primera cançó que vas cantar va ser Perdóname, amigo. Jo he quedat tots, de veritat. Tenia una memòria...
3: Ara m'està demanant tot el grup que a veure si el dia que vingui l'aniversari, el meu aniversari, si pot cantar el Perdóname, amigo. M'ho estan demanant tots.
0: Sí, ja. Molt bé.
3: I bueno,
0: bé.
3: Ja li diríem en Cristian.
0: Sí, aquí, el Cristian la canta, la té gravada.
3: Sí, és la seva... una de les seves emblemàtiques. Aquesta i el México són les seves emblemàtiques. El
0: México és que és una explosió i una exhibició de veu extraordinària. A mi m'agrada més que el...
3: I a mi. Jo quan venia a Blauvert, el Cristian, que és quan el vaig començar a conèixer, el van portar allà a Blauvert, jo sabia que era el cantant, però jo no tenia relació amb ell.
0: Sí.
3: I quan va venir allí, quan tornava, jo deia, México, eh? Perquè aixecava la gent, eh?
0: Vull dir, a mi m'agrada més que el Luis Mariano, que voleu que us digui, potser sigui per això. Però a mi m'agrada molt.
3: Cada cosa és opuesto.
0: Pues a mi m'agrada molt.
3: L'estil que té i la forma que ho fa és molt maco.
0: Potser el tenir...
3: El Luis Mariano era un tenor.
0: Però el ser tan proper i el ser una persona...
3: Una cosa que t'arribi més,
0: que t'arriba, potser...
3: Luis Mariano, això ja
0: clar,
3: és...
0: Però a mi Luis Mariano m'agradava molt, però...
3: Ara es veu molt cutre, molt retro, es veu molt antic.
0: No, no, a mi m'agrada, però... Però el Christian...
3: Sí, sí, era un tenor d'òpera.
0: El Christian, quan... quan està dalt de l'escenari, és que li desapareix tot.
3: Està bé. Clar.
0: De veritat, ell...
3: No, sí, tant, ho feia.
0: Ell la veu i prou. Vull dir, és, sí, sí. Vaja, jo el veig d'aquesta manera. I disfruta. O sigui que...
3: És que si no disfrutés, no faria disfrutar la gent. Això ho dic sempre jo. Si tu, quan fas una cosa, no t'ho estàs sentint, no estàs vivint, no hi disfrutes... Els altres diuen, aquest està aquí per fer els llaços.
2: Això amb tota la vida, eh?
0: Sí. Si no vinga, i si posem... Aviam, la cançó dels nanos, mentre tu et prepares...
3: Jo estic preparat
0: la
3: sempre.
0: La propera, perquè l'Eric trucarà en un posto i tu cantaràs aquesta que has dit que et cantaries.
3: Ah, molt bé.
0: Vale?
3: Vinga, sí.
0: O si vols posar...
3: M'agrada molt aquesta cançó.
0: De tota manera, si vols posar discos perquè no tens gana, o sigui, per la veu...
3: No.
0: Que vulguis,
3: I almenys ho provaré. Si veig que la cosa no funciona, doncs posarem.
0: Vale. Doncs... pel Guiu, per la Pia, pel Fèlix, pel Pau i pel Biel, escoltarem... Porto un escut al pit.
3: Ah.
0: Vale?

0: silencio. Silencio, se rueda.
1: Rodando.
0: A veure, bé, ara ens escoltarem en el Jan. La cançó que cantarà anava dedicada a la Carme Companys, la Sara del Mercat de Sants, però no ens agafa el telèfon. Per tant, li dediquem a tothom. A tot Arenys de Munt i a tot Arenys de Mar.
1: I a totes les mares, sobretot,
2: sí, totes
1: home.
2: Les mares,
0: vinga,
2: sí.
0: Doncs.
1: Que demà, que les mares és el més maco del món.
0: Sí, senyor.
1: Diguem el que vulguem.
3: Mamà, t'estimo.
1: Hi haurà de tot, però mamà, t'estimo. Digues que sí.
0: Pues sí.
1: Perquè no hi ha res més maco que la mort d'una mare.
0: Pues sí, senyor. Amb això estic completament d'acord.
1: Realment,
0: la majoria... És una altra història.
1: Sí, però normalment els fills te'l corresponen.
0: Sí?
1: Normalment, però... Tot hi ha regles.
0: Això de la normalitat és molt relatiu. Sí. Tu quin peu calces? Tu quin peu calces?
1: 41.
0: Jo, 41. Jo el 38. Per tant, la normalitat per tu és el 41 i la normalitat per mi és el 38.
1: Mai podem ser iguals.
0: Això del normal és molt relatiu.
1: Però llavors tu et poses un 39 i et ve gran i jo em poso un 40 i m'apreta una mica.
0: Claro.
1: Però ja ens acostem una mica més.
0: Home, què vols que et digui?
1: Home, hem de buscar solucions.
0: M'estimo més posar-me jo al 40.
1: Vinga, recordant aquesta cançó,
0: que preu
1: que
0: per preu,
1: fa poc.
0: No preu sé si... per preu, sabates grosses.
1: Sí, això sí.
0: Vale, vinga.
1: Se'n diu Andar por andar andando i té, com sempre, els versos d'aquell noi eren fantàstics. I a veure si em sorbeix si me la puc cantar. Perquè és molt maca. Prefiero más que llegar.

0: caminarle.
1: Molt bé!
0: Andar por andar andando. Són cançons maques, els versos bueno, que donen. Preciosos, eh? Bueno, pues seguiremos con,
2: pues ara,
0: con tot, canciones.
2: Ara, de totes maneres, cantaré jo.
0: Vinga, va.
2: El que passa és que no cantaré en vivo i en directo. Posarem el disc perquè el dilluns, dia 4, farà 53 anys que vaig descobrir que podia ser la dona més feliç de la meva vida.
0: Home, ja.
2: I va durar més de 40 anys. Bueno, de fet, durarà tota l'eternitat, perquè si l'amor és de veritat, no pot morir. Si l'amor és vida, és també eternitat. Per tant, fotografia.
0: Una cançó.

0: Listo.
1: Molt bé.
0: Doncs aquesta cançó feia 4 anys que s'havia mort el meu marit i érem dissabte.
2: I qui la va escriure? Qui la va escriure?
0: Aquesta cançó és una cançó de la Marató. De la Marató, no, del Quim Riba.
3: En Quim Riba.
0: De la Marató de TV3. I va ser dissabte, el dia que feia 4 anys que s'havia mort el meu marit, i jo li vaig dir al Bayo, dic, escolta'm, podria gravar aquesta cançó i tal. I em va dir, no te'm derrumbaràs? Dic, no. Va, ho fem. Bueno. I jo vaig intentar fer-ho sola, però em costava. Llavors va venir ell i ja veuràs, posem la música
2: de la melodia.
0: Fons, va posar la melodia i automàticament, només una vegada, eh? No vam gravar-ho només un cop, i va sortir això.
2: No surt malament, no?
0: No. Però sí, perquè no està assajat ni res. Va ser una cosa molt espontània.
2: Hi ha alguns petits detalls.
0: Claro, tu
2: si vols analitzar...
0: Tu perquè ets, tu perquè ets professional, i tal, però jo...
2: Però està molt bé, molt bé, i ja està la doblar la veu queda molt
0: bé. L'única vegada que ho he fet a la meva vida. Que tenim alguna trucada, company? No? Vale. Doncs vinguen.
2: Anem a fer-ne una?
0: Vinguen.
2: A qui li hem de dedicar, aquesta?
0: Pues mira, per exemple, li podem dedicar...
3: A la meva dona.
0: A la teva dona.
2: Per suposat, la Maricín.
0: A la Maricín.
2: I avui la que no ha trucat és la Carme.
0: No, últimament no truca.
2: És que ha estat una mica de problemes amb l'ull.
0: Bueno, ja m'ho va dir, que no està gaire fina.
2: I no està massa d'humor.
3: A la dona d'en Josep, a la dona de Julio...
2: Bueno, tantes dones.
0: Totes aquestes se'ls dediquen cançons cada dia.
2: Que se li veia quan parla de dones.
0: Cada dissabte.
4: Tu per les dones.
2: Sí.
0: Vinga.

0: algun de 400.000 persones i que estic fixant-me.
1: Sí, no, ah, sí.
2: Ningú vol treballar, eh?
1: És una de les coses... Hi ha excepcions, segurament, però és una de les coses que jo tinc molt clara, que hi ha molt més aturat que atur. Passa que hi ha molta gent que li han de fer la feina a mida.
3: Sí.
1: Eh? Però, bueno, demana un paleta, demana un fuster, demana un lampista, demana un manyà, demana... No n'hi ha.
2: Sort que hi ha manetes, encara.
1: Sort que hi ha, jo, perquè tinc amics que m'ho solucionen tot.
2: Ningú vol treballar.
4: N'hi ha, n'hi haurà.
1: No, no, això és un problema, eh? Va, continua, company.
0: Allí a la manifestació aquella que vam de parados tots reclamant treball.
1: Sí.
0: I un home amb un cartell diu, gritava, falta personal. I entre la multitud se oyó, que la tire el Eti.
2: Que la tire l'Epi.
1: Molt bé, molt bé.
0: Y se me pregunta si trabajo por horas o por días. Yo le contesté, trabajo por hambre y por pobre. además del día de la mare, tú.
1: Sí.
0: Y yo no sé per què l'han posat el dia de la mare al primer diumenge de la maig de cada any. I el dia de la mare és el dia 29 de cada mes. O el 28.
1: Per?
0: És el dia de la mare. El dia 28 de cada mes és el dia de la mare.
1: Per què?
0: Dic per què. El dia 28 de cada mes el que ha cobrat, diu, la mare que parí a jefe que no m'ha pagat encara. El que ha cobrat, diu, la mare que em va parir a jefe, que encara, que poc m'ho ha pagat. I a jefe diu, la mare que em va parir a ti, que tu m'ha pagat.
2: Sí, la mare, clar.
0: El dia vol dir que el dia 21 era el dia de la mare.
2: Ei.
0: Tothom se'n recorda de la mare, pobreta.
1: Hombre, i tant. És que això de cobrar fa molta il·lusió, eh? Mm. Bueno.
2: No tinc cap més.
0: Bueno, és igual, ara ja anem a canviar. Al noi, ja deixem els treballadors que ja estic cansat de tant parlar.
1: El què?
2: Està cansat de parlar.
1: Està cansat de parlar.
2: Però si acabes de començar.
3: Però que no és el dia del treballador.
2: No es treballa una mica.
1: Això era ahir, el dia del treballador.
0: Ah, era ahir.
1: Sí.
0: Uno llegó a casa y encuentra a la mujer con dos hermanos en la cama.
3: Anda.
0: Dice María, ¿esto qué es? Dice la María, no es lo que tú piensas, ha sido un problema muscular. Yo me estaba fundambando a uno y luego se me subió gemelo.
2: Qué malo, tío. Se me subió el gemelo.
1: Hombre, mira, depèn de com tu miris. Molt bé, molt bé. ¿Otro qué?
0: Estaba una pareja en la cama y dice la hija, le dice, María, dime algo que me ponga mucho. Dice, el chándal.
1: Volve. Va.
0: Llego a casa y me dice, ¿qué, Juan? ¿Cómo fue el doctor? ¿Hablaste de tu problema? Dice, uy, de ti no hablamos nada, perdona, me olvidó.
2: No t'hi deu la bornada.
1: Escolta'm, Joan.
2: Que m'ànim.
1: Joan, ara estic dient a l'altre Joan que expliqui el que ha explicat, que va explicar el Ferran, que aquest es pot explicar.
2: Ja me'n recordo.
1: El del xiprer.
2: Ah, bueno, sí, esclar.
1: Joan dels acudits.
2: Et faré la competència una mica.
1: Ara l'altre Joan et t'explica un acudit que potser ja el saps.
0: Vale, jo escolto.
2: Escolta, diu que hi havia tres senyores.
1: No, aquest no, eh?
2: Sí, home, és molt senzill.
1: Aquest és el dels dònuts.
2: Ei,
1: no, aquest no.
2: Pues no diu res, eh?
1: Bueno, vale, pues explica.
2: Bueno,
1: vale, explica.
2: Ella vol que t'expliqui el que ens van explicar aquest dia.
1: No, explica.
2: Que diu... que diu que jo li vaig dir, mira quina...

0: panxa se m'està fent. Diu, ara ja no es diu panxa, noi. Dic, ah, no, com li diuen? Diu, xiprés. Dic, xiprés, per què? Diu, perquè és el que fa sombra al mort. O sigui que...
1: Ei!
0: És un problema.
1: Joan, l'has sentit?
2: Sí.
1: Vale.
2: Però això no
1: diu
2: de la panxa, no té res que veure. Això és la panxa quan...
1: El què? El què?
2: El xiprés aquest ja no fa panxa.
1: No, home, no, la panxa la fa per fer sombra.
3: Ah!
2: Ja, ja.
3: Per fer sombra al xiprés.
2: Això ens passa quan arribem a una edat que la panxa li fa ombra al xiprés.
1: No, en aquest cos... No, li fa ombra al mort.
0: Fa ombra al mort, no, i fa ombra al mort.
1: El xiprés és l'arbre de l'ombra.
0: Ja tindrem un debat, si un cas un dia d'aquest.
1: Per saber qui és el xiprés.
0: Qui és el que fa?
1: Qui és el xiprés, que és el mort, no?
0: Tu, explica-t'ho als acudits, que tu els expliques millor.
2: El Jan, com aquell, no, que li diu... El pare li diu al fill, diu, nen, la cigonya et portarà un germanet. I el jo, papà, te tires a qualsevol cosa.
1: Què?
0: Que se'n va dormir amb qualsevol.
1: Oh! Que burro. Otro.
2: Bueno. No, sabeu lo de les mares, la mal i a la mare.
1: Sí.
2: Jo sempre ho he dit, les mares tenen un quarto sentido, no? Algo raro. Jo m'acordo quan iba con el autobús, iba viajando por ahí y una semana estuve con un grupo de coreanos. Y había una coreana que, no, de buen gusto, que, y oye, pues me tenía una semana con la coreana, me pegaba cada viaje, me echo polvo, me dolían hasta las pestañas, de cada noche, dale que te pego. Y cuando estaba, llegó el fin de semana a mi casa, y mi madre me miraba, y ¿qué te pasa, Juan? Y nada, que me duele la espalda, estoy aquí, que me duele bastante la espalda, no sé por qué. Dice, eso será de la asiática. Yo, ¿cómo coño se ha enterado esta que está yo con la coreana?
3: Muy asiática.
1: Muy bien, muy bien.
2: La asiática. ¿Cómo tenía la madre lo que tienen? Que son,
1: el sexto son, sentido. Son, sí. Muy bien, muy
2: claro.
1: Bien.
2: Bueno,
1: vale,
4: pues,
1: cariño.
4: Igual,
1: fins la setmana que ve, si no vols. Vale, cariño?
0: Molt bé.
1: Vinga, un petonet. T'estimem. Vinga, va, Jan. No tens res per, no tens re per recitar?
0: No, avui no.
1: La pena. Pues sí. Va.
0: Saps què passa? Que amb el que et deia, ensejant abans d'ahir, ensejant ahir, ha arribat avui i ha sigut...
1: No t'enrotllis, no expliquis la teva vida i fes el favor de cantar o demanar la cançó. No. Demanar la cançó que sí que demanaries, que no era la xica bombón, era l'altra.
0: Ja. No sé si la té.
4: No sé.
0: Ara no està per nosaltres.
1: No. Que hi ha trucada. Tenim una trucada.
0: Ah, quietos, todos, que no se mueva nadie.
1: Manem? Després del Jan. Jan, canta.
4: Busca el Mi Amor, My Darling, del meu disc, d'en Jan.
0: Bueno, anem a fer aquella... Una cosa que es diu Marinera, no sé si la recordeu.
1: No.
0: Sí. Jo crec que per mi, la primera vegada que la vaig començar a sentir va ser per els Sabandeños. Yeah. I em va agradar força i jo intento fer-la. El que no sé que sortirà. Diu... Espesa de bruma de todos los mares y tu cara llena de curiosidad. Llegaste en un barco que vino estos lares de un país lejano como tu ansiedad. Tenían tus ojos dulzuras de enero, empinando el gesto por la ensoñación. Frescura en el alma, tu acento extranjero, no sé qué destino me

0: A Marinera.
1: No, no la veus,
2: que és maca.
3: No la veus, Sabandellos.
0: Sabandellos.
4: Tenim la trucada, Joan, i Eric. Vinga. Doncs, bon dia, bona hora. Amb qui parlem, sisplau?
5: Hola, bon dia.
4: Hombre!
5: I encara que no tingui d'humor.
4: Per què no estàs d'humor, carinyo?
5: Que m'han operat a l'ull i... lent.
4: Bueno.
3: Bueno.
4: Però tot arriba, pasito a pasito.
0: I tant. Si ara te queden dos d'ulls, no hi ha problema.
4: Anda ja. Ell que si no hi posa la nota, no se queda contento.
0: És veritat.
4: Pues t'hem trobat a faltar, Carme.
5: Gràcies.
4: Reina. Però bueno, avui tens aquí el teu medio hombre, el teu company compartit.
0: I repartit.
4: I repartit. I ja dic, la Carme no truca? Doncs pues no.
0: Bueno, però digue-li que ens expliqui alguna cosa. Que ja, de temps que no truca, deu tenir alguna cosa per explicar. Digue'ns alguna cosa.
5: Que encara que no truqui, escolto cada dia.
4: Això és, que diu la, això és el que diu la Maribel, que també ens escolta.
0: Sí.
4: Bé.
0: Que li donarem una, li dedicarem una cançó a la Maribel.
3: Sí, home.
4: Primer la Carme, que ha sigut la que toca.
0: A les dues, doncs,
4: vale,
0: va.
4: Doncs
0: perquè,
4: les dues.
0: No, perquè no tinguin enveja.
4: Sí, perquè a més el temps s'està acabant.
0: Sí. O sigui que... Se'ns acaba tots, per això. Sí.
4: Diu altra. Carme, de veritat, carinyo, veuràs com això se soluciona i veuràs més bé que mai.
5: Vale.
4: Carinyo meu.
3: Ens veuràs més guapos.
0: A mi és difícil, ja no
4: però,
0: puc millorar.
4: Però, Carme, més. Que no ha sigut de catarata.
1: Sí, nosaltres ja, vols dir...
4: Carme?
5: No, no ha sigut de catarata.
4: Ja, bueno. Sigui el que sigui, vull dir, això va bé.
5: Ja, això que és molt lent.
4: Però, bueno, però al mal tiempo bona cara.
5: Ah, no, i tant com sí.
4: Vale?
5: Vale,
4: a més, a més... a més, quan estiguis trist o així, pensa que jo t'estimo molt. I ja està. Vale?
5: Gràcies.
4: I si estires el braç, i si estires el braç a la punta, sempre la meva mà hi trobaràs. Vale?
5: Vale.
4: Vinga. Que vols alguna cançó concreta o la que vulgui el Jan?
5: Que vulgui.
4: Doncs apa, noi, a cantar.
0: Apa-li-li, diu. Apa-li-li.
4: Un petonet.
0: Vinga, fins
4: estimo.
0: Després.
4: Adéu, reina.
0: Ens veurem, suposo, avui. Vale. Anirem al Barça.
4: Molt bé.
0: Gracias a la vida
4: que me ha dado tanto,
0: que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo.

0: es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida.
1: Thank you, vida.
2: Màquio, mira, aplaudiments,
3: aplaudiments. Que tenim temps d'una altra, va.
1: Ai, tenemos tiempo. Ah, mira,
4: aquesta cançó la va fer molt famosa, la Joan Baez.
1: La Joan Baez, sí, senyor. La Joan Baez, sí, sí. I l'Alberto Cortés la... també se la va quedar.
3: Però era de la Violeta Parra, no?
1: No.
4: No,
3: no, pues era de
1: també
3: la...
1: la canta.
3: També la cantava, doncs era de la, aquella de l'Argentina, o de l'Argentina o de la xilena. Ai, com es diu?
1: Cuéntame, com te ha ido?
3: No, bueno, és igual.
1: Sí, és que aquests noms costa recordar. Sí, no, jo segurament sé de qui parles, però tampoc me'n recordo el nom.
3: De Mercedes Sosa.
1: Mercedes Sosa, vale. Sí. Sí,
3: és de la Mercedes també. Sosa.
1: És la... l'autora.
3: L'autora és Mercedes Sosa.
1: L'autora és Mercedes Sosa. Sí, sí. I la que la va popularitzar va ser la Joan Baez. La Joan Baez. Se la va quedar molta gent. Va, entre
3: la cantada molta
1: Cortés.
3: Gent, i tant.
1: Ui, no, això. Així. A veure...

0: distància.
1: Molt bé. Bé, i ja està arribant aquell moment en què hem de dir que la setmana que ve, si ho veu, tornarem a estar aquí, en Joan Cintes.
2: Bon cap de setmana a tothom.
1: L'imprescindible Eric.
3: Hombre.
1: El Pau. La setmana que ve, no? Sí.
3: Ah. Home, pobre, tu que no vinguis, eh?
0: No et xustos, eh?
1: No m'espantis. El Julio, el Porres, i avui hem tingut l'honor de tenir aquí el...
0: Bueno, tant com honor,
1: Jan és un honor.
0: Però ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres.
1: Mira, escolta'm, però...
0: Cantar les cançons aquelles.
1: Però, a més a més, estic molt contenta.
0: Que no sé si les cançons que a mi m'agraden agraden els altres.
1: I tant.
0: Però són les que a mi m'agraden i són les que m'identifico.
1: Aquí ja saps que quan et vaig veure amb la guitarra, que et va convidar el Cristian, a l'Ausente, vaig dir...
3: S'enfadarà, eh?
1: Tu te quedes aquí. No s'enfadarà, perquè s'ha d'enfadar, si és veritat. No ve, jo li dec una cosa, tinc una cosa que em va deixar, que em va portar, i no sé com li haig de tornar, però... Mira,
0: està molt ocupat. Per e-mail, per e-mail.
1: Sí, no se puede enviar per WhatsApp. De totes maneres, quan ve el Jan, acabem tots cantant.
0: Sí. Ja tenim temps.
1: I tant. Moltes gràcies, carinyo. M'ha agradat molt que vinguessis, perquè a més
0: si
1: no
0: vols que
1: creiem.
0: I llavors que deixi el disc aquest del Mi Amor My Darling per acabar hasta que estalli.
1: Vale, doncs ara cantem
0: el
1: Passiu Bé.
0: Allò que comença...
4: Passiu bé, i passiu bé.

0: està aquí la Rosa Munné perquè tots junts ens ho passem
1: molt bé.
0: I ara us deixem amb una cançó meravellosa que ens interpreta, bueno,
2: en Jan, amb en la veu Jan, de la Montse la Amor, Aitana d'en Rudi Ventura.
0: Molt bé, doncs endavant.
2: Fins dissabte que ve.
0: Si Déu vol, tu no mentiré.
3: Vinga. ¿Qué esperas de mí? Me gusta escuchar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs de l'any passat. Coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, també creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I l'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a Creta. L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. I encara en un apunt internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. I ens anem cap a casa nostra en cultura, ja que la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà avui dissabte a la Fira del Vi de Falset en una diada prevista a partir de les 6 de la tarda al carrer de Miquel Barceló. Ens informa des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Després de descarregar el primer 5 de 8 de la temporada la setmana passada a Tortosa, els del Portal Nou afrontaran l'actuació Falset amb l'objectiu de consolidar el seu nivell, apostant per rodar la gamma bàsica de 8 i la mitjana de 7. A aquestes alçades de curs, la Colla Vella hi ha completat un 5 de 8, 3 tresos de 8, 4 quatres de 8 i 3 dosos de 7, unes xifres que evidencien un començament sòlid. La cita a la capital del Priorat servirà per continuar agafant ritme i confiança de cara a les properes diades del calendari casteller.
1: I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril 4 homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals del 2025. La víctima va interposar una denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els dies 8 i 9 de desembre. I parlem de vagues, ja que avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida que només està afectant, sobretot, els dissabtes. Per ara asseguren que si no troben solucions amb els representants polítics podrien ampliar aquesta vaga indefinida en ple mes d'exàmens i a un mes de la selectivitat. I el Girona en esports cau 0-1 contra el Mallorca i el Barça juga avui contra l'Osasuna a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

Veïns de Mar, amb Joan Puig.

Benvingudes, benvinguts, veïns de mar, 2 de maig, 2026. Diguem que fa un bon dia arenys, fantàstic. Jo he apuntat avui, per començar una mica filosòficament, he apuntat una frase d'en Gandhi, que diu: a la Terra hi ha per tots i per tothom, però no hi ha suficient per aquells que ho volen tot. D'alguna manera és per començar el programa. Nosaltres avui parlarem del tema bio, entre altres coses, però sí el que sempre, amb aquesta petita entrada que fem, un no deixa de sorprendre'l, i és que, per exemple, a Barcelona, no cansaré mai de parlar de Barcelona, del Cap i Casal, que ja és Canguiri, ja és Hollywood, allò. Hem passat de 6 milions a 8, i ara de 8 passem a 10, amb un no-res. A Barcelona tenim 10 districtes administratius, que són Ciutat Vella, Eixample, Sants Montjuïc, Les Corts, Sarrià Sant Gervasi, Gràcia, Horta Guinardó, Sant Andreu i Poblenou. I nou barris. En qualsevol cas, també n'hi ha un onzè. Un onzè que es diu, que no és físic, que és districte Palestina. I aquest districte Palestina estaria molt bé si fos com fos, però aquest costa als contribuents de Barcelona una pasta gansa, començant per la seva gerent, que cobra al voltant de 100.000 euros anuals, bruts. Districte Palestina. I a més és una jugada mestra, perquè l'alcalde, el Collboni, li treuen als comuns una de les peces claus, qui no anirà a les eleccions municipals, però li donen. A mi em fa pensar en la menjadora d'en Pujol. En qualsevol cas, aquest país ho aguanta tot, el paper ho aguanta tot, i nosaltres és el que hi ha. Abans, com no fa tants anys, a tot arreu sabíem que a l'administració hi havia un color, ara hi són de tots colors, però tots tenen una mateixa finalitat en aquests càrrecs polítics. És una bona jubilació i no passar problemes a final de mes. Nosaltres comencem el Veïns de Mar amb un que quasi hem adoptat i hem passat al català, que és l'Adrià Xalantà, amb una cançó del 72 que diu així. Prison cold in 1892. You're the cold.

0: Molt bon dia. Nosaltres avui tenim un tema que és el tema del menjar, de la nutrició i del tema ecològic. Podríem fer programes i programes i programes i més programes sobre el menjar, sobre el tema ecològic, sobre la proximitat, però avui tenim al telèfon la Montse, que és la directora, la Montse Escuita, que és la directora del certamen que tenim biocultura a la setmana que ve a l'Hospitalet, a la Farga. Molt bon dia, Montse.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Gràcies per atendre'ns. Molt agraït. Escolta'm, content.
1: Gràcies a vosaltres, per donar-nos veu, també.
0: Bé, perquè sé que estàs lluny i aleshores tenir aquesta oportunitat. Escolta, comencem per lo més senzill. Quan serà la fira?
1: La fira comença el dijous vinent, el dia 7,
0: sí.
1: I dura fins al diumenge, el dia 10.
0: Quin horari?
1: Doncs de dijous a dissabte comencem a les 10 del matí i acabem a les 8 del vespre, i el diumenge també comencem a les 10 i acabem a les 6 de la tarda.
0: I important, això, per aquells que encara anem una mica despistats, a on?
1: A la Farga de l'Hospitalet.
0: No al Palau Sant Jordi.
1: No, al Palau Sant Jordi. Al Palau Sant Jordi ja... L'any passat ja ens vam mudar a la Farga i doncs ara estem fent biocultura allà.
0: És un canvi, però també amb un èxit total.
1: Sí, tenim la sort que tenim un públic fidel que, encara que hem estat 30 anys, 30 anys al Palau Sant Jordi, doncs, han continuat venint a la Farga. Sí que és veritat que això ens ha donat l'oportunitat de que vingui públic nou, perquè la Farga està dins del teixit urbà, no està tan allunyat com el Palau Sant Jordi. És veritat que el Palau Sant Jordi era un espai molt maco, a la muntanya de Montjuïc, amb facilitat d'accés amb cotxe, però tot el que era accés amb transport públic doncs era molt complicat. I aquí la Farga doncs és una mica al revés. Tenim molta facilitat amb transport públic perquè arriba el metro, autobús, dues línies de tren, i el que passa és que l'accés amb cotxe, igual que passa a qualsevol ciutat, doncs és més complicat. Nosaltres, com a entitat que promociona, que estem lluitant per tenir una societat millor i que ens preocupen els temes ambientals, sí que doncs, la nostra opció primera és que la gent vingui en transport públic, però entenem doncs, que per diverses casuístiques a vegades la gent ha de venir en cotxe. Llavors el que hem fet és habilitar una zona d'aparcament, una zona municipal, que serà gratuïta, que està una miqueta lluny del recinte, però posem un autobús llançadora, que doncs, servirà perquè les persones doncs, deixin el cotxe allà i puguin venir amb aquest autobús fins al peu de la Farga de l'Hospitalet.
0: Diguem que també que per la gent de l'àrea metropolitana de Barcelona el metro i els ferrocarrils catalans es deixen molt a prop d'aquí.
1: Sí. Està, la veritat és que està molt ben comunicat amb transport públic, que va ser una de les dels motius pels quals ens vam decidir per aquest recinte firal.
0: Escolta'm una cosa, hem fet les preguntes fàcils, però és que en tots els exàmens. Primer, felicitar-te per aquesta nova feixuga tasca a la 32a edició de Biocultura. Escolta'm, què és això de... la gent que hi pot trobar a Biocultura?
1: Doncs bé... Crec que el més important és saber que Biocultura és una fira que organitzem des de l'Associació Vida Sana. L'Associació Vida Sana som una associació que tenim seu a Barcelona, però que tenim àmbit nacional i que des de... ens vam constituir l'any 81 i el que fem és defensar un nou model d'alimentació, sobretot el que són els productes ecològics, però també qualsevol altre producte de consum responsable. Llavors, a la nostra fira, la part més important, un 50% de la superfície, és l'alimentació ecològica, però les persones que ens visitin també trobaran altres sectors com el textil sostenible, casa sana, cosmètica conatural, tot el que té a veure amb salut i benestar, tot el que té a veure amb el consum responsable està allà. I una de les característiques també de la fira és que hi ha moltíssimes activitats. Hi ha més de 250 activitats paral·leles en diferents espais on la gent pot... tenim un show cooking gastronòmica, la gent pot venir a tastar productes, plats cuinats amb aliments ecològics, tenim un espai on la gent pot sentir xerrades i provar cosmètica conatural, tenim un espai infantil amb tallers pel públic familiar i moltíssimes xerrades, no?, de diferents temes, de tot el que té a veure amb el consum responsable i bueno, el medi ambient, la salut. I, per tant, nosaltres diem que Viacultura és més que una fira, sinó que és tota una experiència per venir i passar el dia sencer.
0: Fa 32 anys d'aquest esdeveniment. Va començar el 92, ai, el 94, deixem que t'ho digui, ara que estem en família. Va començar com si tot fos una mica friqui, no?, tot això.
1: Sí, sí, a més nosaltres vam la fira a Barcelona fa 32 anys, però nosaltres la vam començar a fer a Madrid, perquè ningú és profeta a la seva terra.
0: Sempre passa.
1: I vam començar 10 anys abans, o sigui, Madrid la vam començar a fer al 80 i poc, 84 devia ser, i encara era tot molt més friqui, sí, sí, érem una colla de hippies que ens havíem begut una mica l'enteniment i que pensàvem que podríem canviar el món, i a poc el món ens està donant la raó i estem contents de que això sigui així, perquè cada vegada estem veient més que és més necessari que mai canviar el model cap a una societat més justa i sostenible. Tenim aquí ja el canvi climàtic, tenim problemes de contaminació molt greus, tot ple de plàstic, del mar, inclús nosaltres mateixos estem plens de plàstic, cada vegada hi ha més notícies que ens alerten dels perills per a la nostra salut, d'aquesta exposició a substàncies químiques que estan a tot arreu, estan als aliments, estan al sofà de casa, estan a la pols que tenim a totes les lleixes de casa nostra, i bueno, que hem de fer un pas, no?, per canviar això, perquè creiem que ha arribat... Bueno, ja fa molts anys que estem alertant, i no només nosaltres, sí que en certa manera una mica friquis, però cada vegada es van sumar més estudis científics, no?, que ens van donar la raó en aquest sentit, no? Inclús la pròpia Comissió Europea l'any 92 ja va aprovar un reglament que regulava els aliments ecològics, que de fet és l'únic model d'aliments que té aquest reglament europeu, que és igual per tots els països d'Europa, al darrere, i que hi ha un sistema de control amb inspeccions que garanteix que realment aquests aliments s'han produït de la manera més sostenible possible, sense cap tipus d'adob químic, de pesticida, i per tant això es va anar oficialitzant, no?, i cada vegada més. I, bueno, amb tots els exemples, quan parlàvem nosaltres de bioconstrucció, també era, ostres, els rarets aquests que volen tornar a fer cases amb fang, i ara, doncs, ja la bioconstrucció és una branca important de l'arquitectura, de construir amb materials més nobles, que ens facin sentir més bé dins de casa nostra, no? I crec que amb totes les branques del consum que anem tractant i que hem anat fent xerrades i denunciant a la fira, a poc s'ha anat veient que està clar, no?, que ens havíem allunyat molt del que és la nostra natura i que cal tornar i moderar, no?, aquesta modernitat que ens ha portat a allunyar-nos molt i molt de la natura.
0: I aquest diguem-ho així, més que despectiu, somrient friquisme, ha comportat que l'èxit que heu tingut, que les multinacionals us han vingut a veure tot.
1: Sí, sí, avui dia moltes s'han sumat al carro, no? Ara trobem productes ecològics a totes les grans superfícies, grans empreses com Nestlé doncs tenen productes ecològics certificats, Danone, evidentment, i moltes també han anat comprant, no?, empreses que van començar sent petites empreses, moltes d'alguna persona així una mica alternativa que va començar molt modestament i va tenir gran èxit, i després la seva empresa l'acaben comprant un gran grup d'aquests alimentaris, no?, perquè veien que això realment té un futur, té una demanda, les persones cada vegada estan més conscienciades i que hem d'anar cap aquí, no? Tot i que és veritat que en els darrers anys el que estem vivint és una mica una frenada, en el sentit de que tothom té claríssim que les persones consumidores estem muntant per productes més sostenibles, però com que si ho vols fer bé és més car, s'ha de tenir més cura, té certes dificultats, el que estem veient i ens estem quedant una mica estupefactes és com s'està generant un munt de termes, etiquetes d'alimentació sostenible, bueno, que està generant molta confusió entre les persones consumidores i que les empreses, sobretot les grans, en molts sentits estan contribuint a crear aquesta gran confusió, no?, per intentar encabir coses que realment no són ecològiques, no? Llavors, un sector com és l'alimentació ecològica, que semblava que tenia un creixement imparable, doncs estem veient, sobretot a Catalunya, una frenada aquests últims 2 anys, atribuïda principalment a això, no?, a la gran confusió de les persones consumidores, que moltes vegades pensen que consumir local ja n'hi ha prou, i està molt bé, evidentment, no seré jo qui digui que no s'ha de consumir local. Nosaltres sempre diem local i ecològic, perquè que estigui un producte conreat al costat de casa teva té uns avantatges ambientals, sobretot amb el tema del transport, però no vol dir que el pagès del costat de casa teva no estigui contaminant. I aquí a Catalunya som molt conscients, per exemple, de la gran contaminació que de les granges de porcs, de les granges intensives, dels purins a l'aigua, no?, a molts pobles que no poden consumir. I quan hi ha hagut aquests episodis de sequera, on l'aigua de pluja no dilueix tota aquesta contaminació, no només eren nitrats provenent dels purins, sinó que hi havia pobles que havien de deixar de consumir aigua per la quantitat de residus de pesticides que hi havia. Per tant, local està molt bé, però no n'hi ha prou. Llavors, hem de fer aquest esforç perquè la gent entengui que fer petits passos està molt bé, s'ha de consumir local, s'ha de consumir de temporada, però hem d'exigir que els nostres aliments vinguin lliures de residus i que no estiguin contaminant amb la producció, ja sigui al costat de casa nostra o ja sigui a l'altra punta del món, perquè estem en un món global i la contaminació que es produeix a l'altra punta tard o d'hora ens arriba també a nosaltres. Per tant, hem de ser molt curosos amb això i exigir doncs un tipus d'agricultura que realment estigui complint els requisits de que no sigui contaminant.
0: Allò de l'efecte papallona, no?, que el que passa en un lloc queda, que pot fer canviar el temps en un altre. Escolta'm, Montse, crec que ho expliques molt clar i molt bé, però encara hi ha hagut, amb aquestes grans multinacionals que s'han apuntat al carro de l'eco, hi ha hagut litigis que normalment sempre us heu guanyat, no?
1: Sí, o sigui, clar.
0: Perquè nosaltres s'han posat de moda a l'eco, per exemple, o al bio, i aleshores doncs hem dit, va, etiquetem i tal, i no és tan fàcil, tampoc.
1: No, a veure, tenim la gran sort que el que és els termes ecològic, biològic i orgànic, i també eco i bio, és un terme que està protegit per aquest reglament europeu. Per tant, qualsevol, amb alimentació, això ho hem de tenir clar, perquè amb això també hi ha molta confusió.
0: Perdona, has dit eco, bio?
1: Eco, bio i orgànic.
0: I orgànic.
1: Això està protegit.
0: Val, perfecte.
1: Cap producte d'alimentació es pot posar que és eco, que és bio o que és orgànic si realment no està inscrit a producció ecològica, amb un organisme de control, que en el nostre cas aquí a Catalunya és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que depèn de la Generalitat de Catalunya, que això vol dir que hi ha unes inspeccions, que hi ha un control de tot el que estàs fent, inspeccions anuals, i que si tot està correcte, tot permeten etiquetar conforme els teus aliments són ecològics i posar el logotip de la producció ecològica de la Unió Europea, que és el que diem eurofulla, que és el dibuix d'una fulla feta amb les estrelles de la Unió Europea, normalment amb un fons de color verd, i les estrelles blanques, però bueno, també es pot posar en blanc i negre. Doncs els aliments que porten aquest logotip vol dir que hi ha un sistema de control que estan vetllant perquè això realment sigui així. Què passa? Que si algú que ven alimentació fa servir aquests termes, això és un frau de llei i es pot denunciar. Aquí el que va passar al nostre país és que al principi
0: s'hi van apuntar ràpid.
1: Sí, quan va començar el reglament de la producció agrària ecològica ja existien productes, per exemple, el bio de Danone, sí, que ja posava bio. Llavors, el que hagués estat lògic és que s'hagués obligat a Danone a retirar aquest terme bio perquè estava protegit. El que passa és que l'Estat espanyol va dir, bé, no, aquí a Espanya el que farem és que protegirem només el terme eco, però bio ho podran fer servir altres empreses. I, clar, doncs la Unió Europea va denunciar l'estat espanyol i al final això es va haver de corregir. Però bé, entre una cosa i l'altra van passar, jo diria que uns 2 anys, on aquí a Espanya es podien comprar aliments que posava bio i que no eren realment ecològics. Bueno, amb això sempre hem sigut una mica especials en aquest país. Clar, com dic, tenim la gran sort de que aquesta protecció ens ajuda a les persones consumidores a tenir molt clar, no?, que si jo compro un producte que posi sostenible, que posi, bueno, inclús la gent vegà. Vegà vol dir que no té cap ingredient d'origen animal, però no vol dir que no portis, que no s'hagi conreat aquell vegetal amb pesticides, o sigui, no està dient res respecte al tipus de residus, al tipus d'additius, perquè també amb la transformació d'aliments ecològics els additius que es poden fer servir són molt restringits, i són restringits els que són naturals, o sigui, que no només és que jo conreo els aliments sense fer servir aquests pesticides i adobs químics, sinó que quan transformo aquests aliments tinc molt limitats els additius. Per tant, són aliments més sans. Encara que a l'administració no li agrada i no es fan campanyes que diguin que aquests aliments són més sans, perquè amb això se suposa que hem de ser molt curosos perquè estem dient que els altres no són suficientment sans. Quan la realitat és així, perquè cada vegada hi ha més metges que ho estan dient, no? Que els pesticides són un problema i molts additius són un problema per la nostra salut, perquè es van sumant. Diuen, no, hi ha controls. D'acord, hi ha controls, però els controls es fan producte per producte. Però no hi ha absolutament cap estudi que digui què passa quan jo vaig sumant aquest producte, més aquest producte, més aquest producte, més aquest producte, i jo ara poso un pesticida, ara poso un additiu, ara poso que estic netejant casa meva i estic respirant un producte químic, ara, mil productes, substàncies químiques que ens entren a l'organisme cada dia i que absolutament ningú, no hi ha absolutament cap estudi, perquè suposo que deu ser impossible que estudi l'efecte còctel que diuen els científics. És la suma d'aquestes petites accions que potser un pesticida o un additiu per ell sol no és un problema per la salut, però en el moment que es van sumant...
0: Però...
1: Llavors jo dic, a veure, no som conscients que la població cada vegada estem més malalts? Perquè això no cal ser... Saps? O sigui, que tots tenim persones que tenen càncer, estem veient persones amb malalties degeneratives, neuronals, més obesitat, més diabetis, i bueno, vale, no es pot dir que això està relacionat amb l'alimentació, perquè hi ha altres factors. D'acord, però no es pot dir perquè ningú ha pogut... Clar, amb això és molt conservador, o sigui, abans de que es va poder dir que el tabac generava càncer de pulmó, van haver de passar moltíssims anys fins que estava claríssim que tu fumaves i tenies més possibilitats de tenir un càncer de pulmó. Ara comença a dir algú, és que si menges, o sigui, els residus d'herbicides que hi ha als aliments fan que, o poden fer que hi hagi més càncer de còlon en persones joves, que va sortir l'altre dia a la notícia. Sí, van sortint notícies, però costa molt, perquè jo entenc que és un missatge que impacta molt, i jo entenc que fer aquesta transformació de dir no, és que totes aquestes substàncies químiques que s'estan permetent a tot arreu ens estan fent mal. Com ho fem? Perquè, clar, vivim envoltades d'això i hem creat una societat on gairebé són imprescindibles a tot arreu, no? Llavors, entenc que és molt difícil, entenc que no és una mesura popular en aquest sentit, entenc la pressió que deuen sofrir els governs de la indústria, perquè estem parlant de llocs de treball i sempre estem així, però ens estalviaríem tants diners en sanitat si poguéssim ser prou valents per entendre que cal treure la població d'aquesta pressió constant de compostos químics, per molt difícil que sigui, o sigui, hi ha alternatives i ho hem de fer-ho, no? I bé, a biocultura, que ens estem anant potser una mica per les branques, el que fem és demostrar això, no? Explicar com es pot fer, com es pot portar una vida alternativa en aquest sentit, allunyant-se al màxim d'aquests compostos tòxics, que és molt complicat perquè estan a tot arreu, fins i tot a l'aigua de pluja, però intentar almenys limitar al màxim aquesta exposició. I crec que per això creiem que Biocultura és una fira molt necessària, molt interessant per les persones que estan preocupades per això, que vinguin, que escoltin el que els expliquen els experts i que després vegin que poden trobar aquests productes. No només a la fira, sinó neix amb l'esperit de que les persones els coneguin, els puguin tastar i després comprin a prop de casa seva, perquè cada vegada hi ha més botigues on es poden trobar fàcilment i supermercats aliments ecològics, doncs que els puguin comprar.
0: Està quasi que diria que ell no sé falta de dir nada més, no? Vull dir, trobo que ho expliques força bé. També diem pels nostres oients per aclarir que parlem de nutrició, però, com has dit tu, hi ha tot tipus, des del tema tèxtil fins a gots, fins a teràpies noves. Vull dir que realment sabates, realment és molt entretingut. No sé, potser la pregunta del milió, amb tot això que estem parlant, és que quan vas a França o vas a Alemanya o quan vas a Suècia, per exemple, això, aquesta cultura bio, ho tenen molt més assumit?
1: Ho tenen molt més assumit, la gent ho demana, la gent està molt més informada i conscienciada, sap el que és, i a més, allà a cap govern se li acudiria fer res que pogués generar confusió. Que això és el que ens trobem en aquest país. O sigui, el problema que tenim és que totes aquestes etiquetes que estan generant aquesta confusió es creen i surten amb la connivència dels governs, i moltes vegades són els propis governs qui les estan impulsant, no? I llavors això a altres països d'Europa seria impensable, perquè la població està molt més conscienciada, té molt clar el que són els aliments ecològics, té molt clar que és l'únic sistema que garanteix al 100% el sistema de producció, té molt clar que hi ha un reglament europeu que ho protegeix, i a ningú se li acudiria, doncs, ni a cap empresa, potser, d'intentar generar aquesta confusió. Clar, en aquest país, doncs, el problema que tenim és que és fàcil que ens enganyin en aquest sentit, no passa res perquè tenim moltes lleis potser que protegeixen els consumidors, però molt pocs recursos perquè s'apliquin aquestes lleis, molt pocs inspectors de comerç, i la gent i les empreses que se n'aprofiten van campant com volen, no? I clar, això ens fa que aquí, que som el primer productor de productes ecològics a Europa, el primer, on hi ha més superfície de tota Europa conreada, però que són productes que es venen a la resta de països d'Europa.
0: Que s'exporten.
1: Perquè aquí el consum, clar, s'exporten, perquè aquí som un país on el consum doncs no acaba d'arrencar per molts motius, però un dels principals és aquest, no? Que no hi ha hagut una postura clara de recolzament, d'informació, perquè la gent sàpiga que s'ha de triar aquest tipus de productes, què són i per què.
0: Estaves parlant de les etiquetes, de les enganxines que trobem en els aliments, però un ocellet m'ha dit que ara la Generalitat n'entra una de nova que no deixa no d'informar, sinó que encara marejarà una mica més la perdiu. Què ens pots dir d'això?
1: Clar, el Departament d'Agricultura està impulsant ja des de fa temps una etiqueta de producció agrària sostenible. Nosaltres entenem que s'ha de fer tots els esforços per ajudar els productors, pagesos i ramaders, perquè la seva producció sigui el més sostenible possible. Ho entenem clarament i no estem, des del sector d'alimentació ecològica, no estem gens en contra de que això es faci, que hi hagi un recolzament clar des del govern de la Generalitat. El que no estem d'acord és que generi una nova etiqueta, que un pagès que entri dins d'aquest sistema

0: Per tant, segurament seran més barats perquè no té aquesta exigència tan gran com un aliment ecològic que, a més, ha de pagar la seva certificació i el consumidor dirà, ah, doncs mira, entre un producte ecològic que en costa tant i un producte de producció agrària sostenible que en costa més barat, trio aquest, perquè no sabré distingir. Llavors nosaltres, des del sector de l'alimentació ecològica, estem molt enfadats i portem molts anys discutint-nos amb la Generalitat, amb el Departament d'Agricultura, per dir-li d'acord. Però no digueu producció agrària sostenible, busqueu un altre nom, no estem en contra, perquè el que no pots dir és que és sostenible...
1: Com no és?
0: Bueno, és més sostenible segurament que altres sistemes, perquè sí que s'està pensant perquè el pagès vagi millorant, però estàs generant aquesta competència deslleial respecte a la producció ecològica, que és l'única que el Reglament Europeu reconeix que és la més sostenible de totes. Llavors, nosaltres creiem que no és la manera, que evidentment des de l'administració s'ha de donar tot el recolzament del món a que els pagesos doncs, facin les pràctiques més sostenibles possibles, tots els ajuts que considera la Generalitat, amb això no estem en contra, però en el moment que hi ha una etiqueta que genera confusió al consumidor i que va en detriment i posa en greu risc al sistema de producció agrària ecològica i als productors ecològics, creiem que no és just i estem totalment en contra.
1: Montse, per què en aquest nostre país que gaudeix de sol i també d'aigua com plou, amb quantitats correctes, l'agricultor i el ramader estan tan castigats?
0: Doncs perquè sempre ha sigut un sector que no s'ha mimat, que no s'ha cuidat. Està molt abandonat i en el moment que s'obren els ulls i es diu ostres, ens estem quedant sense pagesos, ens estem quedant sense ramaders, doncs és molt complicat perquè s'està canviant també el model de producció, s'està perdent el que són les explotacions familiars, estan entrant molt fons d'inversió que compren terres per produir userda, alfals, per vendre, per portar-se-la a Aràbia per alimentar els camells.
1: Què dius, ara?
0: Sí. Clar, és que la terra és un valor que no som gens conscients, nosaltres. I hem deixat doncs, que s'abandonin les terres. Ara tenim un problema molt gran amb que el bosc està guanyant superfície, un bosc brut, que quan tenim un incendi no hi ha recuperi.
1: No, es crema tot, es crema tot.
0: Territori, es crema tot, no tenim camps que tallin l'abans del foc. Llavors, bé, ara ens adonem, però ens adonem una mica quan hi ha els incendis o quan tenim un problema, però després no hi ha polítiques reals per donar suport a la pagesia. Nosaltres havíem inclús proposat el debat que aquest que hi ha de que hi hagi una renta mínima de garantia per tota la ciutadania, que és que tu tinguis uns ingressos mínims que et permeti viure. Això ho podem debatir, però nosaltres posàvem sobre la taula que sí que seria molt necessària a la pagesia familiar, que els pagesos, les famílies que es dediquin a la pagesia, que visquin en zones rurals, tinguessin, el govern els garantís aquesta renda mínima per la seva feina només, per això els
1: blindaria una mica...
0: Que puguin viure. Contra, clar, el canvi climàtic és un repte grandíssim per ells, perquè jo, si a l'abril fa més calor, doncs m'atrec el jersei, però per l'agricultura això és un drama, perquè els pol·linizadors van bojos, les plantes van boges i no floreixen quan cal, llavors un pagès que juga els seus ingressos amb una collita, amb dues collites, en funció del tipus de conreu, que són tan dependents de la climatologia, doncs això està perjudicant moltíssim, però moltíssim. No som gens conscients. Què passa? Que un pagès pot aguantar un any, pot aguantar dos, però quan any rere any, o ara plou massa, o ara plou poc, o ara gela quan no toca, o ara fa massa calor quan no toca, doncs no poden sobreviure. Llavors, hem de trobar maneres, hem de trobar un pacte d'estat i de la societat conjunta per dir no, és que, o sigui, igual que els metges, igual que els mestres, són professions clau, són professions de país, i els pagesos i ramaders, aquells que ho fan bé, perquè jo entenc, a veure, una gran empresa que em munti una granja de no sé quants mil porcs que m'estigui contaminant tot, jo crec que aquesta gent no se'ls hauria d'ajudar. Però una família pagesa que tingui, que conreï pomes, que conreï cereals, que tingui ramaderia extensiva, que tingui ramats, aquestes joves que vulguin tornar al camp, aquesta gent se'ls hauria d'ajudar amb els ulls tancats i una renda.

0: la garantia mínima de dir, no, no, tu cada mes cobraràs per poder viure, per poder mantenir-te, i després, si tu la teva collita va bé, doncs d'acord, tindràs més ingressos i podràs invertir-ho i podràs viure millor durant aquest temps, doncs fantàstic, però és una professió clau, i això ho hem de tenir. O sigui, ens hauríem de gravar el cervell i hauríem de ser prou valents per portar polítiques que ajudessin a això, perquè és que ens estem quedant, i és un problema greu, perquè després això ens costa diners. O sigui, s'haurien de fer càlculs, a veure, quant ens costaria que els pagesos ramaders tinguessin una renda garantida? Quant ens costa un incendi que arrasa milers i milers d'hectàrees? Quant ens costa haver de portar aliments de fora perquè aquí no en tenim? Quant ens costa, bueno, mil coses, no? Llavors, segurament sortirien els números, és que segurament seria molt millor per tothom, no?
1: Però ara, no, t'expliques, jo, escolta, t'expliques força bé. Ara, per això, el món està ben girat, perquè ara, per exemple, hem entrat amb aquest nou conveni del Mercosur, que hi ha molts pagesos d'aquí que no hi estan d'acord.
0: Clar, perquè són convenis pensats per grans empreses. És que els petits no els afavoreix, ni els petits d'aquí ni els petits d'allà. És simplement grans multinacionals, grans empreses que estan a favor del comerç mundial i global, que això els afavoreix perquè la producció d'allà es pot vendre aquí més bé, a més bon preu, les d'aquí es poden vendre allà, però el que és la pagesia familiar, petita finca, això no els hi ajuda gens, perquè els hi resulta una competència molt gran en productes que venen de l'altra punta del món. Heu de pensar que nosaltres aquí, malgrat tot, a Europa som la zona del món on estem més protegits, on hi ha lleis més estrictes respecte al tipus de pesticides que es poden fer servir, que any rere any la Comissió Europea retalla els que estan permesos perquè els efectes sobre la salut són claríssims, i va retallant i va retallant. Els pagesos d'aquí es troben que ells no es poden fer servir, això repercuteix en les seves produccions o en la seva capacitat de produir. En canvi, a l'altra punta del món no passa això, i els països d'allà es poden fer servir, venen productes amb aquests residus de pesticides, que, bueno, la Comissió Europea diu sí, no, però estudiarem mesures, no sé què, però és el de sempre, per molt que tu sobre el paper posis, no, és que els productes que vinguin aquí no poden portar aquests residus de pesticides. Qui ho controla? Sí que hi ha un control, però és un control que és molt difícil que es controli tot. Llavors, ens trobem amb aquestes eines que l'únic que aconsegueixen és seguir afavorint que els que guanyen més diners es fan més rics encara, i els petits, doncs, cada vegada els sigui més complicat competir respecte a tot el que els hi ve de fora.
1: Tornem a les diferències brutals que hi ha a nivell social, no? Entre la gent, els pobles i els països, no?
0: Perquè a més, inclús, el petit productor de Brasil, d'Argentina, tampoc no té res a fer. O sigui, no l'afavoreix, perquè això només afavoreix això, les grans empreses que estan allà produint extensions de milers d'hectàrees, fent servir tonelades i tonelades d'herbicides, inclús perjudicant a la seva pròpia població, perquè en aquests països és un drama, no?, la contaminació que tenen, els problemes de salut, per aquest ús tan indiscriminat d'aquest tipus de productes, sense cap mena de control en molts casos, i clar, doncs allà també tenen moltes dificultats, perquè si les grans empreses ho tenen més bé, guanyen més diners, doncs tindran més força en aquests seus països per seguir fent fora els petits productors i acaparant totes les terres. Per tant, és un tipus d'acord que la sobirania alimentària de cadascun dels països no l'afavoreix per res.
1: Ara em fas pensar amb aquesta gent americana del... Sembla que es diuen Montero, no?, que són els dumbosos amb pesticides i tal, que venen a tot el món i que realment en aquesta zona tenen una influència brutal.
0: Sí, Monsanto, que ara ja no és Monsanto, l'han comprat. Però sí, que... O sigui, hem de ser conscients que el 50% del mercat global de llavors... 50 no, més del 50%, crec que estem parlant ja del 70-80%, està en mans de 5 multinacionals. Clar, això deixa molt poc marge a la sobirania, perquè clar, aquestes empreses controlen les llavors, les registren, les patenten, després els pagesos no les poden fer servir, les han de comprar sempre, són llavors que no es poden guardar per un altre any, i cada vegada estem més en mans d'aquestes multinacionals, amb el camp de les llavors, amb el camp dels pesticides, amb el camp dels medicaments veterinaris, que moltes vegades no pensem, també està en mans de molt poques empreses farmacèutiques que venen aquests medicaments pels animals de les granges. O sigui, hi ha uns monopolis molt i molt grans en el camp de l'alimentació, que estem deixant la nostra alimentació i la nostra alimentació futura en mans d'això, de poques multinacionals, que al final són les que pressionen els governs i decideixen els acords i com s'ha de fer tot, i decideixen elles si volen que hi hagi un reglament o que hi hagi el que sigui. No? I no som gens conscients de com estem perdent el poder i la sobirania com a pobles, com a països, i al final haurem d'acabar fent el que vulguin algú que estigui allà amb el Consell d'Administració d'una gran empresa, que l'únic objectiu és guanyar diners. No és la salut de la població. Ells volen guanyar diners. Els importa tres pitos. Si el que venen és més barat i la gent ho compra, endavant, encara que sigui un producte que perjudiqui la salut.
1: Jo realment, com et sento parlar, amb la facilitat i amb la claretat que ho fas, jo quasi llegeixo entre línies que qui compra o qui segueix aquesta línia, el que està fent és una revolució.
0: Sí, sí. O sigui, com a persones consumidores no som conscients de que tenim molt, molt, molt de poder. Perquè si realment triem el que és millor, optem pels productes de petits productors, de producció local, de proximitat, ecològica, estem apostant, estem fent que aquestes famílies es mantinguin sobre el territori, que aquestes professions no es perdin. A la fira, per exemple, tenim, jo crec que un dels últims matalassers que tenim a Catalunya, que és l'Ecomatalasser, que fa matalassos molt bons amb llana, amb cotó, amb tot el que són textils naturals, i els fa ells, i si tu li portes un matalàs antic de llana, aprofita aquella llana i te fa un matalàs nou, o sigui, tot això s'està perdent, perquè quan aquesta persona jurídica no li falta gaire, potser no hi haurà ningú més que sàpiga fer matalassos, i haurem de comprar els matalassos que vinguin de la Xina o que vinguin de l'altra punta del món i fetes amb
1: Que es quedin parats allà a l'estret d'Hormuz, per exemple,
0: que
1: no?
0: Que es quedin parats allà a l'estret d'Hormuz, o sigui, estem perdent molta professió artesanal, que quan es perdi aquest coneixement ja ningú sabrà fer-ho i serà molt difícil recuperar-ho. I això ens dona molta independència. Ho estem veient ara, com coses que ni pensàvem que venien de l'altra punta del món o que no érem conscients, doncs estem veient que ara hi ha una guerra i no ho tenim a prop. I per tant és molt important, no?, com a consumidors que seguim optant per aquest tipus de productes, perquè és l'única manera que tenen aquestes empreses de poder seguir sobrevivint en un món on és molt difícil competir.
1: Jo penso que has fet una mica de cant al nostre país, no?, aquest petit i mitjà empresari d'agricultor, ramader, aquest matalasser, aquest artesà, que d'alguna manera, ara que tot està canviant tant, tenen aquest tros per guanyar-se la vida, però per, també, diguem-ho així, per contribuir al món millor, que és el que es tracta, no?, amb tot això que s'està fent.
0: Clar, és que, a veure, ningú està en contra de l'economia, ningú està en contra del consum. Perquè és allò de dir, no, vale, aneu en contra del consum, feu una fira.
1: S'entén perfectament, eh?
0: Estem parlant de que hem de consumir de forma més conscient, perquè no té sentit canviar de samarreta cada any. I comprar una samarreta que val 5 euros, que ve de la teva punta del món, que s'ha fabricat amb patiment de persones, moltes vegades amb treball infantil, i només perquè jo vull canviar de samarreta cada any, o cada 3 mesos. O sigui, i després no sabem què fer, que hi ha ni les ONGs que es dediquen a reciclar la roba, la volen, perquè no saben què fer. O sigui, estem inundats amb pilots i pilots de robes, de sabates, o sigui, és demencial. I llavors ens han fet creure que comprar ens fa més feliços, no? Què? No sé què faig al cap de setmana. Me'n vaig a la gran superfície a comprar i això, o ara ja per internet, no? I compro, i canvio de roba i no sé què. I això ens ho han fet creure, i el que veiem és cada vegada més persones que no estan contentes, que senten
1: amb
0: un
1: re.
0: Gran buit...
1: Contentes
0: amb res. Amb res, amb res. Cada vegada més malalties mentals, cada vegada més la població, els joves ja no saben, no creuen en el futur, i llavors... hem de donar un canvi a això, no? Hem tirar la truita, no? I ser conscients que hem de consumir, evidentment, perquè roba continuarem comprant, però comprem roba bona, comprem roba que... A veure, em costarà 30 euros una samarreta, però si em dura 10 anys, doncs al cap i a la fi em sortirà més barata i estaré permetent que una persona que ho fa bé pugui seguir guanyant-se la vida.
1: Jo a casa tinc, perquè sempre m'agrada ficar cullerada, d'un fabricant tèxtil d'Igualada, un jersei de fa 40 anys que està com el primer dia.
0: Clar, sí, sí.
1: Vull dir, i encara el vaig regalar a la meva dona i ara el porto a la meva filla. Vull dir que hi han coses que... Escolta, ràpidament, acabem. Montse, per què la gent que ens escolta ha de venir del dijous al diumenge a la fira de la Farga d'Hospitalet?
0: Doncs perquè allà trobarà la manera de consumir de manera diferent, no? De ser una manera més justa, més solidària, més ecològica, més sostenible, que serà bona pel planeta i també per ella, per la seva salut, que això també és molt important, no? I allà es trobarà que, si és una persona conscienciada i que igual se sent que és una mica bitxo raro, veurà que no, que hi ha molta més persones que pensen com ella, se sentirà acompanyada i, a més, podrà gaudir d'un dia amb moltíssimes activitats, moltes festives també, amb concerts també, i jo crec que ho pot aprofitar.
1: Doncs felicitats. Jo crec que, a més, és per recomanar des d'aquí a Arenys, des del Maresme... Des del Maresme, doncs, caldria, doncs, recomanar que el dia que va bé, que això també és estar de sort a la vida, el dia que va bé, la Renfe està a 500 metres d'allà, vull dir que poden anar a la fira tranquil·lament a l'estació d'Hospitalet, tot el que és el Maresme, per aprofitar la benentesa ecològica i de planeta, i que esperem i desitgem que vagi tot bé. Només una cosa més a tipus personal, que, escolta'm, que també és un repte per tu que has aconseguit amb escreix, que és d'agafar la torxa de l'Àngela Esparra, exdirectora de Biocultura.
0: Sí, sí, perquè ella, clar, ella porta moltíssims anys i això és la meva primera fita a Barcelona com a directora i, clar, és tot un repte. Però, bueno, tinc la sort que tinc un equip a darrere que ja té molta experiència, que ja s'ho saben, i bueno, jo estic una mica recollint aquesta torxa i continuant amb la seva tasca, amb la tasca de la seva vida sana, i jo crec que, bueno, que la fira ja està... comencem a muntar demà, però bueno, que crec... les sensacions és que serà una fira novament d'èxit.
1: Segur que sí, espectacular, Montse, ens veurem. I res, escolta'm, des d'aquí una abraçada i des de Ràdio Arenys i des de Veïns de Mar, el que faci falta, i una mica més per intentar promocionar, intentar divulgar el que hem estat fent durant tots aquests anys, mica en mica, i ara que ja esteu a dalt, per alguna manera, veig que us ho segueu recordant dels amics, amb la qual cosa ja ens donem per satisfets. Montse, gràcies per la teva atenció. Hem estat un xic més. Moltes gràcies i una abraçada. Molta sort.
0: Gràcies a vosaltres i que passeu un bon dia. Adéu.
1: Gràcies. Adéu-siau. Nosaltres, bé, ja ho heu vist, jo crec que ha estat força interessant amb el tema que hem parlat de l'ecologia, el bio, que d'aquesta fira que hi ha a Hospitalet, que tindrem d'estar pendents, que hi anirem per veure com va, i que hem intentat parlar amb la directora, que ja heu vist que és una persona que ha parlat del que és una mica de país, no? Del que és l'alimentació, del que és el tèxtil, del que és potser una filosofia de realment d'intentar ser una mica conscient amb el... Estem intentant fer una trucada. Aprofitarem fins a l'últim moment, si és que no li he donat malament jo el telèfon al meu amic Eric, perquè ens agradaria felicitar una persona amb la qual hi tenim una certa relació. Intentarem fins... La ràdio té aquestes coses. I bé, recordar-vos que del 7 a l'11, el 10, que és fins de dijous a diumenge, hi ha aquesta fira. L'Eric s'està esforçant per trobar aquesta... Jo ho tornaria a intentar per últim cop i confirmaria que el telèfon és aquest, que de vegades te'ls dono d'aquella manera. Deixa'm-ho mirar. Que a més em feia il·lusió parlar amb aquesta persona. A veure si coincidim. Et puc dir el telèfon?
2: Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
6: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
5: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
6: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
2: Ràdio Arenys.
7: Veïns de Mar, amb Joan Puig.
1: Love. Crec que tenim una música del Super 3. Doncs, per tu, aquesta música del Super 3.

Res més, coincideix que la 32 Fira de Biocultura, i per una persona que m'aprecio molt, que m'estimo molt, que també avui fa 32 anys, Xenia, doncs per tu aquesta cançó. Nosaltres acabem, com sempre, a lo grande, amb l'Adrià Chalentà, amb aquesta cançó. Eric, gràcies per tot, gràcies a tots els que ens heu acompanyat, i Xenia, hem intentat parlar amb tu, però el que passa amb el telèfon a vegades no surt, per molts anys.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.

0: Hola, molt bon dia i benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda aquí a Ràdio Arenys. Veieu que el nostre convidat avui està connectat en streaming. Ell és en Joan Riera de Vallpons. Bon dia, Joan. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Bon dia.
0: Benvingut. Mireu, ell... Ui, espera, perquè es van sentint... Ah, val. Sí? Se sentien sorolls de fons. No, ja està, disculpa, perquè per un moment pensava que érem nosaltres. No passa res.
1: Reviso un segon.
0: No, està bé. Bueno, mentre ell marxa i torna, jo us comento, perquè segurament molts recordareu que nosaltres vam tenir amb nosaltres, el novembre d'aquest any, en Carles Gasol, que era coautor del llibre Economia Circular, el camí cap a la sostenibilitat, del qual en Joan Riera de Vall és coautor. I com que en l'anterior ocasió en Joan, per una sèrie de qüestions, no es va poder connectar, doncs li vam extendre la invitació perquè s'unís amb nosaltres per parlar d'aquest llibre, Economia Circular, el camí cap a la sostenibilitat, que és aquest que teniu aquí, que no sé si veureu. Ha sortit ja en català, Joan?
1: Sí, està a punt de sortir el català. Suposo que aquest mes de gener o principis de febrer estem molt feliços de poder sortir en català i bueno, també està en accés tant en paper o online, és a dir, de forma lliure, no? Que hem aconseguit que aquesta edició pugui la gent accedir buscant-la i se la poden baixar, no? Potser no en format paper, però de forma gratuïta.
0: Perfecte.
1: Pretenem que arribi al màxim de gent possible.
0: Perfecte, doncs escolta'm, primer, Carles, jo crec que la cinto ja la podem treure, que encara se sent de fons, que és aquesta cinto tan magnífica que tenim al programa. Mireu, jo us presento en Joan. Ell és doctor en Ciències Químiques, màster en Gestió Gerencial i diplomat en Enginyeria Ambiental. Ell també és professor de Tecnologia Ambiental. Corregeix-me, Joan, si hi ha alguna cosa, perquè he ampliat una mica l'avió que em vas passar. Ell és professor titular de Tecnologia Ambiental i Economia Circular en universitats tant a Espanya com a Llatinoamèrica, i també és científic de Sostenipra, que és el grup de recerca de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, l'ICTA, i del Departament d'Enginyeria Química, Biologia i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell és soci promotor de dues empreses. Una és Inèdit, que és una empresa d'ecoinnovació fundada el 2009 com a spin-off del parc de recerca de la UAB. És una empresa que es dedica a donar suport a empreses, organitzacions i regions per integrar la sostenibilitat en el disseny de les seves estratègies, dels seus productes i serveis, el que els permet avançar o el que permet avançar cap a la descarbonització i cap a l'eficiència de recursos. I també és soci promotor de Tectum Garden, que és un altre spin-off que neix l'any 2020 del grup d'investigació Sostenipra, que em dèiem abans, que combina tècniques innovadores i coneixements tradicionals per impulsar l'agricultura urbana amb l'objectiu d'optimitzar recursos i de generar solucions que faciliten la gestió d'àrees verdes amb models sostenibles i adaptats a les necessitats de la societat actual. Però és que, a més, en Joan ha estat director de més de 50 projectes nacionals i internacionals de recerca en Economia Verda i Circular i en Ecoinnovació. Ha escrit més de 70 articles en revistes indexades, amb més de 9.000 cites. Ha dirigit més de 25 tesis doctorals i 60 treballs finals de màster. I ha participat en més de 20 llibres en l'àrea de medi ambient. Ell és membre, entre altres institucions, de la Fundació Fòrum Ambiental. L'any 2021, en Joan va ser inclòs a la llista Reuters com un dels 1.000 millors investigadors del canvi climàtic del món. I el 2024 va ser inclòs en el rànquing dels millors científics en el camp del medi ambient, amb el número 40 a Espanya i amb el número 1630 al món. És Premi Ciutat de Barcelona de Ciència i Tecnologia Ambiental. I com us deia, doncs avui volem parlar amb ell també d'aquest llibre, Economia Circular, el camí cap a la sostenibilitat.

0: és intentar fer un llibre que arribi a tothom, no? Per afavorir un major coneixement d'aquest procés. Aquest llibre, per exemple, hi ha molts exemples en diferents camps per facilitar i engrescar diferents, des del punt de vista personal o des del punt de vista d'empresa o d'institució, que el canvi és possible.
1: Sí, és cert que el llibre, a més, té unes imatges fantàstiques, que són unes imatges que crec que heu dibuixat vosaltres mateixos, no?
0: Sí,
1: algunes,
0: sí, sí.
1: Bueno, no, els oients no els veuran. En realitat, el que els recomano, sí, és que es comprin el llibre, que està a punt de sortir en l'edició en català, perquè ben bé és molt interessant i, com tu dius, plegat d'exemples i d'imatges, no? Un llibre força entenedor en un tema que és complex.
0: Sí, sí. El tema, vaig fer unes aquarel·les per fer la presentació dels diferents apartats del llibre. A vegades, quan un dibuixa, el que fa és la forma sintetitzar, no?, un missatge, no? Per exemple, a l'apartat diríem de la problemàtica ambiental del planeta, doncs és una línia negra, no? En certa forma, encara no menys d'un 7% dels productes tanquem el cercle, no? És dir, que un 93%...
1: Tinc aquí aquesta línia negra que comentes.
0: Exacte, bastant dramàtic, no? Llavors, sí, és una línia que transmet quina és la situació actual, això varia d'un país a un altre, no? Però que transmet la necessitat que això té que canviar. No pot ser que malbaratem o tirem més del 93% de productes, no?, a nivell planetari, no? Vull dir, per tant, és necessari un canvi important, no?, tant de les persones com de les empreses com de les administracions.
1: I tant. Amb un món que actualment ens canvia, com aquell qui diu, cada dia, i a vegades més sovint, fins i tot, que cada 24 hores, l'economia circular és realitat o va camí de ser ficció?
0: Això està a l'inici del llibre. Els lectors que podreu gaudir de forma fàcil, veureu que hi ha un primer capítol de reflexió. Dèiem, en certa forma, realitat o il·lusió o desig, no? I hi ha moltes oportunitats, però també moltes barreres, no?, que les esmentem, i per desgràcia algunes d'elles en alguns llocs, per exemple als Estats Units, s'han produït, no?, en què ha arribat, diríem, aspectes negacionistes, no?, del canvi climàtic, contraris a aquesta visió de la sostenibilitat, i clar, tot això és complicat, no? I hi havia un apartat en què parlàvem d'aquest tema o de partits molt d'extrema dreta, no? Ho esmentàvem al llibre, no?, en el moment, sense saber, això ho vam escriure fa 2 anys, no?, un any i mig, dos, la situació actual, no? I, per exemple, hi ha governs, per exemple, el nord-americà, que està davant d'Europa, que no sigui tan estricta en els requeriments ambientals ni socials per poder exportar productes que no compleixen aquests requeriments, no? Europa, en certa forma, és, diríem, dels territoris a nivell planetari que té una política d'economia circular més sòlida, no? I que intenta, en certa forma, associar-la de forma clara i contundent a les seves polítiques econòmiques, no?
1: Es parla molt de la Xina, també. La Xina està fent un camí, també, cap a la circularitat en les seves polítiques mediambientals o en les seves polítiques econòmiques, també, millor dit?
0: Bueno, la Xina és un cas complicat, no? Vull dir, sí que, per exemple, està millorant moltíssim, per exemple, tota la part de qualitat de vida de moltes ciutats, no? I també de zones industrials. Ells van detectar que la situació que estaven al seu moment, això fa 10, 15 anys o 20, doncs havia uns nivells de contaminació i de degradació molt alts, no? Això també els afectava a ells, perquè això volia dir que la població, de forma directa, aquesta manca de producció verda de productes.

0: entitats i aquestes polítiques en aquest tema també no només afectaven les exportacions, sinó a dins del país, no? Xina és un cas difícil, no? Complicat, no? Però, bueno, en certa forma està treballant en alguns aspectes. En l'aspecte energètic encara no, encara depèn molt d'energies fòssils, però en altres aspectes sí que s'observen algunes millores, no? Des del punt de vista ambiental, no tant com social.
1: I una pregunta, aquesta sí, és compartida amb les que li vaig fer en el seu moment en Carles, perquè el llibre és veritat que hi ha molts exemples d'empreses que estan aplicant aquests criteris d'economia circular. Tu creus que les empreses, perquè no és un canvi fàcil de model passar d'aquesta economia lineal a l'economia circular, requereix esforç per part de les empreses, per part dels consumidors, per part de les administracions, però penses que les empreses tenen una percepció de que el canvi cap a l'economia circular ve de la mà d'una rendibilitat més baixa per ells?
0: No, al contrari. És a dir, un canvi cap a una economia circular no té per què tindre una rendibilitat més baixa si tu ets més eficient en els processos de producció, no? En un menor consum d'energia, o generes menys residus, o consumeixes menys aigua per fer el mateix producte, no? Això vol dir que les despeses associades des d'un punt de vista estrictament econòmic, no entrem en el tema ambiental, són menors, no? Si generes menys residus, no? Si aconsegueixes aquest tema, pots tindre una millora fins i tot econòmica. Hi ha estudis en què les empreses que estan fent política ambiental no implica una situació crítica econòmica en el seu procés, sinó millorar també des del punt de vista de mercat un element de diferenciació i de millora, no? Jo me'n recordo que els primers electrodomèstics, no? en què una de les etapes crítiques d'una nevera és l'etapa d'ús, no? Molta gent no li prestava atenció i comprava per preu, no? I no tenia tan present si aquesta nevera era de tipus A, no? O de tipus B, o de tipus C, o de tipus D, o feia soroll o no. Totes aquestes coses estan canviant. Moltes vegades el consumidor, quan va comprar, comença a veure això perquè això li afecta. No només en el moment de compra, sinó durant els 8 anys o 10 anys o més anys que aquest equip tindrà. I això representa que comprar de forma, diríem, baix preu, després és molt més car, perquè després el consum d'energia que té aquest sistema a la llarga és molt més car que un producte més sostenible, no?
1: I, escolta'm, la Unió Europea ja fa relativament poc, va canviar aquesta... Està intentant lluitar contra l'obsolescència programada de molts productes i aquesta garantia ja ha passat de 2 a 3 anys. Es parla de que, en teoria, s'avança cap als 10 anys. Creus que arribarem a veure aquests productes, aquests petits electrodomèstics que fem servir a casa, des de rentadores fins a aspiradores, el que sigui, amb una garantia de 10 anys que obligarà, diguem-ne, els fabricants a ser molt més conscient dels productes, de la circularitat dels productes, de reutilitzar-los, etcètera, etcètera. Com ho veus?
0: Sí, jo penso que un tema clau de la política europea, no, és la durabilitat, no? La durabilitat és un tema important, no? La durabilitat dels productes, no? També moltes empreses passaran a vendre no només productes, sinó servei, no? De certa forma això ho vivim, no? Tenim un calentador a casa o un sistema, no?, que se'ns brinda uns serveis complementaris de manteniment, no?, perquè aquest sistema de, no?, per aigua calenta o per altres equips duri més temps, no? Jo ho veig molt clar, anem cap a aquest producte de la durabilitat i després, al final de la vida, ja pensar en aquests productes, no només en la seva reciclabilitat, sinó com la reutilització, no? Perquè a vegades pot haver altres, o remanufactura, no? Ja hi ha empreses, no? Per exemple, en el sector que surt, per exemple, en el llibre, no? Per exemple, una empresa catalana de cafeteres per no individuals, sinó per serveis, per hotels o per altres llocs, no? al final de la vida d'aquesta cafetera, doncs, en vez de reciclar o reutilitzar-se, s'està remanufacturant, és a dir, substituint els elements o components que han patit més desgast i substituir-los per innovació tecnològica, i per tant ja és un producte que surt al mercat en una petjada de carboni, un impacte menor, perquè molts dels components ja els disposa d'aquí. Per tant, és un producte remanufacturat i ecoinnovador.
1: Perdó. Parlem d'aquesta servitització, diguem-ne, de passar de tenir productes en propietat a pagar per quan realment necessitem aquests productes. Ja comencem a veure cada cop més biblioteques de les coses, que és allà on podem anar a buscar, doncs, des d'un trepant que fem servir potser dos vegades a l'any, però que tots tenim un trepant a casa per fer, doncs, això, quatre forats a l'any, no? Això a nivell ciutadania. A nivell d'empreses, la servitització també s'imposa, no? Hi ha casos i hi ha exemples, no?, que també parlen una mica de la perversió de la pròpia servitització, des del punt de vista de que tenim a Michelin, per exemple, fabricant de pneumàtics per camions, que va plantejar-se en un moment donat que ells pagarien, o sigui, que ells deixarien de cobrar les rodes pels camioners, perquè els camioners el que més els impacta, diguem-ne, és el consum de benzina, bueno, de gasoil, que fan. Llavors deia, tu no et preocupis, jo et donaré sempre rodes noves, de manera que això t'ajudarà a rebaixar aquest cost tan elevat dintre del teu sistema productiu, diguem-ne, de transport de mercaderies, que és el combustible que fas servir, no? I això sembla que ha funcionat molt bé. Philips és un altre exemple de servitització, on oferia a les empreses, hi ha grans aeroports, com el de Schiphol a Holanda, em sembla, que diuen, escolta'm, jo et dono les bombetes i jo m'encarrego de fer-te el mantenir, tu ja no em paguis bombetes, jo te les poso, te les instal·lo i m'encarrego de fer-te tot el manteniment. Però què va passar? Que algunes empreses van dir, ostres, aquestes bombetes que tu abans en subministraves i que jo et pagava, es fonien, deixaven de funcionar els 2-3 anys, i ara resulta que igual funcionen 10 a 15, no? És a dir, que s'ha d'anar en compte amb aquesta servitització també, perquè el consumidor, el que no és tonto, és a dir, el consumidor és intel·ligent, no és fàcil d'enganyar, tothom sabem el que és el greenwashing perquè tothom se n'adona de quan li fan el greenwashing, no? Llavors, com les empreses han de no caure en aquestes trampes quan es plantegen seriament fer aquesta servitització i donar un millor servei, al final, als seus clients?
0: Clar, no és fàcil. La servitització passada de producte a servei és un canvi d'hàbits i un canvi de cultura, no?, una organització, no? Que una organització després, al final del cicle de vida dels seus productes, els recicli o els reutilitzi o remanufacturi, és més complicat, però això és relativament entra en la cultura del producte, no? El tema de la servitització és un canvi molt, molt important. No és gens fàcil, No és gens fàcil com les empreses tenen que reajustar a un tipus d'ingressos i despeses diferents, no? Però hi ha exemples, no?, molt propers a les fires, no?, les fires de mostres, fires que hi ha, en què abans les moquetes eren d'un sol ús, no? I això generava un volum de residus brutal, no? En aquests moments, doncs, hi ha empreses que no et venen la moqueta, no?, la catifa que tens en el teu estant, sinó que venen el servei de protegir el terra, no?, el color que tu vulguis, i després elles mateixes s'ho treuen, no? Això també està basant en museus, no?, molts muntatges museogràfics, en què el servei és un tema important. Moltes vegades enfoquem la nostra atenció als impactes i l'ecoinnovació o l'ecodisseny de productes, però també és molt important els serveis, no? Un servei com és un anar al museu, no?, satisfer les necessitats de fer una visita al MENA, Museu Nacional d'Art de Catalunya, no és irrellevant, no?, perquè per arribar al Museu Nacional d'Art de Catalunya podem anar en transport públic o anar en cotxe privat, no?, o anar a peu, depèn d'on estiguem, no?, per tant, un impacte en el transport. Després, per veure l'exposició al consum d'energia per usuari que tenim a la visita, tant en clima com en il·luminació, l'aigua, que també és un consum important, no?, els residus de muntatge i desmuntatge d'una exposició. Per tant, en els serveis també cal fer un esforç, no? Per exemple, un ciutadà perquè ens fem la idea, un cabal MNAC, pues, de forma indirecta, no tan directa, genera 0,4 quilos de residus per muntatges expositius, per coses que es fan. Un consum d'aigua a l'entorn de 20 litres, 15, consum d'aigua entre els serveis i la neteja dels espais, i després un consum d'energia pues, de quasi un litre de gasolina o dos litres de gasolina a l'espai. Per tant, segons com es dissenyem aquests museus o com el utilitzem, no? I fomentem que la gent vagi, contra més gent vagi a un museu, la taxa d'alguns d'aquests indicadors de residu o energia pues, serà menor, no? Perquè si un museu no va ningú i el consum d'energia és brutal, no? Per visitant. No? Per tant, els serveis també val la pena prestar-li atenció en l'economia circular, i no només en productes, sinó en serveis. No?
1: Al final és incorporar, no?, que els productes, això és quelcom que també menciona el llibre, incorporar que els productes incorporin les 3 E, no? L'economia, l'ecologia i l'equitat, a la qual jo ja li vaig dir a en Carles en el seu moment que jo afegiria una quarta E, que és la d'ètica. No és fàcil, no? Però penses que aquesta protecció del medi, així a l'engròs, en general, hauria d'estar sempre present en qualsevol decisió que pren una empresa, però també l'administració? Perquè, clar, les administracions tenim com la conselleria, el departament, el ministeri, el que en cada cas toqui de medi ambient, molt bé. Però com fer que això sigui transversal? És a dir, jo crec que aquest tipus de departaments haurien de ser transversal en tots els altres, perquè qualsevol decisió que es prengui tingui com a rerefons quin és l'efecte o l'impacte en el medi, que al final és el que ens sustenta i gràcies al qual estem presents, diguem-ne, en aquest planeta, no? Com ho fem, això?
0: Clar, això... Bé, la pregunta és molt difícil, sí, perquè estem parlant de molts actors, però això és... No és gens fàcil, però sí que cal que pensem que hem de canviar, no? A nivell planetari, no? Algunes parts del planeta, diguem 2.000 milions de persones, tenen que consumir més. És a dir, alerta en tot aquest concepte de consum i no consum. És a dir, 2.000 milions de persones tenen que consumir més perquè les condicions en què es troben de manca de productes i serveis és molt greu. Doncs aquestes persones tenen que consumir i ja tenen que començar a pensar uns nous productes del segle XXI, no? No tenen que continuar a produir productes obsolets, sinó tenen que començar a produir productes en què incorporin aquests aspectes, els aspectes econòmics, els aspectes ambientals i socials, no? No només a l'ambiental no és suficient, no? A vegades... comento, per exemple, que una indústria, una empresa important de texans, de leggings, de pantalons, no? Tenia una ecoetiqueta ecològica, no? Però, clar, aquests pantalons, aquest tema d'ètic que dius tu, doncs, utilitzava cotó ecològic d'Àfrica, però això aparentment estava bé, però ho recollien nens, no? Aquest cotó, no? I el transport era perfecte, era en tren, no? Vull dir que això estava bé, eficient, aquest producte, i després es carregava en unes vaixells, maquinadores que es mouen en alta mar, en aigües internacionals, en dones, majoritàriament, en condicions poc correctes, no? I que el vaixell, des del punt de vista ecològic, era perfecte, que es movia segons els mercats. Per tant, el consum de recursos aquí ho havia fet bé, però respecte al tema social, no? Pues, i econòmic, economies locals, pues, no ho havia fet tan bé. No? És dir, alerta, que jo és una mica fort dir, però no totes vegades un aspecte que es veu ambientalment correcte pot ser, no sempre, sobretot en Brasil està molt associat, a països el tema socioambiental està íntimament lligat i no hi ha cap acció en una empresa de millora ambiental que no estigui lligada en una millora social, però alerta, no? Vull dir, hem de tindre present aquests aspectes i el que tu has esmentat, com no.
1: I sobretot, sense sentir-nos culpables, no? Perquè moltes vegades a les persones que ens interessa tota aquesta qüestió del medi ambient, la protecció del medi ambient, com millorar transitant cap a l'economia circular, a vegades ens hem de... A vegades hi ha aquest discurs també, no? És que sempre esteu fent bronca, sembla que ho fem tot malament, no? La qüestió no és sentir-se culpable, la qüestió és començar a responsabilitzar-se, no? Que és quelcom diferent. I que és fer un esforç, perquè sí, que cal fer un esforç, perquè hem de canviar, especialment el nord global, per deixar de consumir tant i que altres puguin consumir més, doncs hem de canviar una mica la visió, no? Però clar, com ho fem? Una altra pregunta difícil, Joan, com ho fem sense que la gent se senti culpable? És a dir, com enviem aquest missatge sense fer que les persones que l'escolten diguin ja estan una altra vegada fotent bronca?
0: No, la gent quan sent aquest tema tanca la... es tanca, no? Llavors hem de tindre un missatge positiu. Jo me'n recordo en els primers moviments ecologistes antinuclears, no? En què les imatges per la lluita antinuclear eren pues, fetos de nens que per la radiació havien sigut afectats i la gent tenia un impacte. Llavors va haver algú creatiu, una capacitat, com dius tu, de comunicació i d'aspectes positius, que va fer un logo havia un sol i deia nuclear no gràcies, no? I transmetia un missatge positiu, és a dir, i davant d'aquesta situació que tenim hi ha alternatives, en aquest cas era l'energia solar, no? Llavors hi ha un logo en què explicaven que havia un problema però donaven també una solució, no? La gent necessita en aquest procés acompanyar. És molt difícil el canvi d'hàbits, jo m'ho aplico a mi mateix, no? En què jo tinc molta informació de qualitat i en coses ja ho estic fent, no? Tinc un hort, no? Que tinc una part d'autosuficiència, no? Intento anar a peu, no? O en bicicleta, no? En transport, no?
1: Doncs, sí.
0: Però et dones compte que tens que posar-te un tema d'empatia
1: Això ens porta, perquè ja encarem els últims minuts del programa, i això ens porta a com acabem sempre el Sàvia Verda, que és demanant als nostres convidats que ens donguin un consell, una recomanació, un suggeriment de quin hàbit precisament podem modificar que pugui tenir un impacte en positiu. I que això ningú s'ho prengui com un alliçonament, sinó com un consell, una recomanació de quina cosa podem canviar, cadascú que decideixi i faci el millor que consideri que pugui. Quin seria el teu en 30 segons llarguets, que ja estem encara a la fina. Ara ens has donat alguns, vaig a peu, però vaja, quin seria el teu?
0: A l'entorn de casa, a casa teva. El més fàcil és en el teu entorn, no? Intentar aplicar, si pots, mirar la teva, diguem, al lavabo, si pots estalviar aigua, no? Si pots regular la temperatura, que no cal... anar amb samarreta per casa, vull dir, a lo millor posant-se un petit jersei, com porto una armilla perquè no tinc gaire... En aquest moment estic el clima baix, no? I pots fer... Jo diria que en l'alimentació comprar productes de proximitat, és a dir, intentar que el teu dia a dia, a poc a poc, entenc que això no és fàcil, canviar cap a un ritme i un estil de vida més sostenible que et fa més feliç i no costa tant.
1: I no costa tant, efectivament. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver compartit avui amb nosaltres aquesta estoneta al Sàvia Verda. Esperem poder-te tenir de nou com a convidat més endavant per parlar d'altres qüestions, perquè aquest és un tema que, per sort, no s'acaba. Per sort o per desgràcia, però de moment no s'acaba. I nosaltres, ja sabeu, acabem, com sempre, a part de desitjar-vos un molt bon cap de setmana. Recordeu que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint, l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i per tots els que ens venen a darrere. Molt bon cap de setmana. Moltes gràcies de nou, Joan.
0: Un plaer estar amb vosaltres avui. Encantat, i ja vindré un altre dia.
1: Perfecte. Molt bé. Fenomenal. Doncs vinga, a reveure. Bon cap de setmana a tothom. Adeu.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Una xifra que supera els 1.706 casos registrats durant el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els portés cap a Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
0: I parlem del Pont de Maig, ja que en aquest cas molts treballadors han aprofitat per gaudir d'aquest cap de setmana llarg i des del sector turístic valoren positivament com està anant aquest pont, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
2: Precisament anem a donar un cop d'ull a la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tinguem bona tarda.
0: I en successos, una última hora. Els Mossos informen que han detingut un home per la mort violenta d'una dona aquest matí a Esplugues de Llobregat. Seguirem ampliant aquesta informació segons ens arribi. I en altres notícies de successos, un motorista mort avui el dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona. I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Abans d'acabar el curs actual, la xifra ja supera la de tot l'any passat. Precisament avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Ens amplia aquesta informació Carme De Fez.
5: La majoria de casos són de violència verbal o psicològica, però també el ciberassetjament creix, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Cristina Gutiérrez-Leston és educadora emocional i directora de la granja Ability Training Center.
6: L'assetjament escolar està més estable, sí? És a dir, no puja tant, però el ciberassetjament, aquest sí que puja una mitjana de 2 punts cada any, és a dir, és una nova eina, una nova zona de perill que, doncs, que no sabem molt com li dir ni com tallar-la, no? Perquè d'alguna manera la finestra s'ha col·locat com dins de la pell, no? De les nostres fills i filles, i treure un mòbil a un adolescent doncs resulta doncs molt complicat, almenys de moment.
5: Els experts apunten que l'augment també respon a una millor detecció i aplicació de noves mesures. Tot i això, insisteixen que la clau és preventiva. Cal dotar els infants i els adolescents d'eines emocionals per evitar aquestes conductes.
6: Jo no crec que hi hagi nens o nenes que siguin dolentes en si. Cap nen és o per exemple, quan diuen és un nen tòxic. No, la relació serà tòxica, perquè igual aquest nen en un altre context o en un altre nen o nena no, és molt maco. Llavors, a vegades sí que les relacions doncs, no ens entenem o no sabem. El problema en el fons que tenim és que som analfabets emocionals, no tenim competències emocionals. Ens costa regular, ens costa... O deixem la por que mani per nosaltres, o la ràbia que decideixi per nosaltres quan crido o faig o falto respecte a un company o a una altra persona. No entrenem l'empatia, ni tan sols en sabem què és l'empatia. És posar-se la sabata dels altres.
5: Les campanyes han ajudat a trencar el tabú i sensibilitzar, però els especialistes reclamen anar més enllà i incorporar l'educació emocional de forma pràctica a escoles i famílies per prevenir i abordar l'assetjament.
0: En aquesta línia, el curs passat, coincidint també amb la commemoració d'aquest mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat més de 1.300 possibles casos d'assetjament.
2: El registre de violències contra l'alumnat també inclou una altra eina en la detecció de casos. Demanar ajuda a aquesta eina és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions d'aquesta unitat de suport són atendre situacions de violència o demandes d'informació i orientació en aquest àmbit, assessorar i acompanyar les direccions dels centres i la resta de professionals per activar els protocols i prendre les decisions que s'escaiguin davant un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i registrar-los, entre d'altres.
0: I seguim parlant, en aquest cas, en matèria educativa, i anem a l'Hospitalet de l'Infant, on l'Escola Valdelors s'incorpora al projecte Pantalles amb Seny per fomentar l'ús responsable de les tecnologies.
2: L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa educativa per prevenir els riscos de l'ús excessiu de pantalles entre l'alumnat de 5è i 6è de Vandellòs. Des de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
3: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha posat en marxa el projecte Pantalles amb Seny a l'Escola Valdelors de Vandellòs. La Regidoria de Salut impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar un ús responsable i saludable de les tecnologies digitals entre l'alumnat de 5è i 6è de primària. Bàrbara Mas, psicòloga municipal, ens ho explica.
7: Cada vegada tenen accés a les pantalles més jovenets. Llavors, primer de l'ESO potser ja arribem una mica tard. Quasi tots tenen mòbil a primer de l'ESO. Llavors hem cregut que 5è, i en aquest cas 5è i 6è aquí a Vandellòs, era molt útil poder-los ja transmetre certs valors de crítica en l'ús de les pantalles.
3: El programa vol prevenir els riscos associats de l'ús excessiu de pantalles i promoure el benestar emocional dels joves. La psicòloga Bàrbara Mas i la coordinadora del Departament de Salut, Rocío Delgado, condueixen les sessions. El projecte inclou tallers sobre autoestima, privacitat, influència digital, relacions a internet i gestió emocional. Les activitats combinen dinàmiques participatives, jocs interactius i espais de debat per facilitar la reflexió de l'alumnat. L'Ajuntament aposta així per crear espais de confiança a les aules i per ajudar els joves a adquirir hàbits digitals més saludables en el seu dia a dia.
0: I parlem de l'organització Open Arms, que ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió. I en aquest cas els està portant cap a l'illa de Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a l'expedició ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. Open Arms ha hagut d'assumir, doncs, el rescat en condicions meteorològiques molt adverses.
0: En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukeshek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials del país hebreu.
2: També ha dit que rebran una visita consular. El ministeri israelià insisteix en un missatge a la xarxa social X que Abukeshek és un presumpte membre d'una organització presumptament vinculada a Hamas i afegeix que Tiago Ávila, l'altre detingut, també opera amb aquest grup. Des de l'estat espanyol, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Abukeshek i Hamas, tal com apunta Israel, i ha insistit que la detecció dels dos activistes és il·legal.
0: I obrim el bloc de successos ampliant-vos la informació d'aquesta última hora que ens arribava des d'Esplugues de Llobregat, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut a l'home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima.
2: Cap a les 11 d'aquest matí, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Allà mateix s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions.
0: I seguim en aquesta plana, ja que un motorista ha mort avui al migdia, al matí, disculpin, en un xoc frontal amb un cotxe a la B-5301 al Brull, a Osona.
2: Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes.
0: I la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la matinada de divendres tres joves, un d'ells menors d'edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Capon durant la festa major de la Universitat de Lleida.
2: Els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d'una baralla i, després d'identificar i entrevistar diverses persones, van arrestar els tres joves.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg, i des del sector turístic valoren com està anant precisament l'ocupació.
2: Ahir, dia 1 de maig, es va tancar la temporada a l'estació d'esquí de Masella, l'única que es mantenia oberta després de Pasqua. Ha estat un hivern excepcional de nevades que els ha permès obrir un total de 157 dies, tot un rècord. Ens ho explica Norma Lebrero.
8: Esquiar en banyador i fer la transició entre la pista d'esquí i la platja. Així celebraven ahir a l'estació d'esquí de la Masella la fi de la temporada, la més llarga dels darrers anys. Han estat oberts des de finals de novembre fins l'1 de maig, amb més de mig milió de visitants i un hivern de nevades excepcionals.
9: Des de Masella acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre... Bon estiu a tothom.
8: A la platja, justament, han estat patint per les previsions del temps. No està sent un pont apoteòsic de sol, però a la Costa Brava diuen que molts establiments han fregat igualment el 100% d'ocupació. Judit Lloberol és gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
10: És una residència, sobretot, i francès per proximitat. Sí que ja comença a haver més moviment de turista internacional, també pel clima, perquè ja fem més bon temps, ha sortit el sol i la gent ja té ganes de venir, però sobretot és més nacional, perquè és una festa d'aquí. I, per tant, hi ha establiments que ja m'han comunicat que estaran un 100% d'ocupació i farem una mitja bona.
8: Com que és un pont curt, molts han optat per fer escapades de proximitat i pobles amb encant com Guimerà, que aquests dies rep persones d'arreu del territori.
11: Estem passant el pont a Vallfogona, al balneari, i hem vingut a Guimerà perquè ens agrada, no és la primera vegada que venim. És un poble preciós, jo crec que és dels pobles més bonics de Catalunya.
8: A les comarques de Lleida hi ha zones on l'ocupació arriba al 80%.
0: I anem fins a Tarragona, on seguim repassant aquesta ocupació i on els hotelers de la zona allarguen la temporada d'estiu gràcies a aquest pont.
2: Els visitants tenen un perfil similar i arriben de zones properes, bàsicament, de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: El pont del 1 de maig consolida el creixement sostingut del sector turístic a les comarques tarragonines. Aquest període festiu, considerat un avanç a la temporada d'estiu, es referma com un termòmetre clau del mercat. El president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona, Jordi Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protagonisme del turisme de proximitat reforça un model turístic més sostenible, diversificat i amb retorn directe a l'economia local. Assegura que aquest pont cau molt bé, que dilluns moltes escoles fan festa i que és molt comparable a la Setmana Santa.
13: Aquest pont cau molt bé. Com deies, el dilluns hi ha molts centres escolars que fan festa, per tant, la mitjana d'estades tenim estimat que sigui de 3 nits, amb la qual cosa és molt interessant tenir en compte que la Setmana Santa al final són 3-4 nits, també, no?
12: En aquests mesos anteriors a la campanya d'estiu, Tarragona es consolida, segons el sector hoteler, com una destinació competitiva més enllà de la temporada alta.
0: I com us dèiem, un dels principals destins aquests dies són les platges. I molts municipis ja estan fent treballs de reposició de sorra i millores a les platges, precisament per facilitar l'accés per la temporada de l'estiu.
2: A més, concretament, a Cubelles es suma a la llista de municipis on han instal·lat una prova pilot per evitar ofegaments durant tot l'any, fins i tot quan no està disponible el servei de socorrisme. Ens dona més detalls que era l'Àries.
14: Tot i que el dia no acompanya, les platges ja es comencen a preparar per afrontar la temporada de bany de l'estiu. Els treballs de reposició de sorra de les platges d'Empúries s'han enllestit en 2 setmanes, molt més aviat de les 6 previstes en un principi. Esperen que la sorra sigui més resilient i aguanti els embats del mar dels pròxims anys. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
15: A veure si l'espigó que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries. Fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys.
14: Per garantir la comoditat de tots els banyistes, l'Ajuntament de l'Ampolla ha adaptat diverses platges amb noves passarel·les, passamans dins l'aigua i s'ha renovat el passeig marítim. Una de les preocupacions a les platges és reduir el nombre d'ofegats. A Cubelles s'ha iniciat una prova pilot amb 3 taules que s'han col·locat en punts estratègics per dotar a la ciutadania una eina segura per actuar en casos d'emergència. Ramsès Martí és especialista en socorrisme i seguretat aquàtica.
16: Intentar ajudar amb seguretat davant d'incidents en medi aquàtic i elements que siguin fàcils d'ús, perquè malgrat el cercle salvavides el tenim molt interioritzat, no es pot nedar amb ell dins l'aigua i la gent no sabria què fer amb ell.
14: Entre els mesos de juny i agost de l'any passat, 20 persones van morir ofegades a Catalunya. Amb l'aplicació d'aquesta prova pilot, Cubella se suma a la llista de municipis on s'han instal·lat aquests dispositius, com Cambrils i el Pantà de la Vall de Núria.
0: I seguim parlant de turisme, però en aquest cas sobre les conseqüències d'aquest mateix, ja que l'augment de l'incivisme és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
2: Una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els darrers anys. Referent a la sobrefreqüentació que pateixen alguns espais, remarca que s'ha de fer educació ambiental i explicar que no es pot fer. Pijuan fa una crida a respectar l'entorn i poder tenir una visita de qualitat. Ens donen més detalls des d'Olot Televisió.
17: L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
18: A partir de la pandèmia hi va haver, hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, eh? Hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
17: Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els Gorgs.
0: I obrim bloc cultural amb la 31a edició de la Fira del Vi de Falset, que se celebra durant aquest cap de setmana amb actes i tastos des del divendres 1 de maig fins a aquest diumenge. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Falset, Jordi Soldevila. Com estan en aquesta segona jornada de la Fira?
19: Bon dia, doncs aquest segon dia de la 31a edició de la Fira del Vi i Mercat de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat continua funcionant i el públic ha continuat venint a la fira. Des d'ahir fins diumenge es poden tastar prop de 130 referències d'una 70a de cellers de la Déu Montsant i la denominació d'origen qualificada Priorat al cor de Falset, però també en diferents cellers de la comarca. Tot i el cel ennuvolat i el risc de pluja, els visitants han omplert i omplen, com us dèiem, aquest matí el recinte firal. Des de l'organització esperen superar els 35.000 visitants durant els 3 dies de la fira.
0: Doncs esperem que acabeu de gaudir una molt bona fira i, sobretot, que us doni treva a aquesta possible pluja. I parlem de Ginestar, que ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del festival Estrenes, amb la presentació del seu 5è treball. Gira tot igual, però diferent.
2: Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serra Solsas han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona amb els temes del disc Més Ginesta, però també amb alguns dels seus himnes més coneguts com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure.
0: I seguim en el mateix festival, en el festival Estrenes, ja que avui a les escales de la Catedral de Girona actuaran els Amics de les Arts.
2: El grup celebra l'inici de la seva gira dels seus 20 anys de trajectòria musical i el concert d'aquesta nit també té ja totes les entrades exaurides.
0: I ens anem fins a Penelles, a la Noguera, ja que la creativitat arriba un any més a aquest municipi en una nova edició del Gargar Festival de Murals i d'Art Rural.
2: El certamen de referència d'art mural contemporani reuneix fins aquest diumenge 10 artistes nacionals i internacionals per transformar els carrers en un espai de cultura i denúncia social amb projectes artístics que destaquen per la seva diversitat de llenguatges. Així, professionals de l'art mural han plasmat la importància de la figura femenina al camp i l'entorn rural, així com la necessitat de tenir cura del medi ambient i els animals.
0: Són les 2:20, moment de conèixer l'actualitat esportiva del nostre país.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna.
2: Els blaugranes, amb Rafinha, Marc Bernal i Christensen de nou a la convocatòria, seran campions si guanyen el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no és capaç de guanyar a l'Espanyol a l'RCD Stadium. Els blancs, com diem, s'enfronten a un Espanyol molt necessitat de guanyar i que comença a fer números per a no complicar-se molt la permanència.
0: Qui s'ha complicat la vida és el Girona, que va caure a Montilivi contra el Mallorca per 0-1.
2: Els gironins van perdre 3 punts vitals per la lluita per la permanència. L'equip de Michel ara està a 4 punts per sobre del descens, però encadena 3 derrotes consecutives. Queda restant encara el que passi a la resta de la jornada.
0: I anem a la primera federació masculina, on l'Europa guanya per la mínima a casa de l'Alcorcón. Els escapulats segueixen amb opcions a disputar el play-off d'ascens. A l'Europa li queden 3 finals per aconseguir l'objectiu de disputar-se pujar a segona divisió. I l'altre equip que té l'obligació de guanyar, però en aquest cas per no acabar en posicions de descens, és el Nàstic de Tarragona.
2: Jugar avui contra el ja descendit Sevilla B a partir d'un 4:45 al nou estadi Costa Daurada. Ens donen tots els detalls de la prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
20: El Nàstic davant la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els tarragonins reben aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada un Sevilla Atlético que ja ha perdut la categoria, però que això segurament encara el pot fer més perillós, ja que no juga res. El Nàstic arriba al partit després de 2 derrotes seguides, coincidint amb els 2 partits seguits fora de casa i de caure en places de descens a segona federació. Són 6 les derrotes acumulades en les 9 darreres jornades de Lliga. Els de Pablo Alfaro volen aprofitar els números com a local des de la seva arribada a la banqueta, havent sumat 7 dels 9 punts jugats. El defensa del Nàstic, Moy Delgado, preveu un partit davant del filial del Sevilla d'anada i tornada i on ells s'han d'imposar el rival.
21: Y el partido de Marbella también, en teoría, debería de haber estado ganado, ¿no? Al final aquí cualquier equipo te puede ganar, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que podemos conseguir los 3 puntos y es lo que tenemos que pensar. Salir con muchas ganas desde el minuto 1 hasta el minuto 100, que es lo que suele durar un partido.
20: Pel partit d'aquesta tarda, Pablo Alfaro recupera els sancionats Òscar Sanz i Mangel.
2: I demà, 6:45, serà el torn del Sabadell, que haurà de defensar el liderat al camp del Múrcia.
0: En futbol femení, a la Lliga EF, avui ha jugat el Badalona Women, que ha rebut a l'Atlètic Club de Palamós. Tenim en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joan Garcia. Bon dia, com ha anat aquest partit?
22: Bon dia, doncs males notícies pel Badalona Women, que perd el seu tercer partit consecutiu. Ho va fer fa 2 setmanes contra el Barça, la passada contra l'Atlètic de Madrid i aquesta ha caigut també contra l'Atlètic de Bilbao. En un moment que deia Marbella Estera per via del partit que seria clau perquè l'equip, tot i ja tenir la salvació a la butxaca, volia quedar per sobre de les basques, no ha estat possible perquè l'Atlètic Club ha estat molt superior, sobretot a través d'una pressió que no ha permès fins als últims 10 minuts de partit, on el Badalona Women sí que s'ha volcat en atac, passar aquesta pressió i, per tant, poder construir jugades d'atac. Per tant, el partit ha quedat 0-1, amb un gol solitari d'Ani Azcona, que al minut 35 s'ha avançat al marcador i a partir d'aquí no ha estat capaç el Badalona Women de reaccionar. Tot i així, als instants finals, ha tingut una ocasió claríssima Estefania Benini, que ha salvat la defensa de l'Atlètic de Bilbao a la línia de gol. Per tant, des que s'han salvat les jugadores, han baixat una mica les prestacions. Els últims partits no ha sortit les coses com pretenia Marbella C. En queden 3 per endavant per intentar arreglar-ho i acaba la Lliga amb millors sensacions. La setmana vinent, derbi català contra l'Espanyol, d'aquí a 2 setmanes el Real Madrid i l'última jornada per tancar la Lliga contra el Levante.
0: Doncs moltes gràcies, John, per aquesta crònica. I repassem la resta de resultats de la jornada.
2: I és que ahir va ser el torn també de l'Espanyol, que va perdre contra la Lama per 3-1. Dimecres el Barça juga al Johan Cruyff contra el Llevant, però abans recordem que les de Pere Romeu tenen una cita al Camp Nou contra el Bayern de Múnich en les semifinals de la Champions, que es juguen demà a 4:45.
0: I recuperem que demà a 1:15 del migdia, partides en majúscules a la Tercera Federació. Badalona, l'Hospitalet, un partit per a la segona plaça. Els badalonins són segons i els riberencs quarts i només els separen 3 punts. I avui a 4:00 PM el Martinenc està al capdamunt de la Lliga Elite, rep el Sabadell B.
2: Aquest duel d'històrics el podreu seguir com sempre en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: I a la Lliga CB aquesta tarda la penya s'enfronta a 6:00 PM a l'Unicaja de Màlaga, al Palau Olímpic, amb la baixa d'Anté Tòmic. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
4: El darrer entrenament del joventut va servir sobretot de reflexió per intentar corregir errors. Guillem Vives, però, ha portat calma i ha destacat que l'equip no es deixarà anar i que no poden mostrar la imatge que van oferir contra el Breogán. Vives no ha pogut justificar el moment de l'equip a la baixa de Tomic, peça fonamental del joventut. Sense Tomic, la penya ha perdut 5 dels últims 7 partits. I tot i que té clar el paper que té dins la plantilla, diu que no pot ser excusa.
5: Tu què preferiries, jugar amb l'Ante o sense? Doncs no és només pel que aporta visual, sinó també el que no es veu, i no crec que hi hagi ningú a la Lliga CB que, malgrat els 39 anys de l'Ante, que no vulgui l'Ante Tomic en el seu equip. Llavors, que no ens podem posar excuses perquè no hi és l'Ante, no ens les posem.
4: Simon Birgander continua el seu procés de recuperació i, tot i que ja va jugar Lugo, encara no s'està entrenant amb normalitat amb la resta de l'equip. Dissabte sí que jugarà contra Unicaja.
2: Dos equips catalans que també juguen avui, el Bàsquet Girona i el Jaio Postlleida, que s'enfronten al Saragossa i al San Pablo Burgos, respectivament.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
6: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, 91.2 FM.
23: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
24: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
25: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
26: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
25: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
26: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
25: Més que salut.
26: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
27: ¿Sabías que...?
28: El plasma és el quart estat de la matèria, juntament amb el sòlid, el líquid i el gas. El plasma es forma quan un gas és exposat a una energia tan alta que els seus àtoms es trenquen. alliberen electrons i generen partícules carregades positivament i negativament. Aquesta barreja de partícules lliures té característiques úniques, com la capacitat de conduir electricitat i generar camps magnètics. A la Terra, en el plasma apareixen fenòmens com els rajos i les aurores boreals. També ho fem servir en la tecnologia quotidiana, com en les pantalles de plasma i en la soldadura d'alta precisió. Aquest estat fascinant de la matèria desafia les propietats convencionals del sòlid, líquid i gas i continua sent objecte d'investigacions científiques a causa de la seva importància a l'univers i les seves aplicacions pràctiques a la tecnologia.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Una xifra que supera els 1.706 registrats durant tot el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a la illa de Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg. I des del sector turístic valoren positivament com està anant, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
2: Precisament, doncs, anem a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí a la xarxa, que tingueu bona tarda.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat.
2: Cap a les 11, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Els Mossos investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima.
0: I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. Els blaugranes seran campions si guanyen el conjunt navarrès i el Real Madrid punxa demà al camp de l'Espanyol. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Abans d'acabar el curs, la xifra ja supera la de tot l'any passat, precisament. Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Ens n'amplia tota la informació Carme de Fez.
8: La majoria de casos són de violència verbal o psicològica, però també el ciberassetjament creix, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Cristina Gutiérrez Lestón és educadora emocional i directora de la granja Ability Training Center.
9: l'assetjament escolar està més, és més estable, sí? És a dir, no puja tant, però el ciberassetjament, aquest sí que puja una mitjana de 2 punts cada any, és a dir, bueno, és una nova eina, una nova zona de perill que, doncs, que no sabem molt com lidiar ni com tallar-la, no? Perquè d'alguna manera la finestra s'ha col·locat com dins de la pell, no? De les nostres fills i filles, i treure un mòbil a un adolescent doncs resulta doncs molt complicat, almenys de moment.
8: Els experts apunten que l'augment també respon a una millor detecció i aplicació de noves mesures. Tot i això, insisteixen que la clau és preventiva. Cal dotar els infants i els adolescents d'eines emocionals per evitar aquestes conductes.
9: Jo no crec que hi hagi nens o nenes que siguin dolentes en si. Cap nen és o per exemple, quan diuen és un nen tòxic. No, la relació serà tòxica, perquè igual aquest nen en un altre context o en un altre nen o nena no, és molt maco. Llavors, a vegades sí que les relacions doncs, no ens entenem o no sabem. El problema en el fons que tenim és que som analfabets emocionals, no tenim competències emocionals. Ens costa regular, ens costa... o deixem la por que mani per nosaltres, o la ràbia que decideixi per nosaltres quan crido o faig o falto respecte a un company o a una altra persona. No entrenem l'empatia, ni tan sols en sabem què és l'empatia. És posar-se la sabata dels altres.
8: Les campanyes han ajudat a trencar el tabú i sensibilitzar, però els especialistes reclamen anar més enllà i incorporar l'educació emocional de forma pràctica a escoles i famílies per prevenir i abordar l'assetjament.

0: A l'Hospitalet de l'Infant, on l'Escola Vall de l'Hort s'incorpora al projecte Pantalles amb seny per fomentar l'ús responsable de les tecnologies.
1: L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa educativa per prevenir el riscos de l'ús excessiu de pantalles entre l'alumnat de 5è i 6è de primària de Vandellòs. Des de Ràdio L'Hospitalet, Maria Ribas.
2: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha posat en marxa el projecte Pantalles amb seny a l'Escola Vall de l'Hort de Vandellòs. La Regidoria de Salut impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar un ús responsable i saludable de les tecnologies digitals entre l'alumnat de 5è i 6è de primària. Bàrbara Mas, psicòloga municipal, ens ho explica.
3: Cada vegada tenen accés a les pantalles més jovenets. Llavors, primer de l'ESO potser ja arribem una mica tard. Quasi tots tenen mòbil a primer de l'ESO. Llavors hem cregut que 5è, i en aquest cas 5è i 6è aquí a Vandellòs, era molt útil poder-los ja transmetre certs valors de crítica en l'ús de les pantalles.
2: El programa vol prevenir els riscos associats de l'ús excessiu de pantalles i promoure el benestar emocional dels joves. La psicòloga Bàrbara Mas i la coordinadora del Departament de Salut, Rocío Delgado, condueixen les sessions. El projecte inclou tallers sobre autoestima, privacitat, influència digital, relacions a internet i gestió emocional. Les activitats combinen dinàmiques participatives, jocs interactius i espais de debat per facilitar la reflexió de l'alumnat. L'Ajuntament aposta així per crear espais de confiança a les aules i per ajudar els joves a adquirir hàbits digitals més saludables en el seu dia a dia.
0: I parlem de la flotilla Global Summit, ja que l'organització Open Arms ha hagut de rescatar 12 activistes que havien quedat a la deriva, després que Israel interceptés la missió i els està portant cap a l'illa de Creta.
1: L'organització, que donava suport logístic i sanitari, ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. Open Arms ha hagut d'assumir el rescat en condicions meteorològiques molt adverses.
0: I en paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukashek i Tiago Avila ja han arribat a Israel i que seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials del país hebreu.
1: També ha dit que rebran una visita consular. El ministeri israelià insisteix en un missatge a la xarxa X que Abukashek és un presumpte membre d'una organització presumptament vinculada a Hamas i afegeix que Tiago Avila, l'altre detingut, també opera amb aquest grup. Des de l'estat espanyol, el ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Abukashek i Hamas, tal com apunta Israel, i ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut avui dissabte un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons han informat el mateix cos de la policia catalana que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima.
1: Cap a les 11 del matí, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques, que no han pogut fer res, però, per salvar-li la vida. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions.
0: I també un motorista ha mort avui dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301, al Brull, a Osona.
1: Per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i d'aquestes 15 eren motoristes.
0: I ens anem fins a Lleida, on la Guàrdia Urbana de la capital del Segrià va detenir la matinada de divendres tres joves, un d'ells menors d'edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Capon, durant la festa major de la Universitat de Lleida.
1: Els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d'una baralla i després d'identificar i entrevistar diverses persones van arrestar els tres joves.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg i des del sector turístic valoren com estan anant precisament aquestes vacances.
1: Ahir, 1 de maig, es va tancar la temporada d'esquí a l'estació de Masella, l'única que es mantenia oberta després de Pasqua. Ha estat un hivern excepcional de nevades que els ha permès obrir fins a 557 dies. Un autèntic rècord, ens ho explica Norma Levy.

0: esquiar en banyador i fer la transició entre la pista d'esquí i la platja. Així celebraven ahir a l'estació d'esquí de la Masella la fi de la temporada, la més llarga dels darrers anys. Han estat oberts des de finals de novembre fins l'1 de maig, amb més de 500.000 de visitants i un hivern de nevades excepcionals.
1: Des de Masella acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre, bon estiu a tothom.
0: A la platja justament han estat patint per les previsions del temps. No està sent un pont apoteòsic de sol, però a la Costa Brava diuen que molts establiments han fregat igualment el 100% d'ocupació. Judit Lloberol és gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
2: És segona residència, sobretot, i francès per proximitat. Sí que ja comença a haver més moviment de turista internacional, també pel clima, perquè ja fem més bon temps, ha sortit el sol i la gent ja té ganes de venir, però sobretot és més nacional perquè és una festa d'aquí. I, per tant, hi ha establiments que ja m'han comunicat que estarà un 100% d'ocupació i farem una mitja bona.
0: Com que és un pont curt, molts han optat per fer escapades de proximitat i pobles amb encant com Guimerà, que aquests dies rep persones d'arreu del territori.
3: Estem passant el pont a Vallfogona, al balneari, i hem vingut a Guimerà perquè ens agrada, no és la primera vegada que venim. És un poble preciós, jo crec que és dels pobles més bonics de Catalunya.
0: A les comarques de Lleida hi ha zones on l'ocupació arriba al 80%.
4: I seguim repassant l'ocupació a Tarragona, on els hotelers allarguen la temporada d'estiu gràcies a aquest pont.
5: Els visitants tenen un perfil familiar i arriben de zones properes, bàsicament, de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
6: El pont del 1 de maig consolida el creixement sostingut del sector turístic a les comarques tarragonines. Aquest període festiu, considerat un avanç a la temporada d'estiu, es referma com un termòmetre clau del mercat. El president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona, Jordi Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protagonisme del turisme de proximitat reforça un model turístic més sostenible, diversificat i amb retorn directe a l'economia local. Assegura que aquest pont cau molt bé, que dilluns moltes escoles fan festa i que és molt comparable a la Setmana Santa.
7: Aquest pont cau molt bé. Com deies, el dilluns hi ha molts centres escolars que fan festa, per tant, la mitjana d'estades tenim estimat que sigui de 3 nits, amb la qual cosa és molt interessant tenir en compte que la Setmana Santa al final són 3-4 nits, també, no?
6: En aquests mesos anteriors a la campanya d'estiu, Tarragona es consolida, segons el sector hoteler, com una destinació competitiva més enllà de la temporada alta.
4: I com us dèiem, un dels principals destins d'aquests dies són les platges. I molts municipis ja estan fent treballs de reposició de sorra i millores a les platges, precisament, per facilitar l'accés per a la temporada de l'estiu.
5: A més, concretament, el municipi de Cubelles es suma a la llista d'aquests on s'han instal·lat on s'instal·la una prova pilot per evitar ofegaments durant tot l'any, fins i tot quan no està disponible el servei de socorrisme. Ens dona tots els detalls que era l'Àries.
8: Tot i que el dia no acompanya, les platges ja es comencen a preparar per afrontar la temporada de bany de l'estiu. Els treballs de reposició de sorra de les platges d'Empúries s'han enllestit en dues setmanes, molt més aviat de les 6 previstes en un principi. Esperen que la sorra sigui més resilient i aguanti els embats del mar dels pròxims anys. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
9: A veure si l'espigó que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries. Fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys.
8: Per garantir la comoditat de tots els banyistes, l'Ajuntament de l'Ampolla ha adaptat diverses platges amb noves passarel·les, passamans dins l'aigua i s'ha renovat el passeig marítim. Una de les preocupacions a les platges és reduir el nombre d'ofegats. A Cubelles s'ha iniciat una prova pilot amb 3 taules que s'han col·locat en punts estratègics per dotar a la ciutadania una eina segura per actuar en casos d'emergència. Ramsès Martí és especialista en socorrisme i seguretat aquàtica.
10: Intentar ajudar amb seguretat davant d'incidents en medi aquàtic i elements que siguin fàcil d'ús, perquè malgrat el cercle salvavides el tenim molt interioritzat, no es pot nedar amb ell dins l'aigua i la gent no sabria què fer amb ell.
8: Entre els mesos de juny i agost de l'any passat, 20 persones van morir ofegades a Catalunya. Amb l'aplicació d'aquesta prova pilot, Cubella s'assuma a la llista de municipis on s'han instal·lat aquests dispositius, com Cambrils i el Pantà de la Vall de Núria.
4: I seguim parlant de turisme, però en aquest cas sobre conseqüències del mateix, ja que l'augment de l'incivisme és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
5: una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els darrers anys. Referent a la sobrefreqüentació que pateixen alguns espais, remarca que s'ha de fer educació ambiental i explicar que no es pot fer. Pijuan fa una crida a respectar l'entorn i poder tenir una visita de qualitat. Ens donen més detalls els companys d'Olo Televisió.
11: L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal i com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
12: A partir de la pandèmia hi va haver hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
11: Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els Gorgs.
4: Les escoles agràries obren les seves portes per donar a conèixer els diferents estudis en formació agroalimentària de cara al curs vinent.
5: A pocs dies perquè comencin les preinscripcions, els 15 centres públics que hi ha repartits pel territori conviden a visitar les seves instal·lacions en jornades programades i amb cita prèvia. En total s'oferiran 25 cicles formatius, 12 de grau mitjà i 13 de grau superior. Les inscripcions es poden fer del 26 de maig a l'1 de juny. Ens amplia la informació Sònia Kerr.
13: L'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer ofereix el grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal i també el grau mitjà en producció agropecuària. Actualment hi ha 74 alumnes inscrits i així és com valoren la seva experiència alguns d'ells.
14: Quan vaig acabar l'ESO vaig veure que me volia quedar a casa, que tinc una granja intensiva de vedells i llavors vaig investigar a veure quines opcions hi havia i vaig decidir per aquí a Vallfogona de Balaguer. He vist que hi ha més diversificació del que em pensava. També tenim hivernacle, també inseminem.
15: En aquesta escola tenim totes les espècies, pràcticament, cavalls, porcs, conills, i et donen l'opció doncs, de tocar una mica tot el sector.
13: L'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners ofereix l'únic grau mitjà forestal de les comarques gironines. També disposa d'una àmplia oferta de formació contínua en arboricultura, per exemple, o motosserra per a jardiners. Tots dos previstos per aquest mes de maig, igual que la jornada de portes obertes, que tindrà lloc el proper dissabte, dia 9. Anna Ferrer és una del centenar d'alumnes inscrits ara mateix en aquesta escola agrària.
16: A grans trets es fa una mica tot el que té a veure amb el bosc i el forestal. Fem bísums, que són exàmens d'identificació, i bueno, entendre també com funciona la natura i com podem ajudar-la nosaltres a ser el que és, sense entorpir-la.
13: En total, a Catalunya, les escoles agràries oferiran el curs vinent 25 cicles formatius, 12 de grau mitjà i 13 de grau superior. Les inscripcions seran del 26 de maig a l'1 de juny.
4: I no sortim del sector agroalimentari, en aquest cas anem amb la pesca, ja que la flota d'arrossegament de Palamós va pescar l'any passat un 28% menys de gamba vermella a causa de la quota restrictiva que imposa la Unió Europea.
5: Malgrat tot, els pescadors palamosins van poder mantenir el nivell de facturació perquè el producte es va vendre a més bon preu. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: Això és perquè el preu mitjà de la gamba de Palamós durant l'any passat va superar els 47 euros per quilo, el més alt dels últims 12 anys i més de 5 euros i mig per quilo més alt que el que es va pagar el 2024. Miquel Mir, patró major de la confraria de pescadors de Palamós, parla del pes de la gamba vermella en el negoci de l'arrossegament al municipi.
18: Això és vital, per la confraria de Palamós és vital. Cada port té les seves característiques. Aquí a Palamós, per sort, perquè tenim aquest producte que ens suposa molts d'ingressos, que si te limiten als quilos de gamba, doncs t'estan limitant la teva font de vida.
17: Els pescadors de Palamós van capturar l'any passat 68 tones i mitja de gamba, que van suposar un ingrés de 3.200.000 euros. La gamba vermella suposa prop del 40% de la facturació total de l'any de la confraria palamosina.
4: I obrim bloc cultural amb Ginestà, que ha engegat nova gira ahir divendres en el marc del festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball, Gira tot igual, però diferent.
5: A Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serra Solsas han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona amb els temes del disc més ginestà, però també amb alguns dels seus himnes més coneguts, com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure.
4: I avui a les escales de la Catedral de Girona actuaran els Amics de les Arts en el marc del mateix festival Estrenes.
5: El grup celebra l'inici de la seva gira dels seus 20 anys de trajectòria musical i el concert d'aquesta nit també té totes les entrades exaurides.
4: Són les 2:51 minuts, moment per conèixer la crònica en esports del nostre país.
19: Notícies en xarxa. Esports.
4: El Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna.
5: Els blaugranes amb Rafinha, Marc Bernal i Christensen de nou a la convocatòria seran campions si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix la victòria al camp de l'Espanyol. Recordem que els blanquiblaus estan molt necessitats de guanyar i ja comencen a fer números per no complicar-se massa la permanència.
4: Qui es va complicar la vida ahir és el Girona, que va caure a Montilivi contra el Mallorca per 0-1.
5: Els gironins van perdre 3 punts vitals en la lluita per la salvació. L'equip de Mitchell ara està a 4 punts per sobre del descens, però encadena 3 derrotes consecutives i a falta, a més, de saber el que passa a la resta de partits de la jornada.
4: I anem a la primera federació masculina, on l'Europa va guanyar per la mínima a casa de l'Alcorcón.
5: Els escapulats segueixen amb opcions de disputar el play-off d'ascens. A l'Europa li queden 3 finals per aconseguir aquest objectiu.
4: I l'altre equip que té l'obligació de guanyar, però en aquest cas per no acabar en posició de descens, és el Nàstic de Tarragona.
5: Juga avui contra el ja descendit Sevilla B a 4:45 al nou estadi Costa Daurada. Ens donen tots els detalls de la prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
20: El Nàstic davant la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els tarragonins reuen aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada un Sevilla Atlético que ja ha perdut la categoria, però que això segurament encara el pot fer més perillós, ja que no juga res. El Nàstic arriba al partit després de 2 derrotes seguides, coincidint amb els 2 partits seguits fora de casa i de caure en places de descens a segona federació. Són 6 les derrotes acumulades en les 9 darreres jornades de Lliga. Els de Pablo Alfaro volen aprofitar els números com a local des de la seva arribada a la banqueta, havent sumat 7 dels 9 punts jugats. El defensa del Nàstic, Moy Delgado, preveu un partit davant del filial del Sevilla d'anada i tornada i on ells s'han d'imposar el rival.
21: I el partit de Marbella també, en teoria, debería d'haver estat ganat, ¿no? Al final aquí cualquier equipo te puede ganar, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que podemos conseguir los 3 puntos y es lo que tenemos que pensar. Salir con muchas ganas desde el minuto 1 hasta el minuto 100, que es lo que suele durar un partido.
20: Pel partit d'aquesta tarda, Pablo Alfaro recupera els sancionats Òscar Sanz i Mangel.
5: I demà el Sabadell tancarà la jornada defensant el liderat i en aquest cas la posició d'ascens directe davant del Múrcia.
4: I anem a la Lliga ACB, on a 6:45 començarà el bàsquet Girona-Saragossa, un duel entre 11è i 14è. Ens porta la prèvia del partit des de Girona FM, Marc Treserres.
22: El bàsquet Girona rep avui a la jornada 29 de la Lliga el Casademont-Saragossa amb l'objectiu de trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives i mantenir-se en la lluita per la desena posició que li podria permetre jugar a Europa la temporada que ve. Per la seva part, els aragonesos sumen 2 victòries seguides i voldran una tercera per mantenir distàncies respecte a la zona de descens. Ara bé, no comptaran amb una de les seves estrelles, el base Tribal Haynes, lesionat de la mà esquerra des del mes de febrer, ni amb l'atlètic escorta DJ Stephens. Tot i així, els homes de Moncho Fernández hauran de vigilar amb el potencial ofensiu del seu rival, sobretot amb la dupla que formen Santi Justa, quart màxim anotador de la Lliga, i Devin Robinson, a més de l'experiència del pivot montenegrí Bojan Dublevic. Per part gironina, segueixen de baixa Fjellerup, Maric i Juan Fernández, però debutarà a Fontejau el pivot canadenc James Carney, que ja va fer un bon debut la setmana passada a les Illes Canàries. A l'anada, victòria del bàsquet Girona. Veurem si avui, a partir de 6:45, torna a repetir-se.
5: A 6:45 jugarà el bàsquet Girona i mitja hora abans començarà el partit de la Penya, que s'enfronta a l'Unicaja de Màlaga al Palau Olímpic amb la baixa important d'Ante Tòmic. A les 9 de la nit serà el torn del Hajo Bos Lleida, que s'enfrontarà al Sant Pablo Burgos, i el Baxi Manresa i el Barça jugaran els seus compromisos en la jornada de demà diumenge.
4: I anem al bàsquet femení, on l'Espart Girona empata contra el Leganés i haurà de guanyar a Fontejau.
5: Les gironines van visitar la pista madrilenya amb les baixes de l'MVP Mariam Koulibaly per lesió, així com les de Laura Quevedo i Marta Canella, i van sortir d'aquest maig amb un insòlit empat, com i ja que no hi va haver pròrroga perquè l'eliminatòria de quarts de final és d'anada i tornada i es dona per bo aquest resultat i tot s'haurà de decidir demà a Fontajau.
4: I seguim amb bàsquet, en aquest cas a la tercera, on el Pujol Mollerussa, després d'aconseguir la primera posició del grup amb 23 victòries en 26 jornades, avui disputa l'anada de la fase prèvia d'ascens a segona FEB contra el Club Prat.
5: Aquest partit el podreu seguir a partir de les 6 i 10 en directe a través de la xarxa Més.
4: Ja en un últim apunt de patinatge artístic, el grup Show Gran del Club Patinatge Artístic Olot arriba al Campionat d'Europa de la millor manera. El grup competirà durant tot aquest pont a Itàlia. Fins aquí les notícies en xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
1: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mescasalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
1: Ràdio Arenys.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
23: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
1: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

Doncs el rodamón ja enfila cap al mes de, al mes de maig. Ja s'acaba abril i agafem el mes de maig. I anem a parlar de dos fets importants que han tingut joc el darrer cap de setmana. El primer va ser a la vila d'Arenys, famosa per les puntes, i va celebrar l'edició número 70 de la Fira Internacional, o la Trobada Internacional de les Puntes de Coixí. És important Arenys en aquest sentit. Al carrer de l'Església hi ha un museu, Museu de les Puntes, molt bonic, amb unes peces molt boniques, i una mica més avall, a l'altra cantonada, al costat del Museu de Minerals, hi ha l'Escola de Puntaires. Sí, sí, Escola de Puntaires, són nens i nenes i grans vindrà a fer punta de coixí. Doncs ja està, ja sabeu, la capital de la punta de coixí internacional és Arenys de Mar. I l'altre ha sigut a Caldes de Montbui, una vila molt coneguda per les seves, per altres coses, però sobretot per les seves aigües termals. Fins i tot els romans ja les coneixien i van fer unes termes molt boniques, que encara es conserven molt bé, i va aplegar doncs, a totes les poblacions, ja siguin de l'estat de Catalunya, de l'estat espanyol o d'Europa, que tenen aigües termals. Era una trobada doncs, per intercanviar opinions, saber més com enfocar doncs, la propaganda de les ciutats i dels pobles, i ha estat un èxit. Sí, sí. Doncs Arenys de Mar i Caldes de Montbui han celebrat dues festes importants. I ara anem aquesta setmana. El divendres dia 1, a les 12 del migdia, està previst doncs, que la colla castellera dels Capgrossos de Mataró aixequin una torre humana a dalt del castell de Burriac. Sí, sí, a dalt de tot. Castell sobre castell. De fet, aquesta aixecada del castell es tenia que haver fet el dia 13 del mes passat, el 13 d'abril, però el temps va aconsellar no fer-ho i esperar a un dia millor. Esperem que ara, aquesta ocasió, doncs el temps s'aguanyi i es pugui fer aquesta trobada castellera a dalt del castell de Burriac. Està previst que intervingui l'alcalde de Cabrera i el de Mataró, cadascun fent una mica de menció, suposo que el de Cabrera parlarà del castell i el de Mataró parlarà de la colla dels Capgrossos. Bé, anem per més coses, vinga. Doncs a la vila de Roda de Barà també hi haurà festa popular. I també a dalt de tot de la comarca del Maresme tenim doncs les jornades de la maduixa. La maduixa que està ara en el seu millor moment, recent cuites, en el seu moment doncs per tastar-les. Sempre és bo tastar maduixes del Maresme o de Huelva, que també són molt bones. Però ara és el moment. Estan recent collides en el seu punt i es poden tastar de mil maneres. Què us sembla? Doncs sí, sí. I què més? Doncs que ja s'està preparant a Girona, el Girona en Flors. Aquesta setmana no, però l'altra ja podrem parlar de que comença Girona en Flors, una festa molt esperada per tots els que ens agrada anar a Girona de tant en tant. I dit i fet, doncs ara ja toca doncs presentar la nostra portada musical. Avui ens la porta una cantant sud-americana, la Rita Marzoa, i es tracta d'una composició molt original que diu que en comptes de llançar bombes que maten i destrueixen, que es llegin bombes però de perfume. Sí, sí, la cançó es diu Lanza Perfumes, i a veure què us sembla.

I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.

0: poble de Monistrol de Montserrat. La muntanya de Montserrat, la muntanya més formosa, ferma i la més bonica és la de Montserrat, perquè és feta de pedres de mar, té penyals i cims altíssims, per com castells amurallats. Per això la Moreneta l'ha escollida per al seu altar. Montserrat i la seva Moreneta n'és l'orgull de Catalunya. És per això que tots hi pugen per besar-li les mans. Tot el poble l'adora, tant dones com homes, xics i grans. Ella és la Mare Déu més estimada de tot el poble català. És la muntanya sagrada per les pregàries que s'hi fan. També es diu que la muntanya va sorgir del fons del mar i la seva energia s'enguareix en tots els humans. Per això hi estan sempre pregant els monjos i escolans, com cada any en aquest dia hi pugen els catalans. La Mare de Déu somriu contenta i els beneeix a l'instant. Ella guarda i consola tots els mals, donant-los pau, i avui, que és el seu dia, felicitarem a totes les Montserrats. Per al poble de Monistrol.
1: Hem gaudit de Geografies Poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

Bé, amics, amigues, com esteu? Ja ens despedim del mes d'abril, ja esperem el mes de maig, ja maig florit. Doncs, com sempre, parlarem del temps. Mireu, deia que el 1950 va ser un dels abrils calorós, però es veu que enguany el passarem. I l'altre dia explicava l'home del temps, un dels del temps, que diguéssim que ja aquest mes ha fet el sol escalfa tant com el mes d'agost. El que passa que la temperatura, és clar, és del temps, però a l'hora del sol, les 12 o la 1, el sol és tan fort com el del mes d'agost o a finals de juliol. O sigui, és casualitat. I després en un diari avui portava que també que anem cap a... És aviat la zona que anem perdent la capa de fred, que avui van augmentant les temperatures. Bueno, això, bueno, si anéssim a l'edat quaternària i tot això, això ja ho solucionaran els científics. Sants, doncs mira, abans de tot, doncs, aquesta setmana s'ha començat amb la Mare Déu de Montserrat, doncs bé, que hagin passat les Montserrats, Montserratones, Montsites i també Bruna, doncs desitjar-li que hagin passat un bon sant. I també com a la patrona de Catalunya, juntament amb el Sant Jordi, és una mica un sant laic, doncs que Montserrat, com ja ho va fer Tom Verdaguer, que va fer tant la lletra de Montserrat, és de tot, és faro de tots, i tant és un tant pacient religiós com no, Montserrat és de tots, vull dir, no té color, i els moments històrics també han viscut part històriques de la... de temps passats, doncs és aquí la petita història. I també, a part d'això, aquesta setmana hi ha Santa Catalina de Siena, que és la més coneguda, i llavors també hi ha Sant Pere de Chanel, que també m'ha fet gràcia, perquè Chanel número 1 era el número 1, el que feia el Chanel número 5 famós de la Marilyn, que és una anècdota. I també doncs, hi ha dues festes, una és laica, l'1 de maig, és una commemoració que es va des del 1886, que recorda a Chicago, diguéssim que va haver-hi una vaga, i van ser morts, i bueno, tota història. I allà va començar l'1 de maig, i a poc es va anar evolucionant. Ara ja ha baixat una mica la part històrica, però el moviment obrer, penseu que van lluitar de 16 hores a passar 8. 16 hores treballant, vull dir, passeu-se. I ara, normal, algú fa 4 hores i ja quasi bé ja ho troben massa. I al fi de... Bueno, es treballava de sol a sol. Doncs aquesta és la mica d'història. I també, llavors, l'Església va instituir la festa del 1950 pel papa Pius XII, la festa de Sant Josep Obrer. O sigui, les dues versions. I llavors també es feia durant la dictadura, també es desfilava a l'organització sindical, es feien grans actes, desfilava el jovent, tot, en fi, per commemorar. Cadascú enfocava la seva manera, diguéssim. Però era festa, diguéssim. Això sí que era lo important, diguem-ho. Doncs ara ja anem aquí, com sempre, doncs, la guerra aquesta que vivim actual, que l'ampliació del Trump, sóc el Trump es distreu allà amb la visita del rei d'Inglaterra, però sembla que veiem una guerra de marcianitos. Veus que vols allà, disparen, mor, allò, però no veus després el que hi ha darrere. Tot el que estan passant, Gaza, el Líbano, el Sudan, totes aquestes guerres que són lluny, i nosaltres sempre ja estem preparant ja el fin del pont, el weekend. I després, és clar, es nota perquè ja després ja diu la cistella de la compra, es nota, perquè, és clar, moltes coses van dir, això es pujarà tant, perquè ve de tal lloc, el que sigui. O sigui, com que el món s'ha fet petit, és clar, estàvem acostumats que tot ve un moment, les comunicacions, i de cop tot es pot paralitzar. Bueno, esperem que de cara al mes de maig doncs anem evolucionant bé i que arribin a tots pel bé que ens interessa. També, mira, hi ha per Mataró felicitem Mataró, diu que ha presentat el Capital Verde a Europa, però fins a l'any 2028, doncs que fa, ho té bastant difícil, perquè sembla que és Oporto, diverses ciutats d'Europa,
en fi, que, bueno, és maco presentar-ho. Ja, al Maresme també fan les flors de Vilassar, i molts pobles cada dia es van adherint més ara que arriba el bon temps, i tots, bueno, tenim una mica, tots l'estimar la natura, les plantes i tot, i el clima que tenim, doncs bé, esperem, si podem aconseguir-ho, pues seria un honor per la capital del Maresme. També, llavors, mira, abans de tot, ja que he parlat sobre el Líban i tot, també hem de dir, pues, avui vull dedicar a dues, el Gentleman no n'he trobat encara cap, si és un personatge, dues ladies, dues, una és la periodista libanesa, que va morir a mort fa una setmana, Amal Khalid, que ja li deien que marxés, que estava amenaçada tot, i ella no va voler, ens que va morir en un bombardeig o alguna cosa d'aquestes, i també doncs, un record per elles, perquè els periodistes n'han mort molts en aquesta guerra, diguéssim, i són els que ens arriben les informacions. Nosaltres, mentre llegim el diari i estem esmorzant, però el dia a dia i els que ens envien la crònica tenen molt de mèrit, doncs un record per tots ells. I l'altre és la Maria Campuzano, que recient aquesta setmana, per dir, 44 anys, ha mort de gràcies d'un càncer, pues una dona activista, molt lluitadora, que es va dedicar sobre la pobresa energètica i sobre la lluita dels pisos. Ja sabeu com va tot això per allà, per això dels lloguers i tot això, que al final haurien d'arribar a un pacte entre tots perquè es complica el dia a dia. Bueno, en fi, ja, i això ja ho solventaran. Després també, mira, ja anem als aniversaris. La Sile Malai, aquesta gran actriu, que de vegades ara de gran ha fet diverses pel·lícules, antigues, havia fet l'Apartamento, després moltes n'ha fet de pel·lícules, que deia, són germans que encara viuen tots dos, que és el Warren Beatty, que ho vam dir fa poc, 89 anys. Després hi ha la Barbara Streisand, que mira, és grandeta també, 84, que també va tenir una polèmica amb la Jane Fonda, perquè tots dos havien fet pel·lícules amb el Robert Redford, i el fer un homenatge al Robert Redford, la Jane Fonda no la van convidar, i es van tenir, bueno, jo crec que les dues devien tenir una bona relació amb el Robert Redford. El Martín Verastegui, aquest cuiner bas, 66, i també l'altre dia llegint me recomanava que mengéssim sardines de llauna per sopar o així. Mira, l'altre dia vaig provar-ho, perquè es veu que et porten molta... va molt bé per la salut, les sardines i tot. I m'agrada més a mi les d'aquestes de llauna, bueno, les marques no ho dic, però jo sempre les he vist, les marques aquestes de tota la vida, i va bé. Jo l'acompanyam una mica rem, una mica d'aix a julivert, en fi, una mica de tot. Doncs ho recomana, el Verastegui, bueno... Després la Maria del Mar Bonet, també, aquesta actriu cantant en català, que és de Mallorca, 79. Nora Navas, actriu, 51. El Jean-Paul Gaultier, dissenyador de moda francès, 74. I després el rei d'Holanda, 59. Després comentarem aquí amb la família reals europees la festa que fan. I també la Sofia de Borbón, la filla dels reis, 19. Després el Marc Clotet, aquest actor dels dos germans que són fills del doctor Clotet, 46. Després també la Uma Thurman, que és actriu sueca, 56. I la Michelle Pfeiffer, que també és una gran actriu, que és molt coneguda, 68. El Diego Simeone, el Xollo, el 56, que és l'entrenador de l'Atlètic, vull dir, bueno, fa molts anys que hi és com a entrenador de l'Atlètic. I llavors, mira, la Penélope Cruz, sembla ahir, i també ha 52 anys, I Nausica Bonin, la filla del director, em sembla que és director o dramaturg, 41 anys. Doncs, bueno, mirem, fet ja una mica, tota una mica de història.
També sobre l'esport, també parlem una mica, doncs mira, el pobre espanyol, aviam, després de que va començar la Lliga molt bé, però aviam si haurà de baixar a segona, sempre patint i tot. Jo sabeu la meva postura, jo sempre dic, si fa 5 partits l'entrenador, fora. L'altre. I després no renovar un entrenador. Si porta allò a foc nou, perquè tot canvia. Ja veieu que bueno, va final, i sap greu. Bueno, doncs així estem per anar explicant una mica. A mi el que em fa gràcia també continua l'Open aquest de Madrid, que sempre dic que de vegades aquí diem sempre a Madrid, no, si moltes coses ens les còpien, perquè això no hi era. Nosaltres teníem el trofeu Conde de Godó i ells n'han muntat un altre. I, bueno, si funciona, doncs pues, mira, mentre es copien, tenim aquest concepte molta vegada d'aquí, erroni, que van equivocats. Doncs allà està la meva amiga, la Paula Badosa, però va durar poc, es va tindre de retirar. I llavors em va fer gràcia que l'altre dia ho comentava amb en David Broncano, aquest de la Revolta, que juga a tenis, veu que sí, que van tenir una relació, la Paula Badosa amb en David Broncano. També m'ha fet gràcia, es veu que hi entén, així sap jugar. Doncs bueno, molt bé, fa gràcies, anècdotes d'aquestes que agraden. Llavors, què més? Ja ho hem dit tot. I llavors aquí, mira, aquest també digui a Sebastián Saibé, que és de Kènia, plum marquista mundial de la Marató de Londres. O sigui, ha arribat per poc, per 2 hores, corrent i tot. Llavors n'hi havia un altre que ha arribat uns pocs segons menys, vull dir, és tot un rècord mundial, eh? Pues, mira, felicitats per aquest Sebastián Jave, original de Kènia. Després també, mira, allò que deia, el rei d'Holanda, doncs es commemora és normal, celebra el cumpleanys, i tenen per norma, des d'una tradició que data del 1800, cap al 1870 o 80, del 1870, del segle XIX, i que és el dia dedicat al de la seva onomàstica, i tenen per costum visitar un poble o dos o ciutats, i estan tot el temps allà amb la gent, fan un gran dinar, conviden a tothom, és relacions públiques. I algú diu, oh, bueno, totes aquestes tonteries... No, si són responsables, és relacions públiques, mentre els governs i tot es cuiden de... Bueno, que pel bé del país o de tot, doncs aquestes són les petites coses de cada dia, d'anar a presidir actes o partits de futbol, en fi, tot això. I llavors es troben ells, a més, això ja a poc aquí es va fent de mica en mica. Diguéssim, l'altre dia la reina Letícia també va presidir una reunió d'enfermetats rares, i al dia a dia, doncs, esclar, doncs, tota aquella gent amb allò que puguin parlar una mica tot això, és una satisfacció, i els presidents de govern i tot això estan per una altra cosa. També ja parlem de la visita dels reis. Ai, també fa 15 anys del casament dels prínceps de Gales, ja fa 15 anys, que l'altre dia el petit en Lluís també va fer 7 o 8 anys. No sé si és el petit o l'altre ja va fer, perquè creixen. D'aquí 2 dies ja veurem que sortiran ja en parella i començaran ja la vida social. Doncs fa 15 anys també. I llavors el Carles III i la reina, tots dos, Camila, doncs han anat de visita a Relacions a Amèrica. L'altra setmana hi van anar els d'Holanda a veure el cas d'aquest del Trump. Bueno, han fet tot allà una mica, bueno, relacions públiques, i perquè les de les relacions estan una mica deteriorades del primer ministre, bueno, sempre és una tassa de te i tot el que sigui, i el Carles, el Charles, ha defensat la OTAN, bueno, tot una mica el que pugui fer, cosa que això no ho faria la seva mare, pues un altre temps, la seva mare era molt discreta i no deia mai res de política, mantenia el protocol rajatable, vull dir, no deia mai res de cap ministre ni de ningú, però els temps canvien també, i com està la situació. Doncs l'altre dia també, un altre semiatemptat, l'altre dia jo estava també al vespre mirant les notícies, i d'un plegat, bueno, dic, vaig a dormir ja, perquè, diu, ara vindrà la conferència que feien, una conferència sobre tots els periodistes, els junts, i el primer que fa
una periodista li pregunta alguna cosa i ja li diu, calla, desgraciada. I llavors li bueno, tanco. I al moment que vaig tancar la televisió es veu que al cap de 2 minuts o així va passar això de l'atemptat, que eren 1:15 de la nit o així. I no, ja no l'aguanto, el que sigui. Bueno, doncs aquesta és la mica de relacions. També el mes de maig també es preveu la visita del príncep de Mònaco, l'Alberto, pues em visita també aquí. Bueno, tot generarà una mica de les relacions socials, perquè ell és el grup del... seu pare va quedar al grup d'oceanografia, molt ecològic, i algunes vegades ha visitat diversos llocs del país per interessos sobre la natura i tot això. Pues benvingut sigui. Paloma San Basilio, nombrada dulcinea d'honor en el Toboso. La Paula Echevarria també explica ja, ara està, diu, ara no tinc tanta mal caràcter com abans. Bueno, en fi, Elena Furiase, la neta de Lola Flores, per cert que fa anys que va morir la Lola Flores també, a aquest temps, ho recordava. I Javier Conde i Estrella Morante neguen la seva crisi. Bueno, doncs que continuïn bé ara aquí. I ara ja anem a la part històrica. Històrica. Mira, avui a fer l'altre dia ho comentaven i mira, farem aquest abans de tot, com a esdeveniments també, dates històriques, abans de parlar d'aquesta senyora, ja sempre miro a l'abril què va passar, doncs mira, us en recordeu, ja fa un any de la apagada, tothom ara recorda el que van passar, del que sigui, qui té la cúpula, diu, aquí no dimiteix, és que aquest país no dimiteix ningú, si no et veus obligat, o sigui, tant aquí com allà, aquí no dimiteix ningú. I el primer que demanen, com fan una malifeta, dimiti. Aquí no existeix la paraula dimissió. Mira, fa 90 anys del 14 d'abril del 1901, la promulgació de la Segona República. 51 any de la caiguda de Saigon, a Vietnam, que és ara la ciutat de Ho Chi Minh. Després, 40 anys de la central nuclear de Txernòbil. I després també 30 anys del pacte del Majestic que es va fer, això cal que ho recordin els que estan en la vida pública i tot, el pacte entre Jordi Pujol i el José María Aznar, i en diuen el pacte del Majestic, 30 anys. I mira, ha sigut bé perquè ara recordar el president Pujol que l'han accelerat en el Tribunal de Madrid, i sense comentaris, com a persona gran i així, i el temps, com diu ell, la història ja ens jutjarà. Vull dir, però l'herència, jo amb això, la meva opinió humilment, l'herència sí que hi crec que li va deixar l'avi, que era testaferro, i els anys de 45 fins a abans dels 60, la burgesia d'aquí i les de Madrid i tot, van fer molts calés. Llavors no es pagava res, no es declarava res, els sous eren molt baixos, i pues, diu, si tenia el 1980 150 milions i el fill, que vulguis o no, bastant espavilat, pues, ha augmentat el crèdit, evident. Ara que el fill han abusat, això ja ho sabem, bueno, 23 anys estan al poder, el poder corrompe, i sempre qui t'ha de fumar, jo sempre dic, a Madrid el pare ha fumut el fill, I a Catalunya els fills han fet el pare, és la diferència. Bueno, ara ja anem, deixem acabar la part aquesta i anem avui parlarem una senyora, Maria Aurèlia Muñoz, senyora que va néixer el 1926, vull dir ara fa 100 anys, i va morir el 2011, artista catalana vinculada a la recerca del textil. La seva aportació, o sigui, és un artista que ara, no, això no s'estilava, va portar tot amb la tota base del textil. I ara ho anem explicant una mica. La seva aportació com a gran defensora de l'art i l'artesania. Diu, estudia en el col·legi Montessori, que llavors era una escola que va venir d'Itàlia, era molt avançada. També va estar a l'escola d'arts Apreciados i després a l'escola Massana, i en aquí ja en el Montessori ella ja va començar amb les mans ja començar a preparar la seva vessant artística. Diu, el 1970 ja emprèn una tasca de renovació
de recerca dins el gènere dels tapís, basada en la investigació amb els nusos, allò que deia, o sigui, la forma dels nusos i tot això, doncs ha fet aquestes grans obres d'art, diguéssim, que això és molt... s'hi ha d'entendre molt i de vegades al moment, però té molt de mèrit, bueno, doncs és una gran d'allò, artista en el món d'això. I les robes antigues, amb la possibilitat de l'obra radical. Doncs, diu, ha reivindicat l'artesania pel teixit com a formes d'expressió cultural. Llavors, el macranisme, macramé, llavors, i què deu voler això? I es veu que és la forma com funciona tot això dels nucs i tot, com es fan els tapissos. Diu, és la base de les seves tapisseries. L'avantatge que té, que quan mires al Google, diu, això no ho entenc, i automàticament ja no cal ni diccionari ni res, t'informen. Doncs, esclar, normalment jo amb això no ho domino. És una de les tapisseres catalanes amb més projecció internacional. El 2019, ja va morir el 2011, la família va fer donació de 7 peces per al MNAC, distingida amb una quantitat de distincions, doncs he posat unes quantes, el 1968 medalla d'argent de París, el 1975 medalla de bronze de la ciutat de Lodz, a Polònia, el 1976 premi convergent de Pittsburgh, el 1982 premi bienal de l'esport a Madrid, el 1993 creu de Sant Jordi, i la seva obra està en museus de tot el món, el MACBA, el MNAC, Granollers, Terrassa, Elche, Ajuntament d'Alicant, Lausana, internacionalment Luxemburgo, el Japó, a New York, vull dir, quantitat. Vull dir, de tant en tant intentem fer variat una mica. L'avantatge que la Wikipedia anem posant personalitats de catalanes, i algun dia haurem de posar alguna valenciana o el que sigui, perquè, és clar, anem fent cada setmana, fem, o bueno, cada 15 dies, anem fent un home i una dona català, doncs així. Bueno, amics, doncs, ja hem acabat. Diguéssim, amics de Rodamón, espero de doctor que aquest petit espai dels corazones i revistes de societat us hagi agradat. Bobby, Josep Famades, i bueno, que tingueu un bon cap de setmana i que ja, bueno,

la Segona Guerra Mundial, quan els Estats Units van tirar dues bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki al Japó, i això va ser una novetat terrorífica per tot el món. I què va passar? Que llavors aquestes bombes atòmiques van ser motiu i d'una cosa més aviat d'aprofitament pels compositors per treure'n profit, perquè tirar aquestes bombes atòmiques i aquesta mortaldat que hi va haver va ser una cosa horrorosa. I ja dic, d'aquí en varen treure profit els compositors. I ara porto una melodia que va sortir en aquells temps posteriors de quan van tirar la bomba atòmica a l'orquestra cubana de Sacases amb el seu compositor Rubén González, i el títol, La atòmica humana.

0: Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Hola, què tal? Molt benvinguts de nou a les històries musicals del Rodamón. Us parla, com sempre, Josep Dalmau. Avui farem esment de Lou Rawls, que va ser un cantant estatunidenc, compositor, actor, actor de doblatge i productor de discos de soul, jazz i blues. Va llançar més de 60 àlbums, va vendre 15 milions de discos, va tenir nombrosos senzills a les llistes, sent la cançó més notable, la que es va traduir aquí com Mai trobaràs un altre amor com el meu. Va treballar en el cinema, televisió i com a actor de doblatge en moltes pel·lícules de dibuixos animats.

animats. Fou guanyador en tres ocasions del Premi Grammy a la millor interpretació masculina en Rhythm and Blues. Anem a escoltar Lou Rawls, curiosament, amb aquesta cançó, que aquí es va traduir com "Nunca encontraràs otro amor com el meu, mai trobaràs un altre amor com el meu". Lou Rawls.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!

0: Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 que es van registrar durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra. En lloc dels fets, s'hi ha desplaçat el cos policial i també el sistema d'emergències mèdiques, que no ha pogut fer res per salvar la vida de la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I seguim amb més successos. Un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 són motoristes. I parlem ara de cultura, perquè gairebé 2 anys després de la mort de l'artista Gerard Sala, Sant Joan de les Abadesses el recorda amb Univers, una mostra centrada en la seva última etapa, en què els tons dels blaus i grisos prenen protagonisme. L'exposició dona continuïtat a la voluntat del municipi de mantenir viu el seu llegat amb una mostra anual. Ens ho expliquen des de Televisió del Ripollès, Marc Roura.
3: El Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadeses acull una nova exposició dedicada a Gerard Sala. La mostra gira al voltant de l'última etapa de l'artista i posa el focus en la seva mirada còsmica. Les seves filles, Blanca i Emma, han tingut un paper clau en el procés de selecció de les obres.
4: El Palau de l'Abadia forma part de nosaltres des que érem petites, no? I des que és aquest espai d'art, cada any, no? Hem anat veient, hem anat fent seguiment de les exposicions i hem anat veient el procés també de creació de l'espai que el pare va formar part molt activa.
5: Tothom que coneix la seva obra sap que el blau és el seu color predilecte. En aquest cas hi ha els blaus combinats amb els grisos i aleshores amb aquests punts d'argent que són els que marquen aquestes constel·lacions imaginàries que ell feia i que ell tenia en el seu cap, en el seu esperit.
3: Sala va ser el primer artista a exposar al Palau de l'Abadia després de la seva remodelació.
2: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna a partir de les 9. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no aconsegueix guanyar a l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. L'escena catalana de clubs proposa tradició i modernitat, teixint un ric mosaic sonor. La Nova Jazz Cabin és un bon exemple i avui ens fixem en l'agenda primaveral de concerts per aquest mes de maig. Conversem amb dos dels seus protagonistes, la flautista panamenya Angie Obin i un dels renovadors del tango, Marcelo Mercadante, qui torna a la càrrega amb el mític Quinteto Porteño. Fascinats pel gènere, recuperem la música del gurú de l'art del tango, Astor Piazzolla. Ens posem de moment en mòrbida amb Víctor de Diego Orgànic i el seu Zaz Picó.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Tradició i exploració van de la mà aquest mes de maig a la nova Jazzcava amb figures històriques com Marcelo Mercadante, amb qui parlarem d'aquí uns minuts, també amb el vibrafonista Jenny Barry o amb Víctor de Diego, el que esteu escoltant en aquests moments. Ell serà a la nova Jazzcava el dia 16 d'aquest mes de maig i ho farà amb una bona formació, un orgànic. Al costat estarà Mabel Boquera, per exemple, a l'orga, el qual ens agrada molt d'escoltar. A banda d'aquestes figures, per exemple, el Víctor ha estat en 90 ocasions a la nova Jazzcava amb diferents projectes, però a banda d'ells, doncs, també tindrem la sort de comptar amb la flautista i compositora Angie Obim, que estarà amb el seu quintet i ens ho explicarà avui també al Jazz Club, o per primera vegada el pianista suís Philipp Maria Rosenberg, que presentarà nou projecte al costat del contrabaixista Florian Kolb i Jordi Pallarès a la bateria. Un nou treball amb una estètica molt propera a ECM. També hi haurà swing, com sabeu, que és habitual, i ho farà coincidint amb la Fira Modernista de Terrassa, amb una banda que recupera el legendari esprit del quintet de Benny Goodman i Lionel Hampton, la Jams Tribut. Escoltarem el jazz groove soul de Peebus, Dave Peebus, el músic canadenc afincat a Catalunya des de fa mil anys, que ha recuperat aquella formació mítica amb el Chupi, el Toni Sagi als teclats, el Jules Bicocco al baix i el Casper Sanchals a la bateria. Tornaran a la ciutat agarenca i a la Nova Jazzcava el dia 22. I també un mes de tributs, el que es dedica a Nat King Cole i a Johnny Hartman, liderat per Erwin Seroton, que recuperarà aquesta elegància i sensibilitat de dues figures icòniques del jazz vocal. També un homenatge a Errol Boschi, que serà a la Nova Jazzcava el dijous 21, molt ben envoltat per amics com Elisabet Raspall, Medina, Fumero i tants d'altres que s'aproparan per retre-li aquest homenatge i posteriorment celebrar una el que seria la jam session habitual. Moltes propostes, fins a 8 concerts, us esperen a la Nova Jazzcava aquest mes de maig.

música folklòrica i de dubtosa reputació elevada a la màxima categoria artística. Una de les grans fites aconseguides pel guru del tango, Astor Piazzolla, va ser impulsor del naixement del nuevo tango i abanderat de l'agermanament amb el jazz i la clàssica. Va aconseguir fascinar i influenciar generacions ja abans de la seva consagració internacional. Ho heu comprovat amb les paraules de Marcelo Mercadante. Ens ho explica avui el Carles Torra, el jazzba, que hem recuperat per completar el quadern central dedicat al tango i afines.

Estem escoltant el trompetista argentí Guillermo Caliero en una versió del tema Buenos Aires Hora Cero d'Astor Piazzolla, inclosa al seu darrer àlbum, significativament intitulat Barcelona Hora Cero. Una mostra més de l'enorme fascinació i influència que exerceix l'obra de Piazzolla entre els jazzmen contemporanis de tot el món. Avui dedicarem aquest jazzback a l'home que va revolucionar el món del tango a meitat dels anys 50, tot agermanant-lo de manera genial amb la música clàssica i el jazz.

Adiós, Nonino, que podem sentir interpretada pel mateix Piazzolla al bandoneón, és una de les seves composicions capitals i un homenatge in memoriam al seu pare. Entre altres coses, el personatge que li va comprar el seu primer bandoneón als 8 anys i que el va introduir des de petit a l'univers del tango. Nascut l'11 de març de 1921 a Mar del Plata, Astor Pantaleón Piazzolla va emigrar amb la seva família a Nova York, on va viure fins als 16 anys. Mentre estudiava a bandoneón, allà va descobrir els grans compositors clàssics com Bach i també el jazz a través de les orquestres de Duke Ellington i Cab Calloway. Al mateix temps, a Manhattan, va entrar en contacte amb Carlos Gardel, que el va convidar a participar a la pel·lícula El dia que me quieras, caracteritzat de venedor de diaris. Quan poc després Gardel va voler incorporar el jove prodigi del bandoneón a la seva gira per Amèrica, el seu pare s'hi va negar, atès que només tenia 14 anys. Una decisió que li va salvar la vida, doncs va ser en el decurs d'aquesta gira que es va produir la mort de Gardel i la seva banda en un tràgic accident aeri.

0: Ja a Buenos Aires, des de 1937, Astor Piazzolla iniciarà una doble vida musical. Per una banda, estudiant durant 8 anys amb el gran compositor clàssic contemporani Alberto Ginastera, que li despertarà l'interès per la música de Bartók, Ravel, Hindemith i Stravinsky, i per l'altra, tocant tango en clubs nocturns amb les millors formacions, inclosa la d'Aníbal Troilo, en un període en què el tango va esdevenir tot un fenomen social entre la joventut argentina. Exitós bandoneista de tango i compositor d'obres clàssiques, Piazzolla no va aconseguir conciliar amb dos camins fins que va arribar a París l'any 1954 a través d'una beca per estudiar amb la il·lustre compositora i directora d'orquestra Nadia Boulanger. Sota el seu influx, la dicotomia entre tango o música clàssica es va convertir en la suma de tango i música clàssica. També a París va quedar impressionat per la improvisació jazzística de Jerry Mulligan i va formar una orquestra de corda amb Lalo Schifrin i Marcial Solal alternant-se al piano. 1955 fou l'any de la gran revolució piazzoliana. De nou a Buenos Aires, composa Tres minutos con la realidad, obra de síntesi entre el tango i la música de Bartók i Stravinsky, tot formant l'Octeto Buenos Aires, considerat com l'iniciador del tango modern, tant per la seva instrumentació, que incluïa per primer cop la guitarra elèctrica en un conjunt de tango, com tanmateix per les seves innovacions harmòniques. En plena ebullició creativa, a finals de la dècada dels 50, Astor Piazzolla es va traslladar a Nova York, on enregistrà dues obres, avui dissortadament introbables, del que ell va anomenar jazz tango.
1: Questo de la música se chiama Liber Tango.

Si durant la dècada dels 50 i bona part dels 60 els tangueros ortodoxes el consideraven l'assassí del tango, les seves obres no eren difoses per la ràdio i era atacat pels comentaristes tot titllant-lo d'esnob irrespectuós. Per contra, els anys 70 van ser els de la consagració definitiva internacional d'Astor Piazzolla. 1974 va ser un any especialment important pel gran guru de l'art tango. Ja fos per la gravació a Milà, conjuntament amb el gran saxofonista baríton Jerry Mulligan, d'un superb àlbum anomenat Summit Reunion Cumbre, o bé per la publicació d'aquest Libertango que sona de fons, una composició que simbolitza el trencament entre el tango clàssic i el nuevo tango i que ha esdevingut el seu tema més cèlebre i un dels més coneguts i versionats del planeta. Se n'han fet versions de tot gèneres i colors, significant així l'abast universal del gran art piazzolià.

Comparat sovint amb Duke Ellington i salvant les distàncies, Astor Piazzolla va ser el genial compositor que va elevar una música folklòrica i de dubtosa reputació com el tango a la categoria d'art magne. Traspassat l'any 1992, la seva influència en l'escena del jazz contemporani no para de créixer. L'acordió de Richard Galliano, el piano de Stefano Bolani i els solistes de l'Orquestra de la Toscana tanquen aquest jazzback, tot versionant una de les favorites del mestre, Invierno Porteño.

No sé vosaltres, però jo ara en aquests moments ja estic pràcticament flotant amb aquest fantàstic so de la flauta d'Angiobim. Ella serà a la Nova Jaskawa aquest mes de maig amb el seu quintet i amb la seva música també original, una figura, en diuen, emergent de la nostra escena, però la realitat és que l'Angie ja ha voltat i bastant. Així que volem que ens ho expliqui. Està a l'altra banda del fil telefònic. Què tal, Angie? Com estàs?

0: tango, jazz, música contemporània, clàssica, tot això i molt més ha passat avui al Jazz Club amb aquestes converses amb Marcelo Mercadante i en Geovim, tot repassant l'agenda musical del mes de maig a la nova Jazz Cava. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent amb volta més música i actualitat amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona. Ràdio Arenys.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o sílice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, dependent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques, que no han pogut fer res per salvar la víctima de la dona. El cas es troba ara sota secret d'actuacions. I més successos, perquè un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brull, a Osona. Per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. I marxem ara fins a Móra d'Ebre, on s'ha oficialitzat la rehabilitació de l'ermita de Sant Jeroni, un edifici del segle XIII que es trobava en un estat de conservació crític. La inauguració s'ha fet coincidir amb la tradicional diada de l'1 de maig, on les institucions han destacat la importància de mantenir el patrimoni viu i obert al públic durant tot l'any. Des de 21 Ràdio ens explica Alberto Calatayud.
2: Després de mesos de treball, l'ermita de Sant Jeroni de Móra d'Ebre ja està oficialment rehabilitada. Amb un cost de 128.000 euros finançada en gran part per la Generalitat, les obres han frenat l'estat precari d'aquest edifici del segle XIII. La intervenció ha servit per renovar la teulada, consolidar l'estructura, tractar les humitats i restaurar les pintures murals de la capella. Escoltem Ramon Gironès, tècnic de patrimoni de l'Ajuntament de Móra d'Ebre.
3: La intervenció ha tingut per objectiu preservar aquest bé patrimonial de gran interès històric, cultural, social i fins i tot paisatgístic, garantint-ne, a més, la seguretat estructural i assegurant la continuïtat dels seus usos tradicionals.
2: La jornada ha comptat amb una missa i amb el trasllat del sant a l'ermita de Santa Madrona.
1: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes tenen la primera oportunitat per ser campions en aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no aconsegueix la victòria davant l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
7: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui al programa? Doncs moltíssimes coses. Avui de convidada la periodista i subdirectora del Mundo Deportivo, Cristina Cubero. Amb ella parlarem del món del periodisme esportiu i de moltes coses més. No us ho perdeu perquè l'entrevista val la pena. Tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. Avui ens remuntarem a uns quants anys enrere. No us ho perdeu. I també tindrem amb nosaltres ja gairebé un col·laborador d'aquesta casa. Ell és el David Montufo, creador de contingut, comunicador, moltíssimes coses més, perquè ell va ser a la premiere d'Aida i Vuelta, aquesta pel·lícula, que és una mica com el retorn d'Aida, no?, entre cometes. I també tindrem amb nosaltres el Toni Rovira. El Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix, amb una secció que, com sempre, no falla. No falla. Jo de vosaltres no me la perdria, que, com sempre, és la guinda del pastel. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. No us perdeu el programa d'avui, perquè de veritat que promet. Vinga, comencem!
8: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. La seva.

0: I tot seguit és el moment de parlar de la història de la tele. I amb qui ho fem, això? Doncs cada setmana amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal, com estàs?
1: Doncs molt bé. Avui porto una cosa xulíssima. Interessarà a poca gent, eh?
0: Què portes, a veure?
1: No, home, no. Molt antic.
0: Sempre és interessant el que fas.
1: S'ha de saber, s'ha de saber, perquè fins i tot a mi, que sóc un rotllo de mirar, em sorprèn. Imagina't a la gent que no li interessa. Pues serà una cosa molt espectacular el que diré. Ja veuràs que xulo.
0: Molt bé, doncs vinga, quan vulguis, endavant. Endavant.
1: Mira, Ramon Gómez de la Serna escribía que deia: cuando se abre el conmutador y se establece la comunicación, parece que se ha dado luz a la gran sala de espectáculos del mundo. El telón se va a levantar. Empieza la radio.
0: Toma ya.
1: La radio, teatro invisible. Aquí es chulo.
0: Molt, molt, molt chulo, eh? Així és com va començar tot.
1: Sí, aquí diu, mira, instalación de la antena de la emisora EAJ1 en la terraza del Hotel Colón, en Barcelona. La emisora decana de la historia de la radiodifusión española tenía los estudios en la calle Caspe, de la capital catalana.
0: Fixa't.
1: Y su primera locutora fue María Sabaté.
0: María Sabaté.
1: Fixa't quin paral·lelisme amb Radio Arenys. La degana...
0: La degana també, eh? Radio Arenys, sí, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
1: Clar, això és molt important, amb l'Antonio Esteve i tot
0: tant,
1: aquests,
0: i tot, i
1: que eren molt xulos.
0: I tota aquesta gent, i tant que sí.
1: Pues diu aquí, según Joaquín Ruiz Golluri, uno de los primeros profesionales de la radio española, esta comenzó su andadura en la primera década de este siglo pasado, cuando algunos aficionados, tanto en Cataluña como en Madrid, hicieron montajes de emisoras pequeñitas de tipo puramente experimental. Se creó una fábrica de válvulas en Madrid con las patentes americanas de Forest. Poco después, Castilla, este señor, creó en la capital de España una de las primeras emisoras de la futura Unión Radio con las lámparas construidas en su fábrica. Esta emisora fue autorizada oficialmente para emitir pruebas que dirían que no tenía ningún interés, con carácter provisional, e hizo incluso varias retransmisiones de ópera desde el Teatro Real.
0: Imagina't.
1: Que fueron muy escuchadas por los oyentes madrileños, los que tenían radio, claro.
0: Home, només faltaria, clar. I tant, Assumpta.
1: Eso fue en 1924, ¿eh?
0: Mira si ha plogut, ¿eh, Assumpta?
1: Claro.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: En el 1923 ya existían en diversos países, americanos y europeos, emisoras de radio, y en varios comercios de Barcelona y Madrid se ofrecían al público los más modernos receptores de radio.
0: Tela marinera.
1: Un hombre que día que se llamaba José María Guillén García,
0: sí,
1: convocó para una reunión a todos los vendedores de radioreceptores. Imagínate, una reunión para vender radio.
0: Wow. Sí, tela, ¿eh?
1: Y dada la escasez de lo que hoy llamamos productos radiofónicos, en el 90% de la programación de la época era eminentemente musical. Però ara també.
0: Exacte, ara
1: també. Ara també és molt musical, eh?
0: Molt musical, ja ho pots ben dir, Assumpta. Sí.
1: És que la música és vida, tu.
0: Dóna vida, i a més que sempre la música acompanya.
1: Clar, mira, si vols segueixo una mica més.
0: Vinga, una mica més.
1: Las primeras retransmisiones radiofónicas fueron conciertos, óperas y zarzuelas, a menudo en directo. En directo.
0: Molt bé.
1: La información aún no dominaba la programación herciana y los programas de variedades,
0: sí,
1: incluyendo los seriales radiofónicos, tardarían mucho tiempo en dominar la oferta de este nuevo medio de comunicación. Clar, aquí en aquell llibre hi ha fotos de l'època antiga.
0: Fixa't,
1: i es veu
0: fixa't.
1: La retransmissió de la ràdio.
0: Exacte.
1: Mira, hi ha una foto que està...
0: Què hi ha, què hi ha?
1: Un noi al mig del carrer, amb tota gent que l'està rodejant per veure com funciona una ràdio, tu.
0: Ostres.
1: Al mig del carrer, eh?
0: Al mig del carrer. Que fort, que fort.
1: Al mig del carrer, amb tota gent que li estan fent fotos, aquí amb unes càmeres com de fusta. Una cosa increïble, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Increïble, no. Sembla mentida, vull dir.
0: Ni més ni menys.
1: Que no pots explicar, quasi.
0: No, no, és que és així, és així.
1: És que a mi, Joan, em fa respecte explicar-ho.
0: Bueno,
1: però
0: normal.
1: També penso que és xulo.
0: Però també val la pena recordar-ho. Doncs, Assumpta... Sí, ja... Digues, digues.
1: Escolta, i potser hi ha algú, algú que li agrada això,
0: sí.
1: I comença a buscar, i s'interessa pel començament de la ràdio...
0: I tant.
1: I no sé, l'origen...
0: Que ens escrigui, que ens escrigui a la Caixa Tonta, i nosaltres, encantadíssims de que la gent doncs, es posi en contacte amb nosaltres.
1: Volia dir que aquest escrit... És del Romà Govern.
0: Molt bé.
1: Que
0: molt bé.
1: Un home important,
0: molt important
1: amb
0: sí, sí.
1: Medi de comunicació.
0: Ni més ni menys, Romà Govern. Doncs Assumpta Vitòria...
1: I cal recordar-ho a tothom.
0: El Romà Govern, sempre important. Moltes gràcies, com sempre, per ser-hi. I res, que visca la Caixa Tonta.
1: Visca la Caixa Tonta i els seus pares i la seva mare, que eren la ràdio.
0: Això mateix. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Doncs, com hem dit anteriorment, avui tenim el plaer de comptar amb una de les periodistes esportives més reconegudes de Catalunya i Espanya, Cristina Cubero. Una trajectòria impecable, cobrint el futbol, entrevistant grans figures de l'esport i aportant sempre rigor i proximitat. Subdirectora del Mundo Deportivo, i avui ens acompanya per parlar de la seva experiència, per comentar l'actualitat del futbol professional i d'altres cosetes. Benvinguda, Cristina, com estàs?
1: Moltíssimes gràcies. Bueno, estic encantada de retrobar-te, perquè ja fa molt de temps que ens coneixem.
0: Doncs sí.
1: I molt feliç d'estar en aquest espai amb tu.
0: Bueno, jo vaig ser exalumne de la Cristina Cubero a la Universitat Internacional de Catalunya, i la veritat és que molts de nosaltres tenim molt bon record d'ella i d'aquelles classes que ens van mostrar que el periodisme esportiu era una altra lliga, era totalment diferent del periodisme convencional. I després, estant a redaccions, com per exemple he estat a Catalunya Ràdio, TV3, doncs he pogut veure realment que sou d'una altra pasta, sí o no, Cristina?
1: Sí, nosaltres portem el Caribe a la sang, saps? Tenim marxa, som molt, molt passionals, i sobretot ens agraden molt les persones. I ja hi ha prou notícies dolentes com per no gaudir d'una cosa com l'esport, no? I per això és que tenim aquest tarannà, no? Més de festa i de celebrar la vida.
0: Cristina, explica'ns com vas començar en el món del periodisme esportiu i què et va motivar a triar aquesta carrera o aquesta via laboral.
1: Mira, jo no volia ser periodista, jo volia ser pilot d'avions. O sigui, jo tinc un cap molt de mates, de física, m'encantava la física, i de fet vaig treure molt bones notes de mitja de la selectivitat i Bupicou per anar-me a estudiar la carrera a Madrid.
0: Fixa't.
1: Però sí, però quan estava allà a punt em va donar una mica de vertigen, no? Deixar tot amb 17 anys, no? Marxar sola a Madrid i per estudiar una carrera molt dura. Ho vaig comentar a casa meva i els meus pares em van dir: mira, si vols pots començar una altra carrera i inclús acabar-la, i quan acabis marxar-te a fer una altra, la teva carrera a Madrid. I així és quan em van donar una fulla que tenies que escriure quines carreres volies accedir. I jo vaig començar per la part de sota. Vaig posar econòmiques, sí, empresarials, vaig posar química, física, i em va deixar la primera. I la primera vaig posar publicitat.
0: Apa.
1: Però hagués pogut posar publicitat o el que fos, no? Perquè no tenia clar què volia fer. Clar, vaig entrar de cap a la carrera de publicitat i periodisme. Jo et dic una cosa, el primer dia quasi ben moro.
0: Sí?
1: No, el primer dia quasi ben moro, perquè jo, les meves redaccions periodístiques eren d'una línia només.
0: Imagina.
1: Jo era tots... Però vaig començar a fer pràctiques a primera carrera al Mundo Deportivo,
0: sí,
1: i d'això hem passat 40 anyets.
0: Res, és que el temps passa volant, Cristina. L'altre dia parlava amb els companys meus de la tele o de la ràdio, i dèiem: hòstia, no? Si sembla que era ahir que començàvem i que ens retrobàvem per primera vegada. És brutal com... I cada cop passa més ràpid el temps. Jo no sé què passa, però com més gran et fas, pitjor. Perquè el temps vola.
1: Saps què passa? Jo tinc la teoria de que contra més gran ets, més planifiques, no?
0: Exacte.
1: O sigui, que et passes la vida planificant,
0: sí,
1: i entre que planifiques i que passen les coses, se t'ha passat el temps.
0: Escolta'm, Cristina, recordes quina va ser la teva primera gran cobertura o entrevista que et va marcar com a professional?
1: Bueno, la primera gran cobertura, sense cap mena de dubte, van ser els Jocs Olímpics de Barcelona 92.
0: Sí.
1: O sigui, eren jo portava 5 anys al Mundo Deportivo, i vaig ser l'encarregada de fer les entrevistes del medallista espanyol que guanyava Barcelona 92. És a dir, guanyava una medalla a Espanya i l'endemà jo li feia l'entrevista a la Villa Olímpica. Va ser brutal, brutal, però jo estava sempre a la Villa Olímpica amb tots els esportistes, vaig fer molts amics a tots els països. Et dic que dormia una mitjana d'una hora diària, perquè per la nit em vaig apuntar a un programa que era de fer conèixer a Barcelona a grups de periodistes de diferents països. Llavors, cada dia sortien uns. Un dia xinesos, un dia japonesos, dia americans. I com jo sóc una enamorada de Catalunya, de Barcelona, jo sóc, encara que visc al Masnou, sóc nascuda a Barcelona, gaudia molt ensenyant la ciutat. I va ser meravellós. Aquesta va ser la primera gran cobertura. Però després he tingut moltes cobertures. Imagina't, faré nou mundials, 8 Jocs Olímpics, Super Bowls, finals de Copa d'Europa... M'han passat 1000 anècdotes per tot el món, no? Però sí que recordo molt... fixa't, quina cosa, l'enterro d'Elenio Herrera.
0: Ostres!
1: Vaig anar a Venècia i la seva viuda, que era una dona meravellosa italiana, enmig de l'enterrament va venir cap a mi i va dir: tu vine aquí amb mi perquè la teva llum ha d'il·luminar la deu d'Elenio Herrera.
0: Uau!
1: Brutal, brutal. O sigui, molt fort, molt fort.
0: Uau, això és per recordar-ho sempre, eh?
1: Això, és de pell de gallina.
0: No t'oblidaràs mai, sens dubte.
1: No, però després van passar coses curioses, com ser la primera dona en entrar en un camp de futbol a l'Aràbia Saudí, que allà em van voler comprar un príncep saudí.
0: Ho recordo, que ho vaig explicar saudí, en una entrevista.
1: Exacte. Sí, sí.
0: Moltíssims diners, eh? Donaven molta pasta, me'n recordo.
1: Escolta, a l'època, $800,000...
0: $800,000.
1: Vale? Enhor, jo et dic una cosa, el meu marit s'entera d'això ben segur, o sigui, ja t'ho dic jo. No, però va ser molt fort perquè, clar, allà em van dir tothom occidental té un preu, no?
0: Sí.
1: I és molt dur sentir-ho, però molt dur després veure com ha evolucionat el món i com és veritat que hi ha molta gent que té un preu, no?
0: Que té un preu, sí.
1: Clar, després ho vaig passar molt malament a Venezuela. Em va salvar la vida tenir com segon cognom alcalde,
0: sí,
1: perquè si no hagués sigut per aquest alcalde que van pensar uns manifestants que jo era l'alcaldessa de Barcelona, possiblement avui no estaríem parlant, no? Perquè era un país molt perillós en aquella època i que això em va salvar la vida.
0: Jo sempre recordaré, quan vaig començar a la facultat de Periodisme i Comunicació, una frase d'un professor de la Universitat també Internacional de Catalunya, que era el Christopher Tulloch, que ens va dir el primer dia, ens va dir: los periodistas somos unas vedettes. Tenéis que ser vosotros los que decidáis qué tipo de vedettes seréis, no? I llavors, al principi no en tenia res, no? Però després, quan vas entrant en el mundillo, vas entenent una mica, a veure, en el sentit així figurat, no?, en plan de riure, no? Però realment és així, no? I una mica anava per el que tu ens estaves explicant, no? O sigui, fins a quin punt un periodista ha de cedir o no aquestes pressions, aquestes provocacions, sinó en aquestes insinuacions, en aquestes... No? I és realment una mica el que estaves explicant, no? Vendre's o no, depèn de la integritat que un tingui, no? I tu realment vas ser molt valenta en aquell moment.
1: Sí, jo òbviament no m'he venut mai, això està claríssim, però sí que és veritat això de les vedettes, no? Jo, en aquesta comparació, seria una... Més que una vedette, seria una ballarina de Sant Bodromo, saps? Jo seria aquestes que porten moltes plumes i van pam-pam-pam, pam-pam-pam, sí. I van ballant, perquè realment, a part, Brasil és un país que té molta significació per mi.
0: Sí.
1: Que és el país del món que he visitat més per feina. Jo feia totes les cobertures de la selecció brasilera. I allà van passar coses com que l'embadidor Zagallo, quatre cops campió del món, ¿vale?, en una roda de premsa prèvia al Mundial, amb 1000 periodistes a la sala, i va dir: como España tiene un jugador brasileño nacionalizado, Masinho, yo exijo hoy que Cristina sea nacionalizada brasilera.
0: Toma, ostras.
1: Tremendo, o sigui, em vaig quedar flipant. Clar, vam fer 400 entrevistes perquè el Zagallo m'estimava molt, perquè sempre em deia el mateix: vostè trata gente con cor la mal. O sigui, trates a les persones amb el cor a la mà. A mi el que és el més m'agrada de la nostra professió són les persones. I poder ajudar les persones i poder treure el millor de les persones.
0: Jo sempre dic que aquesta professió per mi també és un regal, perquè pots entrar a formar part de la vida de les persones d'una forma molt natural. O sigui, entres i surts i formes part durant una estona del seu món. I això és un regal.
1: Clar, és un regal. I a part, en el món de l'esport, que és el que jo faig, no? Hi ha molta lluita de les famílies també, sí. Perquè només ens quedem amb quan arriba, no? O, no
0: amb
1: sé,
0: els
1: jo
0: titulars,
1: una mica...
0: Sí. Amb lo superficial, però darrere hi ha molta més
1: cosa. Mira, tinc un molt bon amic, Saúl Cravioto, que sí. És l'esportista espanyol amb més medalles mític. Olímpiques en l'actualitat, sí. Mític, lleidatà, que un dia jo estava de vacances i era abans dels Jocs Olímpics de Rio, i em truca i em diu: Cris, no tinc bones sensacions, no tinc bones vibracions, crec que no anirà bé als Jocs Olímpics. I nosaltres vam agafar el cotxe, 800 quilòmetres, i ens vam marxar a Gijón. I li vam dir: Saúl, jo sóc talisman, en veritat, vinga, anem a fer un reportatge i parlem de lo bé que sortirà als Jocs Olímpics. Estàvem allà, a Gijón, a la platja, i la seva parella de K2 era el Cristian Toro.
0: Sí.
1: I el Cristian Toro estava sobre la roca, li dic al Cristian: Cristian, baja de la roca, por favor, baja ya. Baixa de la roca, i va venir una onada que se l'hagués endut.
0: Se l'hagués emportat, ¿vale? No?
1: I jo li vaig dir a Saúl, no guanyaràs una medalla, guanyaràs dos. Va venir amb un oro i amb un bronze.
0: Un oro i un bronze, sí.
1: El primer que va ser venir aquí a casa meva i portar-li al meu fill el mallot amb el que havia guanyat l'or.
0: Uau! Quin honor, Cristina!
1: Sí.
0: Això no ho viu tothom, sens dubte. Mira, no. ara que parlàvem d'això, el periodisme esportiu no sempre és fàcil. Quins han estat els principals reptes que has hagut d'afrontar durant la teva trajectòria fins ara? Alguns, perquè són molts.
1: Sí, jo com m'emprenc la vida amb molta naturalitat, i com a mi a casa m'han ensenyat que no hi ha ningú millor que un altre, no? Jo sempre no he tingut cap problema per tractar a grans cracs, de fet era especialitzar en tractar els grans cracs, o directius, sí, o presidents, sí. O gent molt important, no? Perquè al final som gent normal, amb
0: correcte.
1: Una habilitat diferent a la d'un altre, però tracto igual a tothom. De fet, la gent m'estima molt per això, no? Clar. I molts cops ara em pregunten si per el fet de ser dona això ha sigut un repte per mi. Jo dic que no. Que jo quan em vaig arribar a Mundo Deportivo, que aquesta setmana hem complert 120 anys... que és molt fort, hi havia 6 dones al diari ja treballant, i 6 dones treballant.
0: Imagina.
1: De periodistes estrelles.
0: Sí, sí.
1: O sigui, boníssimes. I sí que és veritat que hi ha hagut cobertures de mundials on jo era l'única dona, però jo no era notícia per ser dona. Saps? Tothom al món em tracta amb un respecte absolut, però no per ser dona, sinó per ser bona periodista. I per això jo no crec que així... Òbviament, he fet... podem dir sacrificis, perquè jo mai tenia un cap de setmana lliure. Jo quan la gent deia anem de cap de setmana, jo deia, és que jo no sé el que és un cap de setmana.
0: Sí.
1: O, no sé, jo tinc un fill de 21 anys que estudia a la UIC, també, a la mateixa... I jo molts cops quan arribava al final de l'any que feien el festival, jo no hi era.
0: Imagina,
1: mami no hi era,
0: clar.
1: Perquè mami estava treballant. Però ell, des de petit, anava al meu home i li deia: papi, anem a comprar el diari a veure què ha escrit la mami. I ell
0: no
1: sabia llegir. Que bo.
0: Però li feia il·lusió.
1: Segurament, mira, fa poc em deia el meu fill: mama, jo sóc un afortunat, perquè els meus amics tenen molta confiança en les seves mares, perquè moltes mares estan més a casa, deia ell, no? I jo tinc la sort que tinc molta confiança amb el papi i amb tu, perquè tu, encara que no hagis estat tant de temps, sempre que has estat meravellosa.
0: Això és
1: el que jo dic.
0: Això és
1: mamis, sí, mamis que treballeu, perquè passa molts cops, no? que diuen: no, és que clar, les dones al món del periodisme no poden avançar per ser dones. No, moltes dones decideixen quedar-se a casa cuidant dels nens i demanen reducció de jornada o fer menys viatges, Jo mai. Jo a la setmana de París estava treballant, perquè va ser la meva voluntat. I jo no he deixat de fer res per ser mare, per ser dona casada, per ser filla. No he deixat de fer res. Això sí, quan estic a casa...
0: Estàs a casa.
1: Estic a casa amb la mateixa alegria, la mateixa imaginació.
0: 100%. Bueno, estàs per lo que has d'estar, i ja està.
1: Exacte.
0: I això és d'admirar, de veritat, Cristina. Mai has deixat de fer una cosa pel que diran, pel que pugui passar. No. Tu sempre... Pit i collons, que diem aquí.
1: Tu sempre has estat així.
0: I per això les teves classes m'agradaven molt, perquè sempre has transmès aquesta vitalitat, aquestes ganes de dir, escolta'm, si s'ha de fer una cosa, la fem bé. I si ens hi posem, ens hi posem, o no? I ja està. I si t'agrada una cosa, tira't a la piscina, i si surt malament, surt malament. Però d'aquí en trauràs segur... un aprenentatge. I això és la vida, al final.
1: Això és la vida. I sobretot tenir la consciència tranquil·la, no? I òbviament, tots ens equivoquem. Si no, no seríem humans, no?
0: Ni més ni menys.
1: Però inclús de les equivocacions es poden aprendre tantes coses.
0: De moltes coses. Escolta'm, anem a parlar una miqueta de futbol, no sé què et sembla, un tema que jo crec que domines prou. Quina és la teva visió actual de l'estat del Futbol Club Barcelona i del Real Madrid aquesta temporada? Quins reptes creus que tenen per endavant? Perquè tots dos ara estan en un moment molt diferent. O sigui, què ho anava a dir? Però el futbol és així, és totalment sorprenent. I aquesta és la gràcia del futbol, no?
1: Mira, el Barça està en un estat d'ànim meravellós, perquè té el Barça un entrenador, el Hansi Flick, que és un bon educador, o sigui, al marge d'entrenador és un bon educador. Saps que ara es parla molt del tècnic, que a part de ser entrenador és un conciliador. Pues el Hansi Flick ha entès molt bé, dintre del seu esquema molt alemany, però entès molt bé la nostra forma de viure i de ser. I saps què passa? El Barça té tanta joventut.
0: Que maco,
1: tanta
0: això,
1: joventut, criada amb una forma de ser molt natural i amb un crac, no?, que és la mitja mal.
0: Sí, ara en parlarem.
1: Que aquest és diferent, prové d'una cultura diferent, però és meravellós.
0: Però també ha mamat la Masia des de ben petit.
1: Totalment. I mentre que el Madrid és tot caos. Per què? Perquè quan el vestidor domina el club, estàs mort. Quan els jugadors dominen, estàs mort. I ara què passarà? Que amb el canvi de Beloa, que realment no estava preparat per ser entrenador del Madrid, què ha passat? Que li ha durat l'estrella un ratito. Perquè els jugadors, un altre cop, han demostrat que si no volen ells...
0: Agafen les regnes i ja està. Sí, agafen les regnes del vestidor, i això es veu, es percep, i és totalment notori. Es veu.
1: Sí.
0: I ja el partit contra Mourinho ja va ser la gota, que és que jo ja, de veritat, o sigui, quan va marcar el porter, jo ja vaig dir, això era ja l'últim que faltava, Cristina. Sí o no?
1: Això sembla que hi hagi algú...
0: Sí, el destí,
1: un guionista, no?
0: Sí o no?
1: Sí, un guionista que podria guanyar l'Òscar, no sé.
0: Ni més ni menys. És que jo no m'ho... Estava amb el meu pare veient el partit, escoltant la ràdio pel Madrid, perquè hi havia 18 partits al mateix moment.
1: Sí.
0: I, hòstia, és que no pot ser. És que semblava... És el que dius, és que ni el millor guionista ni l'Spielberg se li hagués acudit que a l'últim minut va i marca el porter. O sigui, és que jo ja... I de cap, que va fer un golaç. I un Mourinho.
1: I el Mourinho corrents allà.
0: No, és que el futbol té aquestes coses que són tremendes. Escolta, i ara... Parlant de joves promeses, Lamine Yamal. Lamine és una de les joves promeses que està destacant al Barça. Com valores la seva evolució i quin impacte creus que pot tenir en l'equip i en la Lliga a curt termini?
1: Sí, mira, jo he vist...
0: Tu que has viscut molt a prop cracs com Messi.
1: Sí, i he acompanyat la carrera de... Ronaldinho, sí. Ronaldo, Rivaldo, Messi, que el conec des de 14 anys, imagina't. Sí. Vale? Pues mira, yo diría que Lamine Yamal es como la Rosalía.
0: Ah, sí?
1: O sea, sería la Rosalía del moment, ¿vale?
0: És total,
1: o sigui,
0: sí.
1: És un megacrack absolut. Jo et deia que era diferent perquè té uns còdics de la gent jove.
0: Ja, aquí
1: ¿vale?
0: està.
1: I és com la Rosalía, que és mega internacional, capaç de fer frivolidades, no? Com el seu aniversari, el seu dels nanos sí, i tot sí. això. Però és... té el mateix carisma que té la Rosalía. O sigui, ell és aquí estic jo i amb la meva barreja de cultura, sí. no? de la família marroquí, guineana, molt català i també de
0: sí,
1: Mataró,
0: sí, sí.
1: Amb tot el que és les noves generacions, no? I que hi ha una barreja cultural.
0: I les xarxes i tot,
1: inputs,
0: sí, sí.
1: Sí, i inputs i amb molta maduresa. La Lamine Yamal és un mega crack i està cridat a ser un dels millors jugadors de la història.
0: Com relaciones, com gestiones la pressió de donar informació ràpida i fiable, com rumors de fitxatges o notícies de darrera hora en aquest entorn tan immediat? Com es gestiona això, Cristina?
1: Mira, jo ho gestiono bé perquè les meves fonts d'informació són fonts bones. O sigui, a mi no em truca ningú, jo no faig un mirar i trec una informació que no sigui bona, perquè si no, els hi tallo el cap. No, però bueno, però clar...
0: En el bon sentit de la paraula, vull dir que és normal.
1: Òbviament, no, a mi... però jo et dic una cosa, no m'han enganyat mai, però si... perquè saben que...
0: Bueno, hi vas amb ulls.
1: No, clar, no pots, potser no t'expliquin tota la veritat, però enganyar-me mai. Llavors, quan jo dono la notícia, tinc la constància que és una notícia amb bones fonts i que és veritat. Després, poden passar que, no sé, que el Deco vagi a fitxar un jugador
0: sí.
1: i que el vulgui fitxar, i que nosaltres donem que el volen fitxar, però després que hi hagi un problema i no el fitxi. Però això, la notícia, és veritat.
0: Mm-hmm. Ni vale? més ni menys, sí.
1: Exacte. Per això jo estic molt tranquil·la.
0: I un altre tema que m'interessa, com es gestiona la relació amb els clubs i jugadors per aconseguir informació important, almenys al meu respecte,
1: bueno,
0: sense perdre objectivitat ni professionalitat, perquè això és molt important.
1: No, clar.
0: I el Mundo Deportivo, l'altre dia parlàvem amb un company a la redacció, és un dels diaris que, o sigui, et pots informar de tot. No és
1: un
0: pamflet d'un club ni d'un altre, perquè m'entenguis.
1: No. Sí, i tal, i tal. Pues mira, tenim moltes fonts d'informació, no només la font oficial del club, sinó de representant, del propi jugador, de l'entorno... Clar, nosaltres, al final, per fer cada notícia, toquem 5 fonts diferents, no? Per tenir just el que és la veritat, no? I sempre treballem així. O sigui, tenim la sort de... Jo, en el meu cas, d'haver viatjat tant per al món amb els jugadors, amb els representants... Molts jugadors que eren jugadors joves, quan era jo jove, ara són entrenadors. O sigui, que al final, no sé, el Pochettino, no? Clar, el conec des de tota la vida. O sigui, el Pep Guardiola... Clar, hi ha tants exjugadors que després van ser entrenadors, el Xavi, jo el coneixia.
0: Xavi, sí.
1: Mira, aquí al darrere tinc la samarreta de Nigèria, no? De quan va guanyar el Mundial Sub-20. O sigui, és que, clar... Al final, aquest món és molt petit i els coneixem tots.
0: No sé si ens podries explicar amb qui mantens més relació actualment, que ara ens explicaves precisament doncs, aquesta evolució que has anat seguint, lògicament, per la professió, però que, a més, ets una persona propera, ets una

0: vingués a veure el nou Camp Nou de nit, a mi em va saber greu, no?
1: I a mi també, a mi molt. A mi molt, perquè penso que jo...
0: Que un crac com Messi, que ho ha donat tot pel club, i Messi, per mi, és Barça, i per tots, jo crec sí. que és Barça 100% i en el seu ADN un 80% és Barça i tots ho sabem, perquè s'estima moltíssim el club i a la ciutat. Em va saber molt greu, Cristina, és el que tu comentaves. No?
1: Sí, però jo també li vaig dir que a mi em va saber molt greu quan va voler marxar del Barça el primer cop en plena pandèmia. Li vaig dir, Leo, tu no pots fer això, perquè la gent està molt trista, s'estan morint moltes persones. Sí. Tu no pots donar una altra... que no podem comparar,
0: no,
1: eh?
0: Lògicament,
1: que, però clar, jo... Que no podem comparar.
0: Escolta, jo me'n recordo que jo anava al cotxe amb el meu pare...
1: Sí.
0: I vaig escoltar la notícia i ens vam quedar glaçats.
1: Home, de pedra, glaçats. I jo li vaig dir, no pot ser, no pot ser, perquè tu has de pensar que tu no ets només un futbolista, tu estàs a l'ànima de les persones, no? Mira el que va passar amb el Figo, no? Era el capità del Barça. Jo li deia, Figo, és que, Luis, és que tu no ets un jugador de futbol, tu eres el capità. Llavors, és una llàstima, però jo tinc molta relació amb molts futbolistes, sí, sí, exfutbolistes, però no només això, també amb molts olímpics, no?, que són bons amics.
0: Déu-n'hi-do. I molts secrets que no diràs mai, perquè tu segur que saps moltíssimes coses que no pots explicar per secret, primer secret professional.
1: Mira,
0: i després perquè ets una tia de paraula.
1: Mira, m'han ofert 1.000 cops escriure llibres.
0: M'imagino.
1: Sempre he dit que no. Sempre he dit que no, que no, que no. I només pensa que només he explicat el 5% del que sé.
0: Mare meva! O sigui, que imagina't. 5%, no, que no és res... Ojo.
1: No res.
0: Cristina, per anar acabant, quin consell donaries als joves que volen dedicar-se al periodisme esportiu avui dia?
1: Mira, primer, dir només una frase que és veritat, que ho sento així, que el periodisme esportiu és la millor professió del món. Mm. ¿Vale? Que l'únic és que s'ha de viure amb molta passió, sense rellotge, sense horaris, perquè el periodisme esportiu no té horaris, que llegeixi molt de periodisme esportiu, que llegeixi molt a les històries de les persones i que comencin amb petites coses. Mm. Molts cops fent un podcast o col·laborant, anant a partits, encara que siguin de segona divisió o de tercera divisió, és la porta d'entrada per entrar en aquesta professió tan xula. Jo sóc una privilegiada, jo encara se'm posen papalloles a l'estómac quan tinc que cobrir un gran esdeveniment, no? I jo estic molt feliç i molt orgullosa de la vida que estic tenint, que he tingut, i de poder haver ajudat a tantíssima gent dintre del món de l'esport.
0: Cristina, se'ns acaba el temps. No sé si vols afegir alguna cosa més abans d'acabar.
1: Bueno, només afegir una coseta. Una de les coses que més m'han agradat del món és fer classes. Quan donava classes a la UIC, era molt feliç, perquè jo...
0: Que nosaltres també, una de les classes que disfrutàvem més era amb tu, perquè eres tal qual, i això s'agraeix moltíssim, tenir una professora... Sí, sí. Que t'explica les coses tal i com són i que, a més, estàs al peu del canó i això es transmet.
1: Clar, i que estic molt orgullosa de fer aquesta entrevista d'igual a igual, de periodista a periodista, i haver col·laborat una miqueta,
0: i tant,
1: en la gran periodista que t'has convertit.
0: Cristina Cubero, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència i passió amb nosaltres i per donar-nos la teva visió de l'actualitat del futbol, de la vida i les joves promeses, com per exemple de Lamin Yamal. Ha estat realment un veritable plaer retrobar-te i escoltar-te. Una abraçada ben forta.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent. Ara decido por dónde.

0: Doncs tot seguit anem a parlar de l'estrena d'Ida i Vuelta.
1: La Ida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí.
0: I ho farem amb el nostre estimadíssim David Montufo, que és comunicador, creador de contingut a les xarxes. No us el perdeu perquè sempre està tot arreu.

0: I avui amb ell parlem de l'estrena d'Ida i Vuelta, aquesta pel·lícula que ha estat el retorn d'aquesta mítica sèrie de Telecinco d'Aida. I ell va ser a l'estrena. I abans de parlar amb ell, doncs, anem a escoltar una miqueta el tràiler d'aquesta pel·lícula dirigida per Paco León.
1: Acción! Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
2: ¿Y yo cuándo me voy?
1: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
2: Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo. Qué pena nos da que te quieras ir.
3: ¿Pero qué es lo que me queréis decir?
1: A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas, ¿eh?, que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz.
3: ¿Pero por qué no me matáis normal?
4: Yo también me quiero ir.
3: Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
5: Tú no haces teatro, ¿no, Miren?
6: No, a ella le gusta más el cine.
7: ¿Tú eres enana?
8: ¿Te le has preguntado que si es enana?
9: Revisa de comer, igual tiene gusilla.
10: Tengo cacahuete, che, pero tíreselos al aire, que no pierda el instinto de café.
11: El deep fake, ¿este qué coño?
3: Pues es que...
12: Por favor.
13: ¿Tú crees que este va a ser el último capítulo?
14: A ver si no va a calentar y va a querer candela.
15: ¡Bueno, lo follamos! ¡Que para eso tengo pareja abierta!
16: A mí que la ultraderecha me la pone con la cresta de un gallo.
3: Tengo clarísimo que este es el personaje más importante de mi carrera.
17: Todes nos equivocamos.
3: ¡Hostia!
18: Carmen, ¿qué haces?
3: ¿Quién eres?
18: Joder, Adela, que estamos probando unas luces.
3: Ah, vale.
19: ¿Tú estás diciendo que me has visto rascarme el ojete del culo y olerme los dedos?
3: ¿Qué te ha dicho eso?
19: De verdad, es que...
0: Doncs anem a parlar ja amb el David perquè ens expliqui una miqueta com va ser aquesta estrena i com va veure la pel·lícula. David, què tal? Quan vulguis.
20: Hola, Joan. Bueno, estic aquí una setmana més. Al final acabaré sent col·laborador fixe del programa.
0: Ja, i tant, i tant. Ja
20: bueno, vinc a parlar d'Aida i Vuelta, la pel·lícula que s'ha estrenat aquest darrer divendres als cinemes i que només el primer cap de setmana ha aconseguit ja més de 220.000 espectadors i ha recaudat ja més de 1,6 milions d'euros. Una brutalitat. O sigui, s'ha convertit en el número 1 de la pel·lícula als cinemes d'Espanya. I jo vaig estar a la premiere de la pel·lícula el darrer dimarts. Vam estar allà, es va omplir els cinemes Callao de gent de totes parts, de programes de televisió, celebritats de diverses, influencers... Bueno, va ser una bogeria i va ser molt divertit, perquè vam tenir els protagonistes allà presents que van dir unes paraules, sobretot va parlar el Paco León i la Carmen Machi, no?, que van parlar de com havien aconseguit fer aquesta pel·lícula. Com va ser tot, perquè com a curiositat tot venia de que uns directius a Mediaset van coincidir un esdeveniment amb la Carmen Machi i van dir algo tenemos que hacer juntos, no? I la Carmen Machi va dir lo que tenemos que hacer es la película de Aida. I clar, es van quedar bojos perquè amb tota la polèmica que va generar quan ella va voler sortir de la sèrie, doncs clar, els va sorprendre que la seva proposta fos fer una pel·lícula d'Aida. Però bueno, així va acabar sent. La condició que va dir Carmen Machi era que Paco León fos el director de la pel·lícula, com ha sigut finalment, i doncs al final ha sortit aquest producte. Com ha sortit? Doncs en format pel·lícula, fent referència a la sèrie, però què? Què fent què? Que és mostrant com el davant de càmeres i el darrere de càmeres, no? O sigui, els propis actors fan el personatge d'Aida i a ells mateixos. Em sembla molt interessant això, perquè al final el que han aconseguit fer és, en comptes de fer una pel·lícula d'Aida com si fos una continuació, que era una mica complicat, per què? Perquè ja fa molts anys que va acabar la sèrie i doncs hi ha molta gent que ja no se'n recorda de la sèrie o que no té clares les trames, no?, en aquests moments, o que no, directament que no va veure la sèrie, que clar, era complicat doncs fer una continuació. Llavors, d'aquesta manera, han pogut fer una pel·lícula en la qual les persones, hagis vist la sèrie o no l'hagis vist, la pots veure perfectament. És una pel·lícula que combina l'humor, el seu humor, fer autocrítica també, perquè fan autocrítica d'ells mateixos, però amb el seu peculiar humor, polèmic també, i també amb carregat de nostàlgia. Una cosa que a mi m'ha agradat molt perquè es fan referències que hi ha moments que aconsegueixen tocar el cor, no? Però, bueno, sobretot, molt d'humor i crec que es passa ràpid. És una pel·lícula que, evidentment, no és una gran producció, no? on s'han invertit molts diners, però hi ha molt d'humor i passes una bona estona. Així que res, això us dic, us mando un petonàs enorme i a seguir. Us segueixo, com sempre. Un petonet.
0: David Montufo, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser-hi. Ja ho has dit tu al principi, aviat ja et fitxarem, perquè el tenim aquí gairebé cada setmana, moltes vegades, al programa. Avui, amb el David, hem volgut parlar de l'estrena d'Ida i Vuelta, aquesta pel·lícula que doncs, ens torna a l'univers d'Ida. Vinga, continuem.
4: La Caixa Tonta.

Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat un total de 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'assetjament escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt ennuvolat al conjunt de Catalunya, amb ruixats que han aparegut sobretot al matí a les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, i fins a mig matí han abraçat també a comarques de Ponent i de la Catalunya Central. Registres poc destacats, excepte a Miami Platja, on hem registrat al voltant dels 40 litres per metre quadrat. I a la tarda, els ruixats han quedat molt més restringits al Pirineu i Prepirineu Mitjà i Tetà. Algun ruixat també s'ha deixat veure a la zona del Pirineu Central i també dels Ports. En canvi, a la tarda hem tingut alguna clarena que s'ha deixat veure a les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que s'han mantingut una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres, i avui amb prou feines hem passat dels 25 a 26 graus. De cara a aquesta propera nit i matinada, els ruixats s'endinsaran una altra vegada per les comarques de Ponent, i compte perquè ho podríem fer-ho amb ganes. I demà acabarem la setmana amb ruixats que aniran circulant pel conjunt de Catalunya amb poques quantitats, amb unes temperatures que es mantindran, si fa no fa, molt semblants a les d'avui dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona nit.
1: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna amb la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes haurien de guanyar i que demà el Madrid no aconseguís la victòria al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Unes llums hi serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels, només la trobaràs al 91.2.
6: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
7: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
8: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per passar una estona distreta. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel. Una a una, disperses, besen les parets fosques i s'estenen aquí, a peu de la ràdio, per guarir-se del fred.

És tard, els camins ja no em tempten. I ho sé, del verger dint del clos, caiguts, trepitjats en la boira, les fulles i les flors, i en criden el llum a la taula, i algun baleiant pensament, la vella cadira malmesa i un full de paper malcontent. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53. Drove it down to Orleans to... Saps on és la fageda d'en Jordà?

Doncs si vas pels vols d'Olot, amunt del Pla, trobaràs un indret verd i profund, com mai cap més hagis trobat. Un verd com d'aigua endins, el verd de la fageda d'en Jordà.

La concentració més important de valors monumentals es troba a la ciutat d'Olot, on pot destacar-se l'església de Sant Esteve amb valuoses peces. Es va crear l'anomenada Escola d'Olot de paisatgistes i feu de la ciutat de primera magnitud, al qual s'hi van afegir molts literats catalans.

Tornem a la passejada de la Fageda d'en Jordà. Fageda amb festuca, que creix excepcionalment a uns 500 metres d'altitud. Una meravella botànica i paisatgística dins la qual val la pena perdre's. Malgrat els camins assenyalats, tot gaudit d'un encís que el poeta Joan Maragall ens diu: saps on és la Fageda d'en Jordà?

Fageda d'en Jordà és un bosc de faig excepcional, perquè creix en un terreny planer. Assentada damunt d'una colada de lava procedent del volcà del Croscat, la qual ofereix un relleu accidental amb abundoses prominències, molt característiques, que poden assolir més de 20 metres d'alçada i que reben el nom de Tossols. Forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: Tots els colors de tu i un sol color. Ara que saps que ni la mar ni el vent no repeteixen mai el mateix so i que el silenci no és un pou eixut, pots ben reprendre sense por costums mig oblidats, projectes i desitjos.

Què us sembla si parlem de fades? Els contes de fades són aquells que contenen elements meravellosos, ja que les fades podien fer encanteris diversos.

Des del romanticisme, se la representa com una noia jove amb ales. Apareix sovint en els contes populars i sempre com a gent menuda, de gran bellesa i amb molt bon cor.

l'edat mitjana les pintaven com un esperit protector, o sovint maliciós, i per protegir-se d'elles, la gent normal, portava un amulet de ferro negre.

Les fades porten una vida idíl·lica i de lleure. Acostumen a ser molt delicades, susceptibles, polides i gelodes. Les fades no són dolentes del tot, ni tampoc bones del tot. Són tan petitones que no els caben dos sentiments a la vegada.

0: Pluja d'estels.
1: A les fades els agrada molt viure al mig del bosc i es posen a ballar música a la llum de la lluna i les seves danses encisadores són d'una gran bellesa. Acostumen a ser molt delicades i polides i són molt geloses.

Acostumen a vestir-se amb pètals de flors o amb teles de color blau o verd daurat. Es poden tornar invisibles a voluntat.

Les fades habiten els prats, els jardins, coberts de fulles, i són molt amants del silenci i del moviment. Què són anells de fada? Doncs són zones circulars que apareixen marcades a les clarianes dels boscos per una herba més espessa i d'un verd més intens que la resta. Aquests anells poden medir més de 60 metres de diàmetre. Si es formula un desig just al centre d'un anell de fada, en una nit de lluna plena, es farà realitat.

Imagineu-se un humà que entra quan les fades són dins a l'anell de fades. Quedarà obligat a ballar amb elles tota la nit sense parar.

L'única manera de sortir-ne és que una altra persona, i la puguis avisar des de fora, estiri el cautiu amb força, mantenint el peu fora del cercle. Si aquesta persona que estira cau dins del cercle, haurà quedat captivat per les fades i la seva música.

Aquells que ja han estat dins del cercle, per accedir-hi, generalment es perden en el temps. I quan tornen, els anys han passat d'una revolada. Si eren uns nens, es tornen grans.

Si algú surt amb el propòsit de trobar-lo, rara vegada ho aconseguirà, ja que, segons la llegenda, només es troba per casualitat.

0: Pluja d'estels.
1: Les fades són esperits molt petits o quasi invisibles i es tornen invisibles a voluntat. Certs genis de les obres de Shakespeare són fades, ho recordeu?

A Pallars Llussà encara es conserven rius d'aigua cristal·lines com el Noguera. Jacint Verdaguer, autor de l'obra èpica El Canigó, va rebre la seva inspiració en aquest indret pirinenc, el Montnegre. A Peles Mestres ens parla d'un gorg negre a l'iscle de Vallalca. Es diu que les dones d'aigua es tenen cada dia a la bugada i si hom s'hi acosta, serà pres per elles i endut dintre de la cova on resideixen.

La fada, del llatí fade, que significa destí, ja que les fades són una transposició de les moires gregues. Unes criatures que apareixen el tercer dia del naixement d'un infant per predir el seu futur. És un esperit de la naturalesa que es cuida de l'equilibri. Apareixen a molts contes àrabs, segur.

Les dones d'aigua, també anomenades nimfes, simbolitzen la vida talment com l'aigua que fa créixer les plantes i permet viure els homes. A Caldes va aparèixer una dona d'aigua.

aquest conte explica que a Caldes anava tot molt, molt malament. I la gent, que són molt intel·ligents, després de pensar molts dies i moltes nits el que calia fer amb aquella fada o amb aquella dona d'aigua, varen arribar a la conclusió que fora millor demanar consell amb aquesta dona que no pas oposar-s'hi.

I tal dir i tal fet, van anar a demanar-li protecció. Aleshores, ella, contenta, els indicà que sota la població feia el transcurs un riu subterrani d'aigües medicinals. I aleshores els digué el lloc exacte on podria fer un gorg i trobarien aigua. I així és, Caldes és el lloc de l'aigua medicinal, gràcies a la dona d'aigua.

Estic tan xop d'amor que deixo rastre. Celdoni Fonoll, poema. Aigua, i més aigua, i com més aigua, set. Set sols d'una aigua, aigua que no bec. Tocat d'un amor ferit, d'amor nafrat, esparracat d'amor, pidolo aigua. Ara l'ofec arriba a límits bèsties. De tant que estimo, passo a punt d'infart. Potser és millor morir estimant que viure ple d'un fatal desesperat enyor. Estic tan xop d'amor que deixo rastre.

Un altre poema. Faig camins sense ruta, així de ni destí, i encalço estels que es perden per la roda que gira al tenit. Atrapo estels que proven de dur-me per camins, però s'embrollen confosos perquè porten el dubte molt endins. Estels que a voltes ploren i volen córrer amb mi. Com s'equivoquen, més tant i tant tremolen que no els agoso a dir.

La posició dels estels al firmament significava naturalment que supervisaven les activitats dels éssers humans i possiblement també els donava poders que influïen a les seves vides. Alguns estels foren adorats com si fossin déus.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'estels.
1: La constel·lació del carro, l'ossa major, gairebé té el mateix nom en xinès, Beidouxing, que significa estrella del carro del nord. Beidouxing era una deessa coneguda amb el nom de Mare Carro o en algunes comarques de la Xina amb el nom de Reina del Cel.

Beudoxing era una protectora de la humanitat i de vegades tenia els mateixos poders que la deessa de la misericòrdia, Guayanin, i també estava vinculada a la deessa Arichi, de la mitologia bramànica, que era la personificació de la llum i la deessa de l'alba.

Beudoxing no sempre era un déu femení. Algun cop era considerada mascle, amb el nom de déu de la llarga vida. Ja veureu ara una història d'un déu del mar.

0: Diu Amades, es conta que la nit de Sant Joan, per la mar vella de la Barceloneta, es fa visible el desconcertant home de la mar. De dia és una persona com qualsevol altra. Però, en fer-se fosc, diu que es llança a l'aigua i emergeix temible, majestuós, amb l'aparença d'un Neptú coronat d'escuma blanca. Té tot el cos cobert de petxines i manyocs d'algues verdes i negres. En lloc de pèls, l'home de la mar és un vell geni local. Es diu que aquest home sap tots els secrets i misteris de les fondàries marines.
1: Pluja d'estels.
0: Jo i una altra persona, som un parell, molts com nosaltres formem un nombre de gent. Gran nombre de persones són una multitud. Una multitud de gent, un poble. Un poble, una nació. Moltes nacions, un continent. I els continents, la humanitat. Joan Brossa.

Un altre per molts número màgic, el 7. Els 7 dies de la setmana. Diumenge, dia del Senyor. Dilluns, la lluna. Dimarts, dia de Mart, déu de la guerra. Dimecres, dia de Mercuri, déu de les comunicacions. Dijous, dia de Juno, deessa de les dones. Divendres, dia de Venus, deessa de l'amor. Dissabte, dia de Saturn, déu romà.

Els set cels, Islam, de plata, d'or, de perles, d'or blanc, d'estany, de rubins, de granats i de llum divina. Les set virtuts, cristianisme, fe, esperança, caritat, justícia, fortalesa, prudència i temprança. El set coincideix amb molts llibres de literatura fantàstica. Els set continents, Àfrica, Antàrtida, Àsia, Austràlia, Europa, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud.

0: Per l'Estel jo camino, per ells precisament, i pel seu dubte em perdré mil vegades, sense dol ni lament. Canvio les certeses de temps, acumulades sense profit, per la fosca grandesa que ens sospesa i amida i que ve de la nit.
1: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.

Clementina Arderiu, Els ulls. Amo els ulls de tot vivent per damunt de tota cosa. No hi ha nosa prou llisquent que m'allunyi dels ulls de la gent. Si el maligne em vol temptar, jo sé prou com ho faria. Sentiria que un mirar ja em té tota i em pren i se'n va. No hi voldria cap consol, penitència, vels ni cendra, sinó prendre nou consol d'altres ulls que encompessin el vol.

De Joan Amades. Els ulls són per mirar, les mans per agafar, el cap és per pensar i el cor per estimar. Els dits són per tocar i els peus per caminar, el nas per olorar, la boca per parlar, orelles per sentir, la llengua per tastar.

Els set nans. Els germans Grimm, escriptors alemanys del segle XIX, van incloure el popular conte Blancaneu i els set nans a la recopilació que van fer de contes de fades. Tot això no va ser fins al 1937, que la pel·lícula de Walt Disney els va posar nom. Vergonyós, Doctor, Badoc, Rondinaire, Feliç, Dormilega, Encostipat, que reflecteix la manera de ser dels seus protagonistes.

campaneta daurada del meu carret de fira, cavallet de cartró, de mig pam, tot pintat, havent caminat tant pels camins sense ira, que ara ens cal reposar i agrair nostre fat.

Jo no tornaré més fent «Osca, Osca», corrent, a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. Campaneta daurada, tu em sabies content? Ara em mena la gent i tot hora t'injusta.

I sóc infant encara, i no puc fer-ne esment. Cavallet de cartró, tu em sabies la joia. Si ara jugués a córrer, què diria la gent? Trobaran molt millor que estimi alguna noia, tant si és vella com no. Cavallet tot pintat, campaneta daurada màgica, i que us deixi al terrat.

En aquest poble, al fons de la placeta, Javelleta, que adornen 8 acàcies indecises, hi han les fades passejant a les portes de l'església.

unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.

0: Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintas Nicolau. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Avui hem fet un programa molt màgic, oi, Joan Bosch? Gràcies. No me despierte, que tomaré sin sueño real. Amb el suport del nostre estimat director, Joan García. Amic, gràcies per la vostra atenció. Esperem que us divertiu. Ah, l'Aranyot m'ha dit que li ha agradat el programa perquè era màgic com ell. Adéu.
1: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7.22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7.56, ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
0: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
3: A las 8.12, las prensas empiezan a rodar y a las 8.47, echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
0: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
4: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
0: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. El Departament d'Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 casos que es van registrar durant el curs anterior. Coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat el cos policial que investigarà la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Més successos. Un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brull, a Osona. El conductor i únic ocupant de la moto de 59 anys era veí de Barcelona, mentre que dos dels tres ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes. Marxem ara fins a Valls, on la policia local d'aquest municipi ja forma part de la xarxa Rescat, el sistema de radiocomunicacions d'emergències de la Generalitat. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: Aquesta incorporació arriba després de la signatura d'un conveni entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament i suposa un pas important per millorar la coordinació en situacions d'emergència. Amb aquesta integració, els agents podran comunicar-se de manera directa i segura amb els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i altres serveis, fet que reforçarà la capacitat de resposta davant incidents greus. En una primera fase, el consistori ha incorporat 15 terminals de ràdio mentre es prepara la compra definitiva de més equips. L'objectiu és garantir un sistema robust, fiable i connectat en temps real.
1: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals han començat una vaga de fam, segons l'organització pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí Saif Abu Keshek també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui al conjunt navarrès, i demà el Real Madrid, que juga a les 9 de la nit al camp de l'Espanyol, no aconsegueix una victòria. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara: servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda a aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Arenys. Volem que aquest sigui un espai on aturar-nos a reflexionar, a qüestionar i a revisar què vol ser decidir, què vol ser, què vol dir... Espera, que encara ho encertaré. Què vol... Revisar què vol dir ser home avui, en un món que no deixa de canviar. Un espai on les dones, per suposat, també sou benvingudes. Perquè aquesta transformació ens inclou i ens beneficia a tots.
1: Posem maneres de pensar, d'actuar, que durant anys han sigut la norma, però és que avui en dia ja ens serveixen. I de què parlem? Doncs de vulnerabilitat, de rols, de paternitat, de salut emocional i sexualitat, que avui tocarem una part molt d'aquestes. Ho farem amb cura, amb diverses... jo també, com han dit, amb maneres d'explorar la masculinitat sana, sense fer-nos mal ni fer-ne als altres, perquè revisar-nos no és un signe de debilitat, sinó un acte d'evolució i valentia, David.
0: I com ho volem fer? Doncs aquest programa volem que... també hi participeu. La vostra veu és la peça que falta amb aquesta reflexió. Teniu dubtes? Una experiència que vulgueu compartir? Un punt de vista diferent? Truqueu-nos ara mateix al 93 795 79 12. Estem en directe i volem escoltar-vos. Avui, aquest programa, farem diverses preguntes. Si voleu, estarem encantats de que pugueu entrar. El canvi comença obrint el micròfon. 93 795 79 12. Us esperem i especialment avui. Programa creat per Vim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i per
1: Jordi Inglada.
0: I avui al so, com cada dia, tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina. Marina.
2: Bon dia, nois, com estem?
1: Molt bé.
0: Bon dia, bona tarda o bona nit. Depèn de quan ens estigueu escoltant, si ens esteu escoltant en el podcast. Si no, bon dia. Avui a Homes parlarem d'una part del cos que tots tenim, tots els homes en tenim, però que tots i que també tots fem servir cada dia i que la gran majoria dels homes no sabem que existeix, fins que alguna cosa falla o comença a fer mal. Parlem del sòl pelvià, o dit d'una manera una mica més relaxada, el periné. Per molt de nosaltres, avui descobrirem una part que creiem que només era cosa de dones. Per explicar-ho fàcilment, direm que és un conjunt de músculs que controla l'orina, que participa en l'erecció i l'ejaculació i que sosté els òrgans interns, així, molt ràpid, i que, com he dit abans, associem gairebé exclusivament a les dones. Per parlar de tot això, avui tenim un convidat de luxe, en David Sánchez, fisioterapeuta especialitat en sòl pelvià masculí, codirector de Fisioblanes, professor universitari i un dels referents en la divulgació d'una realitat que molts homes ignoren. David, benvingut a Homes.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Molt bon dia.
4: Gràcies,
0: bon dia. A mi m'agradaria que aquest programa fer-lo una miqueta més interactiu. Si algú ens escolta i, de més, si no, intentarem respondre les preguntes nosaltres, no? Però demanem especialment amb els oients que hi participin. Recordem el telèfon 93 795 79 12 i ho farem en forma de preguntes, que anirem tirant preguntes. Començo amb la primera pregunta que llançaré aquí, i el que sí que us diria, si no voleu trucar, si homes ens esteu escoltant, apunteu-vos amb un paper el que preguntarem ara i veurem aviam com varia d'aquí al final del programa. La pregunta principal és: saps on tens el sòl pelvià? Si ara mateix t'hagués de dir on és i per què serveix, sabries respondre? Jo deixo aquella pregunta, comencem. Aquí ens ajudarà una miqueta també el David. I a partir d'aquí, doncs, ja veurem, no? És a dir, com he dit, m'agradaria moltíssim que hi hagi molta gent que pugui fer o que pugui anar portant. Aviam com varia. David, anirem directes. Tu fas conferències per tota Catalunya, dient als homes que no coneixen el seu cos quines zones existeixen i quines no. Perquè, clar, com he dit abans, hi ha moltes coses. Jo, quan vaig estar estudiant anatomia, de la mà de la Mireia, que a més em va dir: nois, tenim una mala notícia, vosaltres també teniu pubis, i van haver molts homes que van quedar tremendament traumatitzats. I resulta que és una part anatòmica que desconeixem i que pensem que només és exclusiu de les dones, i no, també en tenim, i passa el mateix amb el sòl pelvià. Últimament, la Mireia Grossman, una gran divulgadora, ha fet molta publicitat que és necessària per entendre què és el sòl pelvià. I clar, es vincula moltes vegades a nivell femení. Jo recordo que la vaig tenir aquí un cop i em va donar una frase que crec que ho resumeix molt ràpidament, no? i que abans també hem parlat mentre estàvem fent el cafè. Ella deia que si del sol pelvià femení se n'en parla poc, el sol pelvià masculí és un secret de sumari.
3: Total.
1: Secret.
3: Total. Tens tota la raó.
0: Què és el que... La pregunta és, com és possible que l'any 2026 un home no sàpiga on està el sol pelvià ni per què serveix?
3: Bueno, pensa que, a veure, la diferència principal entre el sol pelvià femení i el masculí és que el femení, doncs, les dones gairebé doncs, l'utilitzen a diari, igual que els homes, però és més conegut. Per què? Doncs perquè al moment del part, al moment de l'embaràs, la menstruació, els ginecòlegs, estan com més en contacte. Nosaltres, els homes, principalment ens toquem la zona perineal, podríem dir-ho així, quan? Doncs quan anem a orinar i anem a la masturbació, pràcticament. Però desconeixem on està justament el sol pelvià masculí. Jo sempre dic als pacients, el sol pelvià masculí, jo dic, aixeca't els testicles i aixeca't el pene. I el que hi ha darrere, allò és el perineu. És com si fos un bolquer que està allà sota. Perquè, en teoria, testicles i pene són genitals, no pertany a la zona perineal com a tal. No?
4: Ah, mira,
3: no? Llavors, sempre dic, aixeca't els testicles i ja comença el teu món, ja comença l'inframundo, no? Com el Demogorgon que viu allà. I llavors, allà encara així se subdivideix en una part anterior i una part posterior, perquè, clar, principalment la funció quina és? La defecació, que ens oblidem moltes vegades, el món coloproctològic, la micció, i la erecció i la eyaculació, o sigui, són uns músculs, és una sèrie de músculs que té una funció super, super important per totes les funcions vitals de l'home.
0: Uh-huh. Clar, això porta, ara mateix, amb tot el que estàs dient, em porta a donar una sèrie de voltes, una sèrie de preguntes que fins ara no havia passat pel cap, perquè molta gent tampoc segurament deu entendre que dins de lo que és tot el tema d'incontinència fecal, incontinència urinària, lo que són les gotes aquestes postmissionals, mm-hmm. tot això d'aquí té molt a veure amb el sol pelvià masculí.
3: Totalment. Pensa que normalment, majoritàriament, socialment, sempre s'havia associat al sol pelvià, el que sabem de sol pelvià masculí o el que sap la societat del sol pelvià masculí és que és associar-ho a una malaltia d'una persona gran, d'un avi. Abans dèiem, ui, problemes de pròstata, els avis, no? Avui dia estem veient que no. O sigui, tots els fisioterapeutes que estem començant a treballar amb el sol pelvià estem veient que el sol pelvià masculí és una entitat molt, molt de persones joves, de nanos joves, d'esportistes, de ciclistes, de ballarins, de persones que munten a cavall. N'hi ha molt de dolor a nivell del sol pelvià masculí. Llavors, no podem associar les disfuncions del sol pelvià masculí només al tema urinari. És una entitat, el tema de l'orina, que, desgraciadament, el càncer de mam, el càncer de pròstata masculí cada vegada està incidint en persones més joves. Estem tenint pacients amb 45-50 anys amb càncer de pròstata, no? I llavors, clar, tot això provoca, doncs, sí, la incontinència i la disfunció erèctil. Però, a part d'això, que és el gran paradigma social, hem de començar a obrir les portes tant terapèutiques socials de que el sol pelvià masculí està patint molt de dolor en persones joves, ja et dic, amb problemes d'esport, d'impacte directe, d'impacte indirecte, de tensions, de pràctiques, inclús vocals, perquè no oblidem que la veu surt del perineu. Hi ha cantants que també tenen problemes d'incontinència, i sent homes, o els ballarins. Per això que és una caja de Pandora que s'està obrint i que, bueno, dono gràcies a vosaltres que podeu donar-me aquesta oportunitat de difondre-ho, perquè hi ha molt, molt, molt a fer i molt a aprendre, sobretot perquè el gran desconeixement de l'home és això. No tenim ni idea del que tenim entre les cuixes.
0: Hi ha una cosa que ara m'ha ressonat molt amb el que tu deies i que, per una cosa a nivell també d'afectació directa, i crec que el Jordi també estarà d'acord que tu has dit, el sol pelvià masculí també rep moltes agressions de manera indirecta i inconscient. Per exemple, posaves el cas d'un ballarí. Mm-hmm. Nosaltres som ballarins.
3: Exacte.
0: I jo, per exemple, sí que ho he vist quan segueixo també la Mireia, a l'hora de com funciona el que és a l'hora de fer forces, és a dir, l'aguantar, la respiració en el gimnàs. Jo vaig dos, tres cops a la setmana al gimnàs i jo estic allà veient molta gent que quan està fent, per exemple, cames o depèn de quin tipus de coses, agafen tota l'aire del món i part de l'estranger, apreten ben fort i aleshores comencen a apretar com si estiguessin, amb perdó la paraula, cagar-s'hi a sobre, no?
3: Exacte.
0: Clar, jo crec que aquí no es deu trobar gaire còmode el sol pelvià.
3: Tu has dit, és que aquest és el gran problema, apretar. És que no s'ha d'apretar, ni per defecar s'ha d'apretar. Aquest és el gran, la gran paradigma, no? I què passa? Fixa't que el sol pelvià, masculí i femení, és un múscul que té una acció voluntària. Jo puc moure el sol pelvià de forma voluntària, però també reflexa. Jo sempre dic, al pacient sempre li dic, mira, és com quan tu estàs enfadat. I això hi ha una relació filogenètica, inclús. Quan tu estàs enfadat, què passa? Apretes els punys, apretes la boca, vale? I el entreceix, doncs ho tanques, no? Doncs fa, el cul fa el mateix. El que fa és una acció reflexa i també es tanca i fa una contracció involuntària o reflexa. Llavors, per això aquesta gent que va enfadada per la vida també va amb el cul pret, parlant malament. I n'hi ha molts de dolors per gent que està enfadada amb la vida, que això seria una altra cosa. Però, per exemple, en el gimnàs, tu veus que la gent està en constant pressió i apretant. I ja et dic, no s'ha d'apretar ni per defecar. Hem d'aprendre inclús que per defecar s'ha de bufar, s'ha d'exhalar. I també s'hauria d'aprendre que quan estem en el gimnàs, com fer els exercicis correctament? No anar amb nea, no fer pressions, perquè el gran destructor a nivell de dolor i a nivell de funció del sòl pelvià és la pressió. Pensa que el sòl pelvià és com si fos una maca. És una maca que ens està aguantant els homes, la pròstata, el pene i el recte. Si jo apreto, el que estic fent és protuint-lo. L'estic protuint, l'estic baixant, l'estic congestionant. Com a conseqüència, això serà un potencial de dolor. I n'hi ha moltes vegades que et venen dient, no, és que me fa mal al darrere dels testicles, però no m'he donat cap cop. I llavors tu analitzes i dius, però com estàs fent les gestions de pressions en el gimnàs? Com estàs cantant? Com t'estàs movent? Com vas quan vas en bici? Com estàs visquent a l'oficina quan estàs 8 hores sentat o dret? Llavors, n'hi ha tot una visualització del dia a dia de molts de gestos que els estem fent malament, ja et dic, com simplement defecar, o a vegades inclús com cantar o com ballar. I el món de la dansa masculina pateix molt de dolor testicular, de pelvis congestives, igual que hi ha varius a les cames, hi ha varius als testicles, que es diuen varicoceles. N'hi ha varius dintre de la pelvis que provoquen pelvis congestives i dolor. I això ningú se li ocorreix pensar-hi. I el pacient et ve amb dolor i no ha caigut de que pot haver-hi una variu. I tot això ve per la pressió, per aquesta mala gestió de pressions. Ah. Llavors hi ha molt, molt, molt a fer.
1: Clar, i ara dius això... Hola, David.
3: Hola.
1: Dius això i me'n recordo d'un client tenia que... I algun amic també me'n recordo de petits, de joves, del pati, de comentar-ho i de veure-ho, que tenien com unes punxades en l'anus, no? Diguéssim, en el cul.
3: Sí, sí.
1: Que els hi fotia fotre un salt i tot. Això és pressió d'allà, no?
3: Totalment,
1: això és com
3: sí.
1: Nervis, no?
3: I això n'hi ha molta gent que et ve encara. Jo tinc molts de pacients que et venen i em diuen, ostres, que...
1: No sé què tinc, no? Que...
3: Sí, o gent, per exemple, sedentari, molt sedentari, sobretot amb seients molt baixos, els taxistes, els camioners. Què passa? Que et venen i diuen, jo estic bé, però és que de tant en tant noto com unes punxades molt abruptes a la zona retrotesticular i no sé què és, i llavors vaig a orinar i llavors no puc orinar. És la tensió. Pensa que si aquests músculs s'estenquen, és com si fos quan tu estàs regant en el jardí, et ve el nen...
1: Apretes la manguera a la doble,
3: exacte. No? Llavors, si trepitges la màniga, què passa? Que no surt aigua. Per això la gent que té un problema de sòl pelvià comença a no poder pixar bé o anar i fer quatre gotetes. Això provocarà infeccions d'orines, les infeccions d'olors, etc. I es crea aquí un cercle viciós. Per això, n'hi ha, ja et dic, n'hi ha molt a dir, n'hi ha molt a conèixer, n'hi ha molt a divulgar, sobretot per la prevenció. El més important és que si els homes... La gran diferència és que els homes ningú ens ha ensenyat a previndre aquests problemes. Les dones ja porten molt bona educació feta, que l'hem fet amb molts anys de feina, no? Però els homes necessitem molt de conèixer, però sobretot per la prevenció, perquè molts d'aquests problemes es podrien fer prevenció directa.
1: Clar, jo per exemple, faig teràpies de grup, individuals, no? I moltes vegades, sense saber de sòl pelvià, perquè no sóc un professional del sòl pelvià, és més, l'altre dia em va interessar molt quan en David em deia, convidarem en David Sánchez, que tal, dic, hòstia, no? Clar, a les sessions jo, sense saber-ho ja, per què? Perquè quan he rebut també com a alumne o com a pacient. Ho he escoltat, i què faig? Ho repeteixo, no? Perquè noto que a mi em va anar bé. Pues, en moltes sessions de grups, molts terapeutes ho escoltareu, no?, que diuen... respireu i quan deixeu anar l'aire afluixeu el cul, afluixeu la zona del Pirineu, no? I cada vegada que penses en afluixar-la sembla que puguis afluixar-la una mica més.
3: Clar.
1: I una mica més, i clar, una mica més.
0: La zona aquella,
1: i descans, no? I abans ho has dit, no? Del tema emocional, les tensions i tal, com anem amb el cul apretat, enfadats. I això jo he estat en una època d'estrès, que ara potser i cap després ja et faré una consulta.
3: després parlem.
1: I m'han passat coses, en els testicles, sobretot, clar, no? Que ho he parlat amb en David aquestes setmanes, clar, no? Per comentar-ho. Mm-hmm. Vull dir que és impressionant tot el que,
3: que dius,
1: que juga,
3: justament,
1: no?
3: És el que és el que es diu propiocepció perineal. El problema és que els homes no en tenim propiocepció de la zona. Clar. Fixa't que inclús en el moment de la masturbació femenina no té res a veure amb, amb el de l'home. La dona té un temps, té una estimulació molt, és molt més lent. Nosaltres tenim un, com un vincle més de rapidesa, de que no es vegin. De... Llavors tot això provoca molta tensió dintre del sòl pelvià. I què passa? Que no tenim un control correcte dels músculs del sòl pèlvic. Ens falta propiocepció i conscienciació. Per això, justament, a nivell de la fisioteràpia, el que fem, treballem molt a nivell ecogràfic. Tenim ecògrafs i amb els ecògrafs posem l'ecògraf a nivell de la musculatura retrotesticular i allà l'home veu com pot moure el pene amb un pene flàcid.
1: I això és treballar la prepercepció.
3: Clar, i això és treballar la propiocepció. Llavors, quan l'home ho veu, diu, ostres, ara entenc com puc fer un kegel, o ara entenc com puc moure el meu pene sense estar erecte, o ara puc entendre com puc relaxar conscientment el sòl pelvià perquè l'he vist en una pantalla. Exacte. Aquest és el gran problema, no? Que no tenim consciència. Les dones, ja dic, porten molta més feina feta i ara ens toca a nosaltres. I el món de les emocions, a veure, jo et diria que potser un 30-40% de pacients dels quals jo veig dia a dia en la meva consulta de Blanes, és molts emocionals. Sí. Molts.
1: Tensions, tancaments, repressions.
3: El perineu és com la cara. Jo sempre dic, quan jo veig un pacient a la cara, ja penso com el té el cul.
1: Diu, a veure, ensenya'm el perineu, si ja me'n recordo de tu.
3: No, perquè la gent que ve, és que una persona que està enfadada, una persona que té els ulls tancats, té la boca inclús... N'hi ha, mira, n'hi ha una senyora, una matrona americana que es diu Ina May Gaskin, que utilitza una frase que a mi m'agrada molt, amb el part femení, que es diu boca abierta, vagina abierta, no? I és veritat, quan una dona té un orgasme, obre la boca, però el mateix es passa als homes. Llavors, si una persona que va amb la boca completament tancada, una persona que bruxa les dents, que apreta les dents, que xirria les dents per la nit, això va reflexament directament a una contracció constant de la musculatura perineal. I si tu tens un múscul molt pret, si tu tens un múscul del colze perquè has escrit moltes hores, després el dia següent te farà mal. Llavors igual passa a la musculatura perineal. Te farà mal. I això provocarà un dolor pèlvic crònic. I ja us dic, el sòl pelvià masculí no només és pròstata, no només és incontinència urinària. Hi ha molt de dolor pèlvic, no crònic, perquè s'està traient la paraula crònica, és dolor pèlvic persistent, que s'està dient. Exacte. I hi ha molta, molta patologia.
1: Clar, és que avui diria, avui tots els oients que ens escolten, segur que faríem un exercici de respirar i deixar anar, i tothom tindria aquella part tensa seguríssim.
0: Però clar, que això és una cosa que, a més, a mi em porta reflexionar, que ara estem parlant del sol pel via masculí, però clar, hi ha coses com el que tu estàs dient de que tens la boca apretada i que et portes el cul apretat, que és transversal. No distingeix de gènere, perquè al final, tot i que hi ha diferents biològiques palpables, però hi ha una anatomia que el 90 al 95% són semblants.
3: Sí, a veure, pensa, jo sempre dic que un clítoris és un micropene i un pene és un macroclítoris, i és el mateix, i embriològicament venim de les mateixes estructures. Pensa que els ovaris és el mateix que els testicles, el que passa que en fase embrionària els testicles dels homes ens han sortit de fora de la cavitat abdominal, però fixa't que és curiós, hi ha animals que no tenen els testicles externs, per exemple, els elefants tenen els testicles intraabdominals, no? Llavors, però partim de la mateixa anatomia. L'únic que després hi ha una variabilitat. Les zones retrotesticulars, si et fixes, jo sempre els dic als homes, els hi fico un mirall, dic, mira aquesta, com una, que es veu com una ratlleta sota els testicles, que es diu la línia, i això és el vestigi de la vagina de la dona.
0: Clar, o sigui, que queda, quan queda cicatritzat.
3: Quan fan vaginoplàsties, utilitzen aquesta zona per fer una invaginació i fer en un home que es vulgui transformar en dona, li fan allà la vagina amb la bolsa dels testicles. Clar. Per això que és el mateix. No som tan diferents. Són diferents en funció, són diferents en formes, però no som tan diferents els homes de les dones.
1: Diguéssim que som diferents amb col·locació i posició d'on està, i no?
3: Just,
1: perquè
3: exacte.
1: Realment...
3: Els ovaris són dintre la panxa de la dona, els testicles són externs, però som molt iguals. O sigui, jo crec que és el que tenim que aprendre, que som molt iguals.
0: Aquí, ara jo he de fer una segona pregunta amb els oients, i que segueixin apuntant, o ens poden trucar. La pregunta és, heu tingut alguna vegada problemes d'incontinència o dolor pèlvic o dificultats en l'erecció i no heu consultat mai a ningú? Perquè és molt normal. Vull dir, el més normal, sobretot amb el que és dificultats d'erecció, és a dir, jo em consulta més d'una vegada he tingut alguns homes que, a més, estàvem parlant amb aquest to de veu i de cop i volta, potser se m'acosta una mica i en veu baixa em diu, bueno, és que últimament... Però estem sols a la consulta, totalment, però tot totalment. I així baixen el volum i s'acosten, com que no em senti ningú, i tu dius o que em fa amb eufemismes, bueno, si ara el soldadet ja no obeix quan vol, és com si tinguéssim
3: por.
0: Vergonya o por d'expressar que tenim un tipus de dificultat o algun tipus de problemàtica a nivell urogenital.
3: Clar. Clar, pensa que l'home tenim aquesta cultura molt falocèntrica, no?, en el qual la nostra varita de Harry Potter no pot fallar mai, o sigui, ha d'estar sempre...
1: La varita de Harry Potter,
3: ha, ha de ser sempre la que fa el coitus interruptus, que dic jo, no?, com a paraula màgica, no? Llavors, què passa? Que en el moment que l'home té un petit gatillazo o petit disfunció erèctil, ja el seu ego masculí se destrossa, no? Llavors, a veure, hem de partir de la base de que la disfunció erèctil és algo que és fisiològic. Igual que les dones tenen sequedat vaginal quan té la menopàusia, ojo, que parlem molt de la menopàusia, però no parlem de l'andropàusia, també tenim nosaltres andropàusia.
0: Sí, de fet, comencem als 30 anys. Comença bé, el que passa que és progressiu.
3: És molt progressiu.
0: És molt progressiu, clar, i la dona és abrupta.
3: Exacte. Llavors, què passa? Igual que la dona té un síndrome genitourinari en el qual té una sequedat vaginal, té una disminució de la libido, té una alteració de la son, els homes també en tenim. I un dels signes seria això, la disfunció erèctil, la disminució de la resposta sexual, que és diferent. Perquè una cosa és una disfunció erèctil i una altra cosa és la disminució o alteració de la resposta sexual. A vegades són coses diferents.
0: Llavors, explica-ho breument perquè la gent ho entengui.
3: Clar, o sigui, la resposta sexual és la rapidesa amb la qual el teu pene se posa erecta, per dir-ho d'un modo. Mm-hmm. Llavors, el típic de quan ja en tenim una edat és que dius, ostres, és que ja la varita no hace los conjuros tan ràpido, no? O sigui, necessita més estimulació, o a vegades n'hi ha dies que funciona, n'hi ha dies que no funciona. Això seria una alteració de la resposta sexual. Mentre que una disfunció erèctil és quan el pene no arriba a tenir una erecció total o completa com per mantenir una relació amb penetració. ¿Vale? Què passa? Que aquí en tenim un altre quadre, una disfunció erèctil. Què necessita un home per tenir una erecció? Primer de tot, necessita que tingui una bona qualitat de músculs del sòl pelvià. Això és important. Però no només són els músculs. Lo típic de... A mi em fa molta gràcia a Instagram quan diu «Haz ejercicios de Kegel y mejorarán tus erecciones». Sí, però tampoc no és tan cert. Perquè per una erecció necessitem músculs, necessitem sang, clar, arterial i venosa, necessitem nervis que estiguin indemnes i estiguin de bona qualitat, per això els diabètics a vegades tenen disfunció erèctils, i necessitem, evidentment, desig. Coses mentals. El nostre desig, moltes vegades, s'apaga el desig, però funciona el pene correctament, no? O sigui, necessitem aquestes quatre coses. Per això, el tractament d'una disfunció erèctil és molt, molt ampli, té un ventall de
0: possibilitats... Que és multifactorial.
3: Exacte, és multifactorial. Ja et dic, els diabètics, per exemple, tenen el que es diu la neuropatia diabètica, que és que els nervis, doncs, se desfilen. És com un cable que es desfila. Doncs aquest desfilament fa que no li arribi tanta electricitat al pene, per això tenen aquesta disfunció erèctil. Les persones hipertenses, per exemple, que tomen fàrmacs antihipertensius. Què passa? Que els vasos es dilaten i la sang no li arriba en potència. La sang necessita que arribi en potència en les artèries del pene perquè sigui urgent.
1: És com la manguera que has dit. O més a pressió, o si està més dilatada, necessita més sang que no arriba.
3: Just. I després hi tenim unes comportes que tanquin la bassa, que són els músculs. Exacte. Llavors poden fallar moltes coses.
1: Això que dius és superinteressant perquè tocaria moltes coses de temes emocionals que venen a vegades clients, pensant-se, no, pues, o que la seva dona ja no sé què, totalment, o que han perdut el desig. No, és que també et passa això. Clar. No és que tu t'hagis ara d'imaginar mentalment que ja no et posa això o que ja no et posa l'altre. És superinteressant,
3: sí, això. Inclús, sobretot en els pacients que han sigut prostatectomitzats, que els han tret una pròstata per un càncer de pròstata, clar, aquests pacients normalment tenen una incontinència urinària i una disfunció erèctil, no? I a mi em fa molta gràcia perquè a vegades gent gran que ve, que em diu, ostres, clar, jo no tinc erecció, no eiaculo, però me reinvento, no? Busco unes altres noves zones erògenes, o amb la meva parella, doncs jo què sé, busco més tactes, massatges sensuals, descobrir, per exemple, la zona perianal com a zona erògena en l'home, que la tenim com molt també descatalogada dintre del nostre palmarès erògen. Sí. O sigui, n'hi ha moltes coses per reinventar, però el que hem d'intentar entendre és que l'home també tenim una involució neuroendocrina que també ens altera i també ens altera la nostra funció sexual.
1: Sí, sí. Superinteressant.

0: Continuem aquí amb el David Sánchez, mentre sona de fons aquesta preciosa cançó de Blaumunt, El que vull. David, tu què fas? Gires per Catalunya parlant de tot això, amb el Col·legi de Fisioterapeutes, també abans, en el, mentre estàvem fent el cafè, m'estaves dient que també has fet tota una sèrie de... un cicle que ja vas començar de...
1: Aquí sóc el director d'un congrés internacional del sol per via masculí, que és el primer congrés que s'ha fet ara a nivell nacional, es va fer l'any passat, i ara es farà el 5-6 de març del 2027 a Madrid, que es diu Entre dos razones.
0: Entre dos razones.
1: Perquè arriba amb algo similar.
0: Sí, sí. Doncs aquí, quan tu entres en una sala i n'hi ha un munt d'homes asseguts esperant-te, quina actitud trobes normalment?
1: Doncs mira, n'hi ha de tot. La veritat és que n'hi ha de tot. I pensa que normalment l'home sol arribar amb vergonya, amb por, i et faries creus, perquè jo crec que són més els joves els que arriben amb aquesta situació. La gent gran, a mi m'ha sorprès molt a nivell clínic, perquè la gent gran ve amb més ganes i més disposada, doncs, a fer canvis. Els joves a vegades els hi costa més expressar, per aquesta superioritat, o no poden fallar a nivell sexual o a nivell miccional, no? Però fixa't que és molt en funció... Jo em guio molt per un psicòleg americà que es diu Murray Gillette, que és un llibre que es diu és Los arquetipos masculinos, no? Que és el rei, el guerrer, el mag i l'amant. Llavors n'hi ha com quatre arquetipos masculins, i fixa't que cada vegada que entra un home jo sempre diu: aquest és rei, és guerrer, és mag o és amant. I en funció de... és una energia masculina que pot ser sanada o pot ser malalta, no? I llavors doncs, ens trobem amb el tirano, bueno, i llavors normalment ho veus la posició que té l'home davant d'aquesta situació, aquesta problemàtica. Però normalment ve com bastant d'amagatall, no? De dir, no t'ho vull dir. O, per exemple, jo que estic a Blanes, doncs, bueno, vaig al gimnàs i els veig allà que tothom parlen de que han funcionat 40.000 vegades al dia i el Tinder ha tret fum durant tot el cap de setmana, i després el dilluns et venen dient que ha tingut una disfunció erèctil com uns nassos, no? I dius, bueno, no m'aquadra, no? Perquè els homes a vegades també tenim tendència a no dir-nos la veritat. Les dones, fixa't que entre elles parlen, que no els agrada la sexualitat actual, que volen canviar, o que no senten el mateix. Nosaltres no. Nosaltres som eterníssimos. Sí. I tot ens funciona i tot... I no és així. No és així.
0: Hi ha una frase que m'ha vingut al cap quan deies això, que diuen que normalment a l'home se'n menja una i explica 20, i la dona se'n menja 20 i explica una.
1: Totalment.
0: I de vegades no ho explica.
1: Totalment.
0: És una mica, és una mica aquesta idea.
1: Sí, s'han de justificar moltes vegades.
0: Jo crec que quan més jove ets, i aquí parlo per experiència meva pròpia, quan més jove ets, tens moltes més coses a demostrar. Per tant, davant d'una disfunció erèctil, jo no puc anar, perquè em queda molta cosa per demostrar. A mesura que et vas fent gran, ja no tens a demostrar res.
1: Perquè t'has adonat.
0: Per tant, ja vas una mica de tornada. Per tant, te la porta fluixa, per dir-ho d'aquesta manera. Perdó de la paraula.
1: Sí.
0: Ja que estem tocant el tema...
2: Home, estaré bé. Doncs... Te la porta relaxant.
0: El fet de que no. I aleshores ho pots dir-ho i ho pots verbalitzar, que és el primer pas. Vull dir, hi ha una cosa, aquí recuperaré una frase que tu vas dir i anar buscant per internet. I va ser una frase que vas dir a Blanquerna l'octubre del 2022. La visualització és la clau. L'objectiu de trencar el tabú i que els homes vagin a fisioteràpia com les dones. És a dir, hem de visualitzar-ho, hem de portar-ho, hem de parlar-ho, hem de verbalitzar-ho, de posar-li nom, perquè tot allò que no anomenem pertany a l'inconscient. Queda atrapat. Recuperem l'altra frase del Jung. Allò que és inconscient i ho resistim, persisteix. El que abracem es dissol. Sí. Mentre no fossin capaços d'agafar i abraçar de que tenim una certa dificultat, evidentment no trobarem manera d'arreglar-ho. I tenim una mala notícia. Això no va millor amb el pas del temps.
1: No, al contrari. No, ens trobem... Jo crec que el problema que tenim és això, que... Què passa? Que els homes ja ens costa de per si parlar-ho. Entre amics, entre social. Anem a una colla d'amics a sopar i ningú parla de les seves... Al contrari, parla de la seva part heroica, no? No dels seus merdetes, no? Però què passa? Que si tu trobes a un altre que t'ho dius, quan el moment que comencem a parlar, jo crec que això serà un efecte cascada. No et trobes tan sol, i ostres, a mi me passa, ostres, a mi també. I aquí és quan començarem una miqueta a fer aquesta difusió. I aquesta és la gran situació, no?, que ens trobem ara a nivell del món sanitari, que hem de començar a alçar el dit, alçar la mà i dir, escolta, nois, escolta, senyors, que jo també tinc això, sí, i que no passa res, i estem aquí per ajudar-nos. I hi ha un col·lectiu sanitari que és l'uròleg, l'andròleg, el fisioterapeuta, que es pot tractar, i que això es tracta, i no passa res. O, per exemple, inclús amb persones joves, amb nois joves, el que dèiem abans, que no podem associar el món del sol pelvià masculí només a gent gran, n'hi ha molta malaltia de transmissió sexual per un sexe no ben practicat o un sexe no segur. Llavors, n'hi ha molta promiscuitat sexual, n'hi ha molta prostatitis bactèrica, que això provocarà molt de dolor pelvi crònic. N'hi ha molts nois joves que et venen, no, és que fa 3 anys que tinc dolor perquè vaig tenir una prostatitis per una relació. I, hòstia, encara fas 3 anys que tens dolor. Bueno, clar, és que
0: és normal.
1: I és normal. Ostres.
0: És que aquí a mi m'agradaria agafar un momentet una de les grans línies que porta aquest programa, que és anem a intentar desmuntar masculinitats. I una de les coses que porta, i que crec que és una constant molt clara dins de tot el món de la masculinitat, és que els homes hem après que el nostre cos és una màquina. Per tant, no cal cuidar-ho. Cuidem més les motos o el cotxe que no passa el... Vale? Per tant, ens pensem que anar al metge, o en aquest cas al fisio, ens fa febles. I hem arribat amb el més enllà, que ja ho trobo una barbaritat, que és si no sagna, no passa res.
1: Totalment.
0: O se'm cau a trossos el pito, o aleshores ja comencem.
1: Doncs mira, que aquesta pregunta m'agrada molt, David, perquè justament és un dels missatges també que m'agradaria transmetre, no?, del fet de la prevenció. Justament el càncer de pròstata masculí és un dels càncers més incidents avui dia. I més, inclús tenim un rang d'edat cada vegada més joves, 45, 50 anys, per una dominància estrogènica, no? I llavors què passa? Que el càncer de pròstata, fins a cert punt, és un càncer molt fàcil de prevenir, i és justament amb una analítica demanar el PSA, l'antigen prostàtic. No cal, de vegades, tampoc fer el típic, un tacte rectal. Bueno, si cal un tacte rectal es farà, però tots els homes, a partir dels 45 anys, que hagin tingut un antecedent de càncer familiar, haurien de fer-se un PSA anual. I si no hi ha hagut antecedents de càncer a la seva família, a partir dels 50, igual que les dones van al ginecòleg, anualment per fer-se una mamografia, els homes haurien de fer un simple anàlisi de PSA, perquè això és el que ens indica si hi ha una incidència, una possible acció d'un càncer prostàtic o no. És tan simple com una analítica. Què costa això? Això és la primera. Després, no és normal que tinguem que aixecar-nos per les nits per orinar. No és normal que ens faci mal la zona retrotesticular. No és normal que anem a pixar i ens costin a pixar.
2: Això ja són avisos, potser,
1: són avisos. És tan simple com saber-los, que no els sabem, escoltar-los i anar-hi. I tampoc, ara que dèiem això de les mamografies, no oblidem que el càncer de mama masculí existeix. Uh-huh. I no sabem explorar-nos. Els homes també en tenim glàndula mamària. I també hi ha càncer de mama. Llavors, és tan simple com saber, i això s'hauria de fer a les escoles, als adolescents, com que s'explorin els seus genitals, els seus testicles, les variacions que poden haver.

0: vegades, a veure, no, ojo, tampoc no el PSA sempre ha d'indicar sí, altres, un càncer. A vegades altres, pot ser una prostatitis o una hiperplàsia benigna, eh? O sigui, no podem espantar-nos. Hòstia, tinc un càncer. No, l'únic és que si la tendència super, va als espropa el 4 o passa del 4, vés a l'uròleg i potser és una hiperplàsia benigna.
1: Això tornem al tema, no? Això de, a vegades es coneixen més viure amb la por i la cosa de no saber-ho. No? A davant de saber-ho o no, prefereixen viure amb la por la gent. No, que si vaig a mirar-me encara em trobaran algú, no, la frase.
0: Però és que el càncer de pròstata d'avui dia són càncers que si s'agafa temps no fan ni quimios, no fan ni ràdios. Sí que és veritat que, clar, els hi queda una incontinència urinària, que per això estem nosaltres, els fisioterapeutes, i una disfunció erèctil, que per això estan els fàrmacs i la fisioteràpia, no? Uh-huh. I aquestes dues seqüeles, hem de ser sincers, en queden. Però, bueno, jo sempre els dic al pacient, t'han tret un càncer i no hi ha una afectació linfàtica, no tens que fer quimio, no fer ràdio, sigues content, sigues feliç.
1: Falta informació. No, sí. Per treure aquesta por, per treure aquestes incògnites, per dir el que acabes de dir, quan s'hi troben això, passa això, i possiblement et passi això, però hi ha això per treballar-ho.
0: Exacte.
1: Falta informació, perquè la gent es queda en plan, no vull saber-ho, aquest és el primer pas.
0: Clar,
1: no, falta la informació. Clar. Si tinguéssim la informació, com ara estàs dient, doncs, ostres, anem a mirar-ho, perquè hi ha un camí.
0: Exacte.
1: No s'acaba amb tinc càncer. No?
0: I després també diferencia molt el paper de l'uròleg i l'andròleg. No és el mateix. L'uròleg és el que s'encarrega de les vies urinàries. L'andròleg és el que s'encarrega de la sexualitat masculina i els problemes de sexualitat masculina. O sigui, que són dues funcions diferents, no?
2: Estan en la mateixa zona, utilitzen la mateixa eina.
0: Sí, hi ha molts uròlegs que són andròlegs. Sí, sí, exacte, i a vegades s'han de veure els dos, no? Però que n'hi ha un... I després està el fisioterapeuta del sol pelià, no? Però sí, que n'hi ha un grup de sanitaris que estem aquí amb els braços oberts i amb moltes ganes de tenir aquesta recepció de pacients masculins que ens vinguin a explicar els seus problemes i amb un cor totalment obert per entendre'ls.
2: Doncs mira, jo aquí t'agafaré la última paraula teva i tornaré a llançar una altra pregunta amb els oients, que és quan de vosaltres heu anat alguna vegada a fisioterapeuta per fer alguna cosa relacionada amb el periné o amb el sol pelvià?
1: Jo no.
2: Avui ja ho hem dit abans i hem tocat una miqueta, però m'agradaria, ja ho hem mencionat, no? Però vull endinsar una mica més, que és una cosa molt nostra d'aquí del programa d'homes, vale? I és el cos i les emocions. Perquè hi ha una cosa que hem après en el programa, i és que tendim a racionalitzar les emocions, a amagar-les, a no sentir-les, de fet, cada cop més alta el que és l'alexitímia, i no solament és el tema de les emocions, sinó també això provoca que hi hagi una desconnexió a tots els nivells, també del cos. Quan no les processem i les guardem en el cos, hi ha una relació directa entre el que és com les estem gestionant i el cos. Evidentment, jo com a terapeuta de tocar ossos i tocar esquenes, veig una relació molt clara en com està l'esquena, en com està estrepitjant. Ha d'haver una relació també amb el sol pelvià.
0: Total.
2: Aquí, total. Què ens pots explicar una mica? Així...
0: Mira, jo normalment als pacients sempre els hi parlo molt amb metàfores. A mi m'agrada molt parlar a nivell metafòric.
2: Sí, jo faig el mateix.
0: Perquè és la forma més planera. Llavors jo els hi dic als pacients, mira, tu imagina't que la pelvis masculina, en aquest cas, és com una capsa, és com un baúl, i llavors tenim la tapa, que és el sol pelvià, que s'obre i es tanca, doncs, per treure el pipí, per treure la caca, el que sigui, no? Llavors què passa? Que quan jo tinc una cosa, quan tinc una por, quan tinc algú molt valiós, quan tinc algun secret que ningú vull que ho vegi, quan tinc algo que vull amagar, tanco el baúl i li fico clau. Doncs això és el que fa la gent a nivell dels músculs del sol pelvià. Tenen un problema, tenen una por, tenen una inseguretat, tenen una variabilitat emocional. El que primer que fan és posar pany en el múscul del sol pelvià. I posar pany al múscul del sol pelvià és apretar, el que dèiem quan hem començat l'entrevista. És apretar com si fos l'últim dia. Què passa? En el moment que apretes, ja no pots orinar bé, infeccions, dolor, perquè no oblidem que al sol pelvià hi ha molt de dolor i molts problemes que us deia que venen. Ah, me fa mal perquè vaig amb bici i m'han dit que és de la bici. Comences a gratar a nivell de la història clínica i veus que la bici no té cap relació, en aquest cas, del sol pelvià, en aquest cas de dolor, sinó que és potser perquè aquesta persona es vol divorciar o ha conegut una altra persona o té un problema emocional amb X o té un problema laboral. O...
1: I té una tensió en el lloc on justament el seguint de la bici li fa notar.
0: Justament.
1: No és que li creï.
0: Exacte.
1: No?
0: I fixa't que això, la relació boca-periné, no? Per això dèiem que inclús la veu, jo a vegades tracto cantants d'òpera que quan, en funció de com volen arribar a un to de veu, han d'utilitzar també el seu diafragma toràcic, sí, però també el pelvià, no?
1: Sí.
0: I fixa't que n'hi ha una relació amb la boca. La persona que està nerviosa, que fa paralitat, apreta les dents, xirria, bruxa, fa un bruxisme. Si tu tanques la boca, tanques de forma reflexa el sol pelvià. Llavors, quantes persones bruxen per la nit perquè estan nervioses i se

0: porten de regal una contracció massiva del sol pelvià que serà un potencial de dolor. Després anirà en bici el dissabte, com si fos l'últim dia,
1: i llavors em va mal.
0: Exacte, llavors la culpa és la pobra bici. Que a veure, que és lesiva, sí, però no sempre la pobra la que té que fer el dolor en el sol pelvià.
1: Sí, sí, sí. Interessant aquesta reflexió.

0: David, hem anat parlant de problemes que ens obrem, de coses que desconeixíem i que ens han anat molt bé. Ara m'agradaria parlar una mica de solucions, vale? Mm-hmm. Ara imagina't, sóc un home de 40 anys, bueno, de 56, sense cap símptoma greu, mm-hmm. i que estic escoltant el programa. Mm-hmm. Hi ha alguna cosa que pugui fer ara mateix per cuidar el meu sol pelvià?
1: Simplement escoltar-te el teu cos. Escoltar-te el teu cos i saber les red flags. Vale? Les red flags d'aquesta edat limítrofe, podríem dir-ho, no?
0: Clar, és que aquí hem de tenir una cosa molt clara. Els homes ens han ensenyat, o hem après, a no escoltar el cos. Clar. A quan hi ha alguna cosa, clar, apreta dents, apreta cul, clar, i tira.
1: Exacte, exacte. Tu ho has dit, millor mai.
0: Mm? Aleshores, com podem aprendre a quines són aquestes red flags?
1: Doncs mira, les 4 o 5 red flags més importants. Sobretot, no és normal que un home s'aixequi per la nit a orinar. No és normal, si no t'has begut 3 litres de cervesa o 4 infusions, vale? No és normal. No és normal que quan vagis a orinar tinguis que empuixar per orinar. No és normal. El pipí ha de sortir lliurement. Només has d'empuixar les últimes gotes. No és normal que tinguis freqüència per anar a orinar. No és normal que cada mitja hora tinguis que anar a orinar.
0: I sortin 4 gotetes.
1: I sortin 4 gotetes.
0: Perquè una altra cosa és que vagis a orinar i sortir ja un litre i mig. Però...
1: però encara així, la freqüència miccional també s'hauria de vigilar. ¿Vale? No és normal això. No és normal que comencis a tenir una davallada de ereccions matutines. ¿Vale? O sigui, tu veus, ostres, ja no tinc tantes, o no en tinc cap d'erecció matutina. No oblidem que l'erecció matutina masculina és un indicador de salut cardiovascular i moltes vegades ens està avisant que el cor algo està fallant. Ojo amb les ereccions matutines, és un indicador de salut cardiovascular. Tampoc no seria normal, doncs, que tinguis coïssor a l'hora d'anar a orinar. Hòstia, és que noto una sensació de coïssor. I no és normal, evidentment, que pateixis dolor en cap zona d'aquestes perineals, no? Aquesta és una mica les red flags més important. Si sapiguem aquestes cosetes molt, molt, molt senzilles, i a partir dels 50 tots els homes anem un cop a l'any a l'uròleg i ens valora un uròleg, i si tenim algun problema que sapiguem que estem aquí als fisios per ajudar-los, amb això jo crec que ho tenim tot soldat.
0: Amb això d'aquí, que és bàsicament
1: bàsic,
0: el preventiu, per dir-ho així.
1: Totalment. La prevenció és indispensable.
0: Clar, després aquí entrem en un món que, en el món en el que estem moment, quan està la universitat de YouTube, mm-hmm. vale? O dels Instagrams, que sí, dona molt de parell. I aleshores ja trobes molts influencers, o no ho sé com classificar-los a vegades, que, per exemple, abans ho hem comentat una mica per sobre, que és els exercicis a Kegel. Tothom ha parlat d'això. Relacions amb les... Normalment està molt relacionat amb les dones. Funciona amb els homes? I aquí sí que m'agradaria fer una petita cosa que alguna vegada li he sentit a la Mireia, que deia, la gent es pensa que fent Kegels es pot arreglar una incontinència urinària, i potser és una incontinència perquè hi ha una tensió que és que allà no aguanta res, està sortint. En el cas dels homes...
1: Exacte. Mira, l'exercici de Kegel tant serveix per homes com per dones. L'exercici de Kegel serveix? Sí, serveix. És una eina terapèutica bàsica, perquè avui dia n'hi ha moltes més. És una eina molt bàsica, però és indispensable per al tancament de la uretra membranosa, que és per on surt el pipí. Uh-huh, vale? Uh-huh. Però què passa? No, com tu ben has dit, no ens podem creure tot el que ens diuen. Jo quan veig Instagrams, youtubers, que fes exercicis de Kegel per millorar la teva erecció. A veure, no amplifiquem la veritat, ¿vale? Perquè això tampoc no és real. O sigui, hem de tenir i fer Kegels quan veritablement els necessitem. Si tu tens un sol pelvià normal, no cal fer Kegel, ¿vale? Perquè si no, el que estàs creant és com una tensió sobreafegida. Uh-huh. Això és, per exemple, n'hi ha molta gent que ve amb dolor pèlvic crònic per tenir una pràctica molt repetitiva de coitus interruptus, allò del marxa enrere, que és allà, sí, aguantar l'eyaculació per fer més plaer, que és erroni, a la parella, no? Doncs això és com un Kegel massiu, és apretar. Llavors, el Kegel funciona molt bé, primer, funciona molt bé, no és el paradigma, i sobretot s'ha de saber fer.
2: Clar, no és automedicar-se.
1: No,
2: o sigui...
1: no, i s'ha de saber fer, perquè amb la dona encara potser una mica més fàcil, però l'home no tenim ni punyetera idea de com fer un Kegel. Com s'ha d'ensenyar? Amb un ecògraf o amb un fisioterapeuta que ho ensenyi?
0: Que t'ensenyi a veure, a visualitzar-ho.
1: Què passa? Que moltes vegades els uròlegs operen a un senyor per una prostatectomia, per un càncer de pròstata, i vostè vagi fent el stop pipí, talli el xorro del pipí quan va al lavabo. Què passa? No tallen, apreten. i no ha d'apretar. S'ha de tallar el xorro del pipí. Com? Activant el múscul del sol pèlvic. Però no en sabem.
2: Tu
1: però això és el que ensenyem nosaltres.
2: A la teva consulta que tens una...
1: Nosaltres un, treball...
2: no? Sí. Amb una pantalla gran que ho, veu, pantalla que ho veuen gran... en el mateix moment.
1: Just.
2: I a més els hi estàs dient, veus? Mira d'apretar això. I ho veuen com ho apreten. I aquí és el que deies abans de la propriocepció. Que llavors es donen compte d'aquella part del seu cos, com moure-la. No tensant tot el cos, sinó...
1: Clar, perquè aquesta musculatura que es diuen isquiocavernosos i bulbos punjosos, que són els músculs aquests que per fer el Kegel, no és com un bíceps. Tu fas un bíceps i mous que veus que el colze s'està movent. Tu, jo moc l'isquiocavernós i el bulbos punjosos i no veig res si no és que el pen està erecte. Mm-hmm. Per això haig de tenir molt de control del sol pelvià per fer un bon Kegel. Llavors, tothom pot fer un Kegel, però a vegades no són productius, no els fem bé. Això és el que hem d'intentar. Per això tota la gent que s'hagi de fer una prostatectomia o que els hagin d'operar de càncer de pròstata, jo sempre els dic, vine abans d'operar-te, perquè jo et donaré una petita píndola, un petit regal, perquè quan te treguin la sonda després de la cirurgia, ja en sabràs fer un bon Kegel.
2: I comences a treballar.
1: I comences a treballar perfectament.
2: La recuperació inclosa.
1: Just.
0: Hi ha algun hàbit quotidià que estiguin fent malbé el que és el sense ser conscients?
1: Mm-hmm.
0: Penso principalment en postura, en l'esport d'impacte, en l'esport de força, en l'estrenyiment.
1: Sí, sí, tu has dit gairebé tot. O sigui, no podem apartar per defecar. El restrenyiment és el gran destructor del sòl pelvià. Cada vegada, el que et deia, apretar no és. Quan jo intento apretar per defecar, si no ho faig bé, al contrari, estic tancant. Per això la gent que té restrenyiment a vegades té por a d'anar al bany.
2: Està tancant i quan la cosa vol sortir...
1: Clar, llavors fan anismes. N'hi ha unes coses que es diuen... Igual que n'hi ha vaginismes amb les dones, que és la vagina que es tanca, n'hi ha anismes, i llavors l'ano es tanca i cada vegada que van a defecar tenen por al dolor i llavors no creen el reflex defecatori i l'ha molt liau. Llavors, aquí, sobretot és això, o sigui, l'esport mal executat, l'esport s'ha de fer, l'esport és salut, però ben executat. I sobretot el que més carrega i destrueix el sòl pelvià són les gestions de pressions intracavitàries. Aquests abdominals en excés o en defecte, perquè tan dolent és tenir una panxa de cervesa com tenir una tauleta de xocolata mal gestionada. O sigui, ni una cosa ni una altra, perquè tant pot ser pressiva una persona molt, molt, molt atlètica amb una panxa i uns abdominals molt hipertònics com una panxa que sigui completament incompetent, no?
0: La pressió intraabdominal pot ser exactament el mateix. Vull dir, recordo que en una conversa amb la Mireia ella em deia, normalment les dones tenen més forats per on pot sortir i aleshores es provoquen...
1: Els fistoceles, els rectoceles, clar.
0: Però en el cas dels homes no en tenim tant forats i aleshores acaben apareixent hèrnies inguinals perquè hi ha un excés d'olla per on ha de sortir.
1: Fixa't que, clar, la diferència entre la dona, que passa que hi ha més forats en el perineu, tenim l'uretra, tenen la vagina, tenen el recte. Per això prolapsen més, cau l'uretra. En l'home, què passa? On tenim les vàlvules d'escape de la cassola, que els dic jo? A nivell de les hèrnies inguinals, a nivell dels canals inguinals, per això ens herniem més, els homes, i a nivell de pressió. Com no tenim només el recte, què passa? Que llavors, quan tenim molta pressió, la pròstata, la bufeta i l'uretra queda completament com envasada al buit. Quan tu envases el buit al pernil, què passa? Quan te'l treus, està tot allà com enganxat, que no te'l pots menjar. L'has de deixar mitja hora perquè s'oxigeni. Això és el que hauríem de fer amb les pelvis masculina. Oxigenar-les, obrir-les, alliberar-les de les pressions perquè no es facin malbé les vísceres i no apareguin els dolors.
2: Clar, això amb panxes així, tipus tableta, pot passar, però també amb panxes de menjar en excés, també, tant una cosa com l'altra.
1: Exacte.
2: Dit,
1: Per això ha d'haver una bona gestió de pressions intracavitàries, que es diu.
2: Per exemple, la respiració així és conscient d'inflar la panxa, perquè a vegades molta gent, bueno, moltes persones, molts homes sobretot, anem amb la panxa així encongida que no ens donem ni compte perquè ens havien dit amaga aquesta panxa,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte.
2: Doncs clar, això...
1: Això ja està generant pressió a baix.
2: No, però ja està generant pressió. Sí. Sí, sí. I respirar diafragmàticament, omplint-lo, fent la panxa rodona, almenys, i això ja és una manera, no?
1: Totalment. El més important és que el cos sigui lliure. Jo sempre dic als pacients, és que a mi no m'agrada anar al gimnàs. No. Diu, bueno, no facis abdominals, vés-te a ballar. Jo sempre dic, vés-te a ballar salsa. Si no hi ha millor esport pel periné que ballar salsa, moure la pelvis. O sigui, jo aquests homes que a vegades venen por, és que els hi han ficat un pal pel cul, semblen rectes allà com si fos una espasa. No, vés-te a ballar, moure-te-la, deixa't anar. Deixa el cos lliure.
0: La importància del ball.
1: El ball.
0: No ens cansarem
1: jo els hi dic com a teràpia, vés, apunta't a un curs tipus? De salsa? O de swing?
0: O de swing.
1: O de swing.
0: Vaya,
1: mou-te.
2: De swing, de swing, que vinguin a l'escola.
0: Sí, a l'escola de swing.
1: Ah, mira, no ho sabia, veus?
0: Sí, sí.
1: Ho he dit per dir-ho, eh?
0: Sí,
1: ah, sí? Ostres, mira,
0: sí,
1: propaganda.
2: Sí. Que facin, que moguin amb swing la cadera.
1: Totalment.
2: Que facin el swing.
1: El millor esport. El millor esport.
0: Ja s'està sentint de fons la cançó que ens indica que estem a la recta final del programa, com sempre, passa volant. I amb aquesta cançó de fons, que és Man in the Mirror, de Michael Jackson, m'agradaria deixar un recordatori. El canvi comença amb nosaltres. Men in the Mirror està dient, doncs, mireu-vos al mirall, no? No només la cara, sinó tot. I no solament mirar, sinó també escoltar, perquè avui hem après que cuidar el sol pel dia és cuidar-se d'un mateix. David, gràcies, ha estat un plaer tenir-te aquí. Fisio Blanes és a Blanes i David és accessible per Instagram com @fisioblanes. Si teniu qualsevol dubte, una consulta o senzillament voleu parlar més, jo crec que allà el trobareu.
1: Cap problema, el que vulgui.
0: I abans de deixar-vos amb la música, us vull tornar a fer una pregunta amb la qual hem començat. Saps on tens el sol pel dia i per què serveix? Segurament ara ha canviat.
2: Ara una mica més, sí.
1: Ara
0: segurament tots allà. I
2: darrere dels
1: testicles. Has
2: aixecat allà.
1: Exacte, no tots amb el mirall, mirant del contrabando.
0: Moltíssimes gràcies, David.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: Bon dia.
1: Gràcies.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
2: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintes i Sergio Sánchez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat fins a 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra ja supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. A més, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud al sector entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda i impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins l'any 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees en 25 municipis. Les actuacions del control poblacional permetran reduir les poblacions de senglar i intensificar el pla de vigilància de fauna salvatge vigent, invertint esforços en la presa de mostres per un millor monitoratge i seguiment de l'evolució de la prevalença de la malaltia la fauna cinegètica de la zona. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit perquè a hores d'ara tallada la carretera T734 a Marçà a causa d'un accident i també hi ha dos carrils tallats a l'AP7 a Vilobí-d'Onyà en sentit Barcelona, en aquest cas també per un altre accident. I els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí Saif Abu Keshek també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. Obrim plana ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial, que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i aquesta es troba sota secret d'actuacions. I un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la B-5301 al Brull, a Osona. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida en guany a les carreteres catalanes. I d'aquestes 15 són motoristes. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna. A partir de les 9, els blaugranes poden ser campions de Lliga aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix guanyar l'Espanyol en la seva visita a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a En joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Aquí arrenca En joc. Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ignasi.
2: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. Primera oportunitat de títol de Lliga pel Barça.
3: Els blaugrana poden ser campions de Lliga ja aquesta jornada si guanyen el seu partit contra Osasuna. Serà avui a partir de les 9 del vespre i demà l'Espanyol aconsegueix puntuar contra el Real Madrid.
2: Més futbol. L'AEM perd la categoria.
3: Les lleidatanes han perdut i han vist com els rivals de la classificació guanyaven i això ha fet que acabin perdent la categoria i baixin a la segona federació. El descens, a més, implica també el descens de la MB, que baixarà ara a tercera federació. El Barça B s'ha proclamat campió de segona federació i l'Europa ja feia setmanes que havia descendit també a segona federació.
2: També en futbol, el Nàstic s'aferra a la categoria.
3: Ha aconseguit guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. Demà el Sabadell buscarà un triomf per continuar liderant la classificació i l'Europa, amb la victòria d'ahir, es referma en places de play-off.
2: I en hoquei patins, l'Alpicat seguirà a hoquei Lliga Iberdrola.
3: Tot i perdre contra el Vigues per 3-1, els dos punts de marge sobre les Rozas han estat suficients per mantenir la categoria, ja que el conjunt madrileny ha perdut amb el Vilassana per 0-3. El conjunt català acaba sense descendir, per tant, no hi haurà cap català que perdi la categoria i la propera temporada, per tant, hi haurà un català més.
2: Són les 8:05, marxem de ronda. Actualitzar marcadors aquesta hora dissabte 2 de maig de 2026. Alguns partits en joc. A partir de les 9 estarem pendents del partit del Barça al Sadar, al camp de l'Osasuna. Si guanya el Barça, demà ja podria ser campió de Lliga. Tenim 11 del conjunt de Hansi Flick.
3: Sí, aquest és l'11 pel que aposta Hansi Flick davant d'Osasuna. Joan García a la porteria, Cancelo, Cubarsí, Gavi, Pedri, Lewandowski, Fermín, Gerard Martín, Rooney, Olmo i Eric.
2: Doncs aquests són els 11 jugadors escollits per Hansi Flick per aquest importantíssim partit al camp de l'Osasuna. A tot això, més futbol, segona federació masculina, grup tercer, última jornada, partit ja intranscendent per l'Espanyol B.
3: Sí, de moment no hi ha gols en aquest partit. S'enfronta a l'Atlético Baleares a minut 78 ja de partit i aquest 0-0 al marcador.
2: I més futbol. El Lliga Elit, 28a jornada, estaven pendents d'un parell de partits que encara s'estaven jugant.
3: Sí, teníem el duel entre el Castelldefels i el Sant Mauro. Ha començat a 2:45 de la tarda aquest partit. De moment està guanyant el Sant Mauro per 0-2. I un altre partit que tenim en joc és el duel entre el Sant Joan Atlètic Montcada i el Vilafranca. Està guanyant el Vilafranca per 0-1.
2: I pel que fa al bàsquet, Lliga ACB, 29a jornada, el bàsquet Girona, que rebia el Saragossa des de 6:45 de la tarda. Girona FM, amb Marc Tresserres, bona tarda.
4: Bona tarda, companys. Doncs bé, ara el partit una mica complicat. El Girona segueix guanyant, va de 13. Tot i així, ha arribat a tenir un avantatge de 30 punts a mitjans del segon quart, amb una excel·lent primera part ofensiva, on l'equip ha ratllat la perfecció, sobretot des de la llarga distància, 12 triples, pràcticament sense errors, i això li ha permès tenir aquest avantatge tan ampli que ha anat perdent, però progressivament amb el pas dels minuts. El Saragossa ha seguit batallant, fins i tot s'ha arribat a col·locar 10 en més d'una ocasió, i ara mateix, a 5:49 pel final, el Girona ha de tancar el partit a través de la defensa, 81-68 per ara.
2: Doncs de moment el partit força controlat, però encara no tancat per part del bàsquet Girona. Tot això hauria d'haver acabat el partit de la penya, però estan havent-hi molts problemes.
3: Sí, de fet ja ha començat tard aquest partit davant de l'Unicaja per problemes al marcador. Han intentat solucionar-ho, ha arrencat el partit, però el partit ara mateix està aturat amb el marcador de 53-33. Veurem si es pot continuar jugant, perquè ja ho diem, molts problemes amb l'electrònic.
2: Doncs així estan les coses. A partir de les 9 al Lleida visita la pista del Burgos. I no deixem el bàsquet, perquè la play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa avui juga el partit d'anada dels quarts de final per Lima Horta.
3: Sí, un Lima Horta que s'enfronta en aquests quarts de final, en aquesta anada, a l'Unicaja Mijas. De moment està guanyant el Lima Horta 51-45 quan ja ha finalitzat el tercer període.
2: I avui també passem pel futbol americà, i és que s'està disputant l'Spanish Bowl a Badalona, i els Badalona Dracs s'enfronten als Black Demons. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc, bona tarda.
5: Bona tarda. L'Estadi Municipal de Badalona, momentàniament victòria de l'equip madrileny, LG OLED Las Rozas, que va guanyant per 21-7 al marcador. Molt bon partit dels madrilenys, els Dracs, que hauran de remuntar al segon temps.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.

0: minuts amb els de l'Enjoc els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de futbol i és que tenim diverses cites. Per exemple, la primera masculina, 34a jornada, on el Barça avui pot donar un cop de sobre la taula, ja gairebé definitiu, per guanyar la Lliga.
1: Sí, de fet, el Barça jugarà a partir de les 9 del vespre al camp de l'Osasuna. Veurem si aconsegueix la victòria, però si el Barça aconsegueix la victòria, demà podria ser ja campió de Lliga, depèn el que faci un altre equip català. L'Espanyol, a partir de les 9 del vespre, rep la visita del Real Madrid. Si l'Espanyol aconsegueix puntuar, és a dir, un empat o una victòria, doncs li donaria ja directament el títol al Barça en aquesta jornada. Una jornada en què el Girona va jugar divendres i va perdre davant de la Mallorca per 0-1.
0: Doncs el Barça a partir de les 9, que juga al Sadar, a Pamplona, buscant una victòria per posar ja tota la pressió del món al Real Madrid, que demà, com ens deia l'Anna, visita el camp de l'Espanyol. Això sí, el tècnic Hansi Flick deia a la roda de premsa prèvia al partit que només vol centrar-se en el partit que juguen els seus homes.
2: Només tenim aquest partit al cap. Volem guanyar. Juguem contra un equip amb molta experiència a la seva plantilla. Serà complicat, també pel gran ambient que hi ha a l'estadi. Per nosaltres serà important jugar al mateix nivell que en el partit a Getafe, on vam defensar bé com a equip i ofensivament vam aprofitar els espais que ens van deixar. Espero un partit similar, així que ens centrem només en el nostre partit i no vull parlar d'altres que hagin de venir.
0: Doncs el Barça que ha de fer, de moment, primer la feina aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Per cert, tot el dia ha estat plovent. Veurem com estarà la gespa del Sadar de cara a aquest partit. Un Barça que, passi el que passi avui, demà mirarà de retruc el que faci l'Espanyol davant del Real Madrid. Un Espanyol absolutament necessitat de punts. Continua sense guanyar en tot de l'any. Ara és 12 amb 39 punts i de moment estaria 5 per sobre del descens. Però ahir el Mallorca va guanyar davant del Girona, per tant atrapa els gironins i queda a només un punt de l'Espanyol i tot s'està estrenyent en aquesta zona baixa. Manolo González ha parlat aquesta tarda en la roda de premsa prèvia al partit, en la visita de l'equip blanc, i diu això sobre el partit de demà.
3: Bueno, el vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot pues, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és potser el dia millor perquè vingui al Madrid també, com el partit de demà, que és el dia ideal, potser. El que hem parlat a dins és mirar cap endavant, ja no mirar cap enrere, que no té cap tipus de sentit, i mirar cap endavant els 5 partits que queden, començant per demà, i per demà sortir a morir i fent un partit molt, molt intel·ligent, tot que penso demà. D'estar molt ben col·locat, saber quan hem de pressionar, saber quan no, i sobretot no deixar córrer el Madrid perquè sabem que allà són letals.
0: I, evidentment, a Manolo González també se li ha preguntat per aquesta possibilitat de donar-li demà la Lliga al Barça. Insistim, si avui el Barça guanya a Pamplona i demà l'Espanyol puntua davant del Real Madrid, encara que sigui un empat, la Lliga serà blaugrana. Això és el que deia Manolo.
3: Sí, la verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
0: Doncs això deia Manolo González. I a tot això, ahir el Girona es va complicar i molt la vida amb aquesta derrota 0-1 davant del Mallorca, un dels rivals directes. De fet, el conjunt balear atrapa la classificació als gironins, empatats amb 38 punts i per gol average, de moment, el Mallorca estaria per sobre. Un Girona ara, de moment, té 4 punts de marge respecte al descens, que marca el Sevilla, però el Sevilla encara ha de jugar el seu partit, el de dilluns. Per tant, es pot complicar i molt la situació per al conjunt gironí. Girona FM, a Pau Villafanyem.
4: El Girona perd contra el Mallorca i es segueix complicant la vida. El conjunt gironí ensopega de nou davant una oportunitat de fer un pas de gegant cap a la permanència. Un solitari gol de Samu Costa al final de la primera meitat, aprofitant una errada defensiva greu, va ser suficient per tombar un Girona que va tenir ocasions però va tornar a faltar l'efectivitat de cares a porteria. A la segona meitat el guió va canviar però no va ser suficient. Michel Sánchez, al finalitzar el partit, es mostrava convençut que poden donar-li la volta a la situació.
5: Hem merescut més, però futbol has de tenir a cert i avui no l'hem tingut. Hem de mirar el següent i ja està. Toca
6: aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades. És difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
4: Un Girona que segueix depenent d'ell mateix, però que estarà a l'espera del que facin els rivals per veure la distància amb el descens, amb quatre finals que tindrà encara per davant.
7: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
0: Un quart de nou del vespre. De seguida parlem de la Champions femenina, que demà el Barça rep el Bayern de Múnich. Però abans, última hora, Anna, hi ha novetats des de Badalona.
1: Sí, ja ho deien, que feia estona que estava el partit entre l'Assis de Joventut i l'Unicaja aturat per problemes de l'electrònic. Doncs finalment s'ha hagut de suspendre aquest partit perquè sembla que no ho han pogut solucionar. El marcador era de 53 a 33 favorable a la penya, però com diem, s'ha hagut de suspendre aquest partit perquè no han pogut arreglar doncs, el marcador.
0: Doncs s'haurà de fixar una data per disputar la segona part, perquè la suspensió ha arribat al temps de descans. I com dèiem, demà partides al Camp Nou, semifinals, tornada al Barça buscant la final.
1: El Barça necessita la victòria perquè va acabar empatant a un davant del Bayern de Múnich a l'anada. Per tant, demà espera una d'aquelles tardes importants al Camp Nou. A partir de 4:45 de la tarda, aquest Barça-Bayern de Múnich a la final ja espera l'Olympique de Lió. Ha guanyat a l'Arsenal. Recordem que havia perdut a l'anada 2-1. Avui ha guanyat 3-1. Per tant, remunta al conjunt francès i, per tant, ja està a la final classificat. Serà el 23 de maig a Oslo, aquesta final, on el Barça espera classificar-se demà.
0: Doncs al minut 86 ha arribat el gol de la victòria de l'Olympique de Lió, que recordem, entrena Jonathan Giraldes, l'ex de Barça. Per tant, han eliminat a les campiones, l'Arsenal de Mariona Caldentei, que recordem l'any passat van guanyar la final al Barça. I el Barça que buscarà aquesta victòria demà al Camp Nou, amb un Camp Nou que segur estarà ple de gom a gom, davant del Bayern de Múnich, buscant la setena semifinal, la setena final de Champions, volem dir, i sisena de consecutiva. Avui, en roda de premsa prèvia del partit, hem escoltat a la jugadora portuguesa del Barça, Quica Nazaret.
8: Jo crec que l'últim partit el Bayern va jugar molt bé, han sigut molt intel·ligents, han tancat el partit per dins, que és com a nosaltres també ens agrada jugar, però sabem llegir el partit també i sabem fer les coses bé i creiem que el Bayern pues, intentarà fer el mateix, que és tancar per dins, i nosaltres tenim els nostres secrets i intentarem fer el millor que podem. Ens esperem un partit amb molta qualitat, amb molt competitiu, però és això, i crec que hem de pensar a nosaltres i en el que hem fet tota la temporada i canviar una cosa o altra de cara a l'últim partit i això.
0: Doncs aquí Quica Nazaret amb un català espectacular. I també ha parlat en roda de premsa Pere Romeu, que ha confirmat, per cert, que Aitana Bonmatí entra a la convocatòria. Veurem si ja té uns minuts o no la jugadora de Sant Pere de Ribes, i ha valorat així aquest partit de demà davant del Bayern.
9: No estic al cap del seu entrenador ni he estat present en les seves sessions prepartit. Però tot indica que el seu plantejament anirà una mica alineat amb el que ja ens van fer el partit d'anada, a l'Allianz, al seu camp, amb la seva gent. A diferència que nosaltres ja hem viscut el partit i ja hem sabut quines coses havíem de fer millor, quines coses havíem de corregir. Les hem entrenat durant la setmana. Estic 100% convençut que demà farem un gran partit i tindrem més eines per atacar el bloc baix que ens va plantejar el Bayern en el partit d'anada, que els hi va funcionar bé i que imagino que demà repetiran aquí al Camp Nou. Nosaltres demà estem a una nova oportunitat per classificar-nos per la final de la Champions. Això és increïblement espectacular. No, evidentment no diré que és un èxit, perquè llavors tots direu no, si demà no guanyem, tal, tu dius que és un èxit arribar a les semifinals. No, no estic dient això. Estic dient que té molt mèrit el que s'ha fet i que si demà l'equip està molt a prop de tornar a classificar-se per la final de la Champions, tindrà molt, molt, molt, molt mèrit, i jo creieu-me que ho analitzo veient d'on venim i tot el que portem fent, crec que s'estan fent les coses superbé i s'han de gaudir d'aquestes coses.
0: 8:19 minuts. Evidentment, com que el Barça juga a Champions, no juga el seu partit de la jornada 27 aquest cap de setmana. Ja ho han fet, i de fet, amb sengles derrotes, Badalona i Espanyol.
1: Sí, han perdut els dos equips. L'Espanyol ha caigut al camp de la Lama per 3-1. Això va ser ahir. I avui ha jugat el Badalona Women i ha perdut 0-1 davant l'Atlètic Club. Com deies, el Barça tenia que jugar el seu partit endavant del Llevant. Aquest Barça-Llevant s'haurà de jugar al 6 de maig a 6:45 de la tarda. Recordem, Espanyol i Badalona avui menjar salvats i el Barça, doncs, campió.
0: Doncs el Badalona, que ha caigut avui davant de l'Atlètic Club en un partit, podríem dir, intranscendent. Ràdio Ciutat de Badalona, Joan Garcia.
10: El Badalona Women confirma la seva tercera derrota consecutiva a la Lliga després de no poder superar l'Atlètic Club de Bilbao. Amb un club basc, després d'un gol d'Azcon al minut 35, ha anat per davant durant tot el partit i tan sols ha aconseguit el Badalona Women dominar els últims 10 minuts en els que Estefania Benini ha tingut una ocasió claríssima que a punt ha estat de significar l'empat. Tot i així, en general, qui ha estat dominador ha estat l'Atlètic de Bilbao. Potser per això la millor jugadora del partit en clau badalonina ha estat Carla Abdón, la portera que, de fet, s'ha emportat l'MVP. Escoltem les seves sensacions després del partit.
11: El primer minuto nos ha costado bastante entrar. Sí que luego en la segunda parte hemos empezado mejor, tocando mejor el balón, filtrando dentro algo mejor, pero lo mismo, se nos vuelve a escapar.
10: Amb un Badalona Women que ja té la salvació a la butxaca i a la que només li queden 3 partits de Lliga. La setmana que ve, derbi català contra l'Espanyol.
0: Un Espanyol que, com dèiem, ahir va perdre al camp de la Lama. El pitjor de la derrota, intranscendent, és la lesió greu d'Anna Torrodà, que haurà de passar pel quiròfan. La jugadora que s'ha confirmat avui que pateix un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. Serà operada la setmana vinent, per tant, molts ànims, molta força per l'Anna Torrodà. I, com dèiem, derrota 3-1 al camp de l'Alamà, que valoraven així, amb molta autocrítica, la jugadora Cristina Baudet i l'entrenadora Sara Monforte.
12: Creo que hemos salido relajadas, sabíamos que era un partido muy complicado, teníamos que tener dos cosas claras, la presión tras pérdida, porque ellas nada más recibían el balón, jugaban el largo, y las vigilancias. Creo que ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho, y eso ha sido lo que nos ha perjudicado, sobre todo al principio de la primera y segunda parte.
13: Nosotros no tenemos excusa. Estic gaire enfadada, o sea, molt enfadada. Sabíem perfectament a què jugava la Lama, no hem estat bé ni a nivell defensiu, ni a vigilància de presentes pèrdua, ni hem estat de cara a la porta, perquè crec que en 4 ocasions, però tampoc hem acabat de patrilejar-les. Llavors marxo desaguda, perquè crec que, bueno, d'aquí a final de temporada tenim que buscar la manera de motivar-nos. No podem deixar-nos portar, i sabreu sobretot pues, per l'escut que defensem, que crec que avui no ho hem fet com tocava, i des d'aquí us donaré una mica perdó a l'afició, perquè a mi m'agrada que el meu equip defensi aquests colors com es mereix.
0: Vinga, i baixem una categoria, parlem de la Primera Federació Femenina. Ha acabat avui, aquesta tarda, amb jornada unificada, amb l'alegria de la títol de Lliga aconseguit pel Barça B, però amb la decepció del descens de l'AEM, que acompanya l'Europa en aquest descens de Segona Federació.
1: Sí, hi ha 3 equips catalans en aquesta categoria. Europa i AEM acaben baixant a Segona Federació, i el Barça B, que acaba proclamant-se campió. I això que avui el Barça B doncs, no ha passat de l'empat a 2 amb l'Alba Fundación. L'Europa ha guanyat 2-0 davant del Betis, i qui ha perdut ha estat l'AEM davant del València per 4-2. Això de retruc fa que l'AEM B, després ho explicarem, doncs, perdi també la categoria i baixi a Tercera Federació.
0: Uns 13 temporades seguides portava l'AEM a Primera Federació Femenina, la segona màxima categoria estatal del futbol femení, després de fer un històric tercer lloc l'any passat i fer play-off ja 2 temporades seguides. Doncs avui ha baixat de manera sorprenent. A la transmissió que feien els companys de Lleida en Joc a la web de Segre, el tècnic Rubén López estava absolutament destrossat.
14: Jo enfonsat i... I l'equip també. És, bueno, no és injust, al final és esport, no hem nascut guanyar avui. I, bueno, malauradament els altres resultats tampoc ens han acompanyat, no hem tingut ni una miqueta de sort. I, bueno, al final tothom ho ha vist, hem baixat. És que no em surt una altra cosa que que agrair a les jugadores el seu esforç aquests mesos, però no ha sigut suficient. Jo, per la meva part, també demanar disculpes i poc més. Bueno, al final portava una dinàmica molt bona. Avui, després d'empatar un, al minut 47, era optimista. La segona part no hem estat bé, no hem estat encertades. Tot el que escoltàvem no era positiu i tampoc ajudava. I bueno, no ha pogut ser. Ho hem intentat, de veritat, amb totes les nostres forces. Que ningú dubti que ho hem intentat fins a l'últim segon. Esperant també un miracle a Tenerife, que no ha arribat. I ja està. És que no puc dir gaire cosa més. Al final, el compromís meu amb l'AM, des de que ha arribat, des dels anys, ha sigut molt gran. Les jugadores també. Tenen un increïble sentiment per l'AM. I estan destrossades, perquè al final no és individualment, perquè segurament són grans jugadores totes i totes tindran l'oportunitat d'estar a la categoria o d'estar a bons equips o seguir a l'AM. Però és veritat que som molt de l'AM tothom i ara mateix ho sentim molt per l'AM. No? El personal queda un segon pla.
0: Doncs molts ànims a la família de l'AM. Déu-n'hi-do, la temporada pel que fa al futbol lleidatà, amb descensos dels equips masculins del Lleida, de l'Atlètic Lleida i ara també de l'AM. I a tot això, l'Europa s'acomiada de la Lliga i de la categoria amb una victòria 2-0 balsàmica sobre el Betis. Així la valora l'entrenadora Nani Aces.
15: Una primera part, jo crec que una mica més tímides, o tímids els dos equips inclús. Segona part, jo crec que l'Europa ha deixat molt clar que avui no els volia deixar anar, que volia acabar bé la temporada i que, a més, no només això, volia acabar en diferència de dos per passar el Betis. Bueno, això, l'orgull que han tret fins al darrer moment, avui no era un partit fàcil, al final estem descendides, això fa mal i portem setmanes intentant treballar la part emocional, i avui l'equip jo crec que s'ha deixat veure una mica el que volíem fer. Al final, acabar millor que la primera volta, era un equip que a l'anada ens va guanyar 3-1, ens va guanyar molt bé, i avui jo crec que ha deixat molt clar l'equip que volia estar per sobre. L'afició és una cosa que tenim aquí a l'Europa, és marca de la casa, les jugadores estan molt agraïdes, i al final és una cosa que volen conservar, tot i baixar de categoria, i al final era el mínim que podíem fer avui, agrair a la gent que ha estat amb nosaltres tot l'any, i sobretot intentar que ens acompanyin també l'any que ve, que és quan de veritat tornarem a
0: necessitar la gent. I tot això, el pròxim divendres a 6:15 a Vilanova, final de la Copa Catalunya, precisament entre Europa i AM, els dos equips que han perdut la categoria. Com dèiem de retruc, la MB, que estava a segona federació femenina i que s'havia salvat, acaba baixant perquè baixa el primer equip. Vinga, 3 minuts i més en joc.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
18: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93-792-3702.
19: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
16: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
20: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
21: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
20: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
21: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
20: Més que salut.
21: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
7: Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens havíem quedat doncs amb aquesta primera federació femenina, on avui s'ha consumat el descens de l'AEM, ja coneixíem de feia setmanes el de l'Europa, i avui també s'ha proclamat campió de Lliga, tot i que no pot pujar el Barça B. Qui aspira a jugar l'any que ve aquesta primera federació femenina és l'Ona Sant Adrià, el filial del Badalona Women, i de moment ha començat bé les semifinals.
1: Sí, aspira a ser el segon català, perquè és el que dèiem, només el Barça, l'Atlètic, doncs es manté en aquesta categoria. De moment ha començat bé, com deies, ha guanyat el Saragossa per 1-2 en aquesta anada de semifinals, i el partit de tornada serà com a local.
0: Doncs el diumenge vinent, a les 11, serà aquest partit de tornada. Si supera ronda, encara hauria de superar una segona eliminatòria, també a doble partit, per jugar a Primera Federació Femenina l'any vinent. Però avui, de moment, doncs gran victòria per 1-2 a Saragossa per començar a certificar o encarrilar, en certa manera, aquest accés a la gran final del play-off. Ara, fa uns minutets hem pogut parlar amb el tècnic de l'Ona Sant Adrià, en Miqui Uller, que ens valorava així aquest triomf.
3: L'equip ha respost de manera molt madura, amb molta experiència, i estic molt content. Potser la primera part doncs, hi ha hagut algunes situacions d'elles que podia haver fet alguna cosa i alguna situació de gol. Nosaltres també hem tingut diverses. La segona part hem començat una mica relaxades i ha arribat al seu gol. I a mi el que més m'agrada és com ha reaccionat l'equip, que reacciona amb un córner, després reacciona en diverses situacions d'àrea, i al final, 5 minuts, acabem de ficar el segon gol. Un equip que al final no deixen de ser joves, deixen de ser nenes petites, i l'escenari i tot, i el context, doncs, no han pogut amb elles, i això al final és el més important. A banda de que, evidentment vols guanyar i vols pujar i tot això, i aquestes aquí, crec que com han competit avui i com s'han pres tot això i tot el play-off ara mateix, és el que ens fa créixer. Falta tancar-ho a casa, que no serà gens fàcil.
0: Doncs de moment molt ben encarrilada aquesta eliminatòria per Ona Sant Adrià amb aquesta victòria a Saragossa, 1-2. I qui està intentant pujar, però en aquest cas una categoria per sota, a segona federació femenina, és el Barça C.
1: De moment ha començat doncs, aquesta promoció d'ascens a segona federació. Davant del Gijón, en aquest partit d'anada, el Barça C ha acabat empatant a 2.
7: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana, a Enjoc.
0: 8:33, vinga, parlem de la primera federació masculina. Grup segon, 35a jornada, on de moment està anant la cosa força bé, perquè ja tenim dues victòries catalanes al sac.
1: Sí, la del divendres per 0-1 de l'Europa al camp de l'Alcorcón, el manté a la zona de play-off de promoció de descens. El Nàstic ha aconseguit una important victòria davant de la Sevilla Atlètica aquesta tarda. Ha acabat guanyant 2-1 i això el fa que de moment surti de la zona de descens. I demà serà el torn del Sabadell, rebrà la visita del Múrcia a partir d'un quart de set de la tarda, doncs, per acabar-se d'aferrar en aquesta primera posició que li donaria doncs, l'ascens directe.
0: Doncs aquesta tarda el Nàstic ha aconseguit una victòria treballada, patida, a última hora davant del Sevilla Atlètic, davant del CUE, i ja ha descendit, però de moment li serveix, en espera del que facin demà tant el Tarazona com Juventud Torremolinos, doncs, per sortir de la zona de descens a la que havia caigut la setmana passada. Victòria treballadíssima, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: Bona nit des del nou estadi Costa Daurada. 3 punts molt valuosos que ha aconseguit el Nàstic de Tarragona, derrotat finalment 2-1 al Sevilla Atlètic. Amb aquest gol, minut 96, del capità Òscar Sanz, tot carregat d'èpica, amb el cap amb una vena. 4 punts li han posat al capità del Nàstic de Tarragona, però tot així ha rematat de cap un córner, una centrada de Jaume Jardí, i ha fet pujar el marcador al 2-1, que es convertia en resultat definitiu. Òscar Sant, bona nit.
6: Bona nit, Tere.
5: Un gol que ha semblat que el feies més amb el cor, amb tota la teva ànima, que d'una altra manera.
6: Sí, al final, cuando hay un balón parado y más en los últimos minutos, y pues al final es un gol que mete todo el estadio animando, es de todo el equipo, ahí bueno, pues hay que ir con todo, y pues mira, me he tenido suerte, y bueno, la celebración ha sido un poco eso, ¿no? Que es un gol que hemos empujado todos y bueno, lo hemos podido sacar adelante.
5: No sé si us ha ajudat aquesta celebració o la manera en què s'ha guanyat alliberar tota la tensió que portàveu acumulada per aquesta zona, per aquest moment perillós que igual Nasty.
6: Sí, al final, pues lógicamente está siendo un año duro y pues las semanas pues son difíciles, pero bueno, es la situación que estamos ahora, hay que tirar para adelante, quedan 3 finales, desde ya pensando en Tarazona y bueno, con la mentalidad pues de sacar todos los partidos y semana a semana.
5: Com es preveu aquest partit a Tarazona, on el Nàstic no ha guanyat encara mai? Serà una altra lluita aferrissada, de cosa de dos, perquè entre aquests dos equips està també la lluita per la permanencia.
6: Totalmente. Aparte de una final, pues es un rival directo y pues ahí hay que jugar con guerreros, ya lo sabemos, y sacarlo sí o sí, como esta semana. Y desde, ya te digo, ya el equipo ya está pensando en Tarazona y vamos a ganar ahí.
5: Deia Pablo Alfaro que demà seràs la fotografia de portada de tots els diaris, de les pàgines web, per tota la heroïcitat que representava aquesta victòria, que no sé si és una mica una metàfora del que està vivint el Nàstic de Tarragona, que ho intenta, que li costa, però que al final ho aconsegueix.
6: Bueno, sí, la verdad que este año nos está costando, se nos ha dado, bueno, situaciones complicadas y bueno, el reflejo de los últimos partidos que lo hemos sacado en el último minuto, pues bueno, al final hay que luchar hasta el final y creer, y al final pues bueno, hemos tenido el premio, unos 3 puntos muy importantes y que nos sirven también para coger fuerza, ánimo y sin relajarse ir a por la siguiente semana.
5: Gracias, Óscar.
6: A tú.
5: Doncs l'Òscar Sanz, que s'emporta els 4 punts del cap, de la ferida al cap, i els 3 punts que ha significat aquesta victòria davant del Sevilla Atlètic. El Nàstic s'avançava en el marcador, el minut 42, gol en pròpia d'un defensa del Sevilla Atlètic. Als 4 minuts de la represa era el Sevilla Atlètic que empatava el partit, i el Nàstic ha pogut vèncer al final, com dèiem, en temps de descompte al minut 90. Amb 6.390 persones avui al nou estadi Costa Daurada, l'equip tarragoní ha aconseguit sumar 43 punts a la classificació, dormirà en zona de salvació a l'espera del que facin demà el Juventud Torremolinos i el Tarazona en els seus respectius partits. La pròxima cita serà diumenge vinent a les 4 de la tarda al camp del Tarazona. És tot des del nou estadi. Bona nit.
0: Bona nit, Tere, gràcies. Bona victòria de Nàstic. Bona victòria ahir de l'Europa al Corcón, 0-1, treballadíssima, amb un gol de Jordi Cano, qui si no, 19 dianes ja del Pichichi escapulat, per situar el conjunt de la Vila de Gràcia a la 4ª plaça. De moment avança el Villarreal B en espera del que facin demà els groguets davant de l'Hèrcules. Una victòria que valorava i molt, perquè va haver de patir molt a la segona meitat el conjunt escapulat, el seu tècnic, Adai Benítez.
22: No puc amagar la felicitat que tinc, perquè vinc al camp de... Pues per mi, d'un dels millors equips de la categoria, d'un dels grans, que quan comença la temporada dius aquest equip, si no estan els tres primers, serà per coses extradeportives, o però futbol té això, futbol al final, el més maco del futbol és que vens aquí, jugues contra un

0: entra tot tipus de futbol i no hi ha una altra, no hi ha una altra manera. Crec que també ha de joc ofensiu, no amb la finalització, el Compton ha fet un partit extraordinari i pues, per això em fa més feliç encara.
1: I a veure si completem demà aquesta jornada perfecta dels catalans de Primera Federació Masculina amb una victòria del Sabadell davant del Múrcia. Un quart de set, un partit en què el Sabadell defensa el lideratge, ha recuperat la setmana passada, té 2 punts més que l'Eldense i 3 més que l'Atlético Madrileño. Si demà guanyés el conjunt arlequinat, estaria a 3 partits d'aconseguir el títol i l'ascens directe a segona divisió. Ferran Costa, tècnic arlequinat, diu això.
2: Estem, com tu dius, entrant al mes de maig. Mirem enrere, mirem totes les coses que ja hem aconseguit aquesta temporada, que les hem viscut, que les hem hagut de lluitar molt, que quedaran i passen a formar part de la història d'aquest meravellós club, i no ens pesa res. El dia a dia és boníssim, ens ho passem molt bé, ens agrada estar junts, treballem com a cabrons, i és el moment de la temporada, et diria, on més energia tenim, perquè ens ho estem passant molt bé, estem gaudint molt del que fem, ho sentim molt, estem en el millor lloc possible per viure el que estem visquent.
3: En joc, amb Ignasi Trapet.
1: I a les 8 i 40 minuts parlem de segona federació masculina, grup tercer, última jornada. Avui ja s'ha avançat un partit que no tenia cap transcendència classificatòria.
4: Era el duel entre l'Espanyol B i l'Atlètic Balears. El partit semblava que acabaria amb l'empat a 0 al marcador, però finalment l'Atlètic Balears ha aconseguit marcar i, per tant, doncs l'Espanyol B, que no ha pogut puntuar en aquesta última jornada, ha perdut 0-1.
1: Acabarà sí o sí desè, amb 44 punts, perquè ja no hi ha possibilitat que cap equip el superi, i el gruix de la jornada juga demà amb coses importants en joc, perquè tenim equips catalans que aspiren a fer el play-off, com el Reus, com el Barça Atlètic, i també la salvació de l'Olot pendent. Aquests són els partits de demà diumenge, tots a les 12.
4: Exacte, a les 12 aquests partits, Olot-València-Mestalla, Andratx-Atlètic-Lleida, Castelló-B-Girona-B, Sant Andreu-Barbastre, Terrassa-Reus i Torrent-Barça-Atlètic.
1: Doncs el Sant Andreu, que celebrarà demà el Narcís a la davant del Barbastre, la consecució del títol aconseguit ara fa un parell de setmanes. També la gran notícia d'aquesta setmana, de que hi haurà gespa natural al Narcís Sala i, per tant, el Sant Andreu podrà continuar el seu estadi la pròxima temporada a Primera Federació Masculina, i per la tarda també hi haurà rua de celebració a partir de les 5 davant del Narcís Sala, i visita la parròquia Sant Andreu del Palomar i a la plaça Orfila, on serà el final de festa. Amb tot aquest context, i ja sense res en joc, això és el que diu un dels jugadors que pot tenir demà minuts, Raúl García Alejo.
5: Bueno, al final és l'últim partit de Lliga a casa, que normalment la gent està una mica més relaxada, però nosaltres intentarem treure la victòria a l'última casa, amb l'afició, i per una millor celebració després a plaça Orfila. La veritat que una bogeria, o sigui, això normalment no es viu, i és un orgull poder celebrar aquestes coses, i més amb el grup i l'equip que hem tingut aquest any.
1: Doncs el Sant Andreu demà, dia de festa grossa. Ah, també vol ser festa grossa demà a Reus. En aquest cas, el Reus visita el camp del Terrassa, que ja no es juga res. A les 12, un Reus, que ara mateix és 5è, amb 52 punts, per tant, en zona de play-off. Empatat amb el Barça Atlètic, que li podria arribar a treure aquesta posició, però també el Reus amb possibilitats de superar l'Alcoià si l'Alcoià perdés i ells guanyen el seu partit. En qualsevol cas, un Reus que busca sí o sí la victòria per aconseguir el play-off. I de la seva banda, el Terrassa, ja sense res en joc, es vol acomiadar de la seva afició. Això diu el tècnic agarenc Oriol Alsina.
6: Crec que he intentat mentalitzar, perquè evidentment va ser un cop dur de no poder jugar-se coses l'última jornada, però els futbolistes estan mentalitzats, ens queda un partit i que la temporada acaba quan haguem acabat aquest partit. I ara doncs, tenim 3 punts en joc que poden decidir, en aquest cas, 3 posicions a la classificació, perquè ja per allà barrejat el Girona, crec que l'Espanyol i el València, i ens juguem doncs, això, no? I al final et queda en el teu currículum, sobretot dels futbolistes, en quina posició han acabat, i volem acabar el millor possible doncs, a l'últim partit per donar una bona imatge. Sabem que el rival es juga moltíssim, que juga a play-off amb el Barça. Sabem que hi haurà molta gent, que la qual ens motiva encara més.
1: Doncs ben pendent d'aquest Terrassa-Reus estarà el Barça Atlètic, que juga al camp del Torrent, un equip ja de la zona baixa.

0: Doncs, sense possibilitats de salvació, ja va descendir ara fa unes setmanes i, per tant, el Barça Atlètic necessita sí o sí guanyar, o en aquest cas necessita fer millor resultat que el que faci el Reus al camp del Terrassa. Juliano Belletti, tècnic del filial blaugrana.
1: Hemos hecho lo que teníamos que hacer, estar 100% concentrados en trabajar bien la semana, trabajar bien el partido, defensivamente y ofensivamente, para tener confianza suficiente de ir ahí e intentar ganar. Se ha notado que el equipo ha estado bastante concentrado, la exigencia ha sido buena, siguen con la misma competitividad de otras semanas, es decir, sabemos lo que tiene que pasar fuera de nuestro partido para clasificarnos para los playoffs, pero ante todo esto, hacer lo que tenemos nosotros, que es intentar ganar el partido.
0: I un altre partit amb moltíssima transcendència per als equips catalans demà, també a les 12, Olot-València-Mestalla. Un Olot que ara mateix, de moment, estaria en zona de salvació, en plaça de salvació, en 39 punts, però també en 39, i el Castelló ve en plaça d'eliminatòria de permanència, i en 37, l'Ibiza-Illes Pitiuses. Si l'Olot guanya, no s'ha de preocupar de res, depèn de si mateix. Si no guanya, haurà de mirar aquests partits dels dos rivals directes per veure què passa, si acaba caient en play-out o fins i tot en descens directe. La bona notícia, com dèiem, que depenen de si mateix, i això ho valora molt el tècnic Roger Vidal, a banda del capità Pedro del Campo, doncs, que espera demà guanyar el partit.
2: És important saber que si tu treus el partit endavant et salves, no? L'objectiu de la permanència passa per aquesta setmana. Ens hauria agradat tancar-ho abans, però no ha pogut ser. I hem d'aconseguir la victòria a casa, que durant tot l'any hem estat molt, molt sòlids, molt fiables, i ja està, s'acaba fer números i tu fas 3 punts. Tot el que no sigui guanyar sí que et porta a fer números, i no, només tenim energia per pensar en el nostre partit i ja està.
3: Des de la Unió, des del grup, nosaltres som conscients que si ens ajudem, que si pensem més en el company que en nosaltres mateixos, sabem que la força d'aquest equip està en això i que en això som espectaculars. Per tant, durant tota la setmana crec que li hem de donar molta importància al company, crec que ens hem de cuidar molt i crec que hem de mantenir aquest bon vincle per això, no? Doncs perquè cadascú se senti còmode i se senti amb confiança i amb seguretat com per donar el millor d'ell mateix i ajudar que l'equip avanci en el partit.
4: En joc.
0: Vinga, 8:46, parlem de tercera divisió, grup 5è, penúltima jornada. Ja tenim el Manresa campió, us ho explicàvem el diumenge passat en aquest programa, però encara hi ha coses en joc tant a la part alta com a la part baixa. Aquests són els partits tots en jornada unificada.
5: Sí, precisament el campió, el Manresa, s'enfronta amb un dels equips de la part alta de la classificació, el Cornellà. Aquest Cornellà-Manresa, dos quarts del migdia, com la resta de partits amb aquesta jornada unificada, com deies. Vilanova, Can Vidalet, l'Escala, Lleida, Mollerussa, Fundació Esportiva Grama, Badalona, l'Hospitalet, Muntanyesa, Vic, Cerdanyola, Peralada, Vilassar de Mar, Tona i Sant Cristòfol, Europa B.
0: Doncs el Cornellà, que rep la visita del campió del Manresa, un Manresa que ja no juga res, però el Cornellà sí que juga, i molt, perquè ara mateix és la tercera de la classificació amb 56 punts, a un puntet del Badalona, que recordem, aquesta setmana ha fet fora Pedro Dolera, i té 2 de marge el Cornellà sobre l'Hospi, doncs, que el persegueix per intentar treure-li la posició. Recordem que en funció de la posició, el creuament, teòricament, per als play-offs, és més favorable. Per tant, el Cornellà, que vol derrotar el campió per continuar optant a la segona plaça. Això diu el seu tècnic, Ignasi Sanabra.
6: Es cierto que nos hemos quedado sin opciones al título. Felicitar al Manresa, creo que es merecedor del título. A partir de ahí, centrados en lo que debemos controlar, llegar bien al playoff. Lo primero es tener la mejor plaza, que te da una serie de ventajas, y ya por ello vamos. Creo que nosotros hemos tenido momentos muy buenos de juego, pero no hemos sido capaces de sostenerlo en el tiempo. Y luego no hemos sido capaces de superar las adversidades que a todos los equipos se les plantean durante el año. Prepararnos para un playoff que va a ser apasionante. Hemos de confiar en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestros futbolistas, en nuestro staff, porque estamos capacitados y sin ningún miedo vamos a por ello.
0: Doncs déu-n'hi-do la jornada, perquè si el Cornellà tercer rep el campió, el primer, doncs el Badalona segon rep el quart a l'Hospi. Un altre partidàs, a més serà el primer partit a la banqueta del Badalona de Mikel Aparren, que és el tècnic que ha estat escollit per substituir Pedro Dolera, que aquesta setmana, com dèiem, ha estat destituït. Precisament Mikel Aparren doncs valora el partit i aquest debut, i de la seva banda l'entrenador de l'OSPI, Sergio Juste, també fa una valoració al respecte.
4: El club es decide que sea yo el indicado y a partir de ahí lo que yo creo que emocionalmente el equipo estará en un momento en el que yo creo que tiene que asentarse. No hay varitas mágicas, lo que sí hay es un trabajo detrás del equipo anterior brutal. A veces no llegan los resultados, son situaciones que pueden darse, ya lo sabemos los que estamos en este mundo, pero bueno, a todo lo que se estaba haciendo al final es intentar buscar qué creemos que necesita el equipo, qué creemos que podemos aportar como cuerpo técnico, pero aquí la clave son los jugadores.
7: Bueno, pues amb moltes ganes, il·lusió i bueno, al final que tu dius, no? Fa setmanes pues, ho haguéssim firmat, està així amb aquesta situació ara mateix. I bueno, això el que t'acabo de dir, il·lusió, ganes i que sigui ja diumenge per intentar pues, treure aquests tres punts que ens donarien una mica aquesta il·lusió, aquesta força per intentar pues, treure la segona posició, però bueno, partit a partit, sempre dic el mateix, i primer Badalona i això.
0: Doncs partides Badalona-Òspic que podrem seguir demà a l'enjoc doncs, a través de la plataforma, la xarxa Més i de les televisions locals. I un partit ja intrascendent serà l'Escala Lleida, amb el Lleida ja descendit. És un dels equips que en aquest cas perd la categoria, però a la zona doncs, baixa. Recordem que Can Vidalet té 33 punts, Sant Cristóbal 34, Cerdanyola 30. Per tant, encara hi ha coses en joc. El Vic 29, com diem, en aquesta jornada encara poden passar moltes coses. Jordi Cortés, de cara a aquest penúltim partit de Lliga, encara ja descendits, diu que per respecte a la competició vol anar a competir.
8: L'equip està entrenant amb les mateixes ganes. Per sort, només són dues setmanes les que tenim per davant, no? I aquesta ja està quasi acabada. Perquè sí que és veritat que sempre és dur entrenar amb pocs objectius esportius a la vista, no? Però l'equip està tranquil, amb la consciència tranquil·la, per haver-ho donat tot i haver-ho vist tot dins del camp fins a l'últim dia, ja m'hauria sentit la consciència molt tranquil·la.
0: I a la Lliga Elit, jornada número 28, el Martinenc té el ascens a tocar. Aquests són els marcadors d'aquest dissabte.
5: Sí, tenim encara dos partits en joc ara mateix. Són el Sant Joan Atlètic Montcada Vilafranca. De moment, 1-1 el marcador en aquest duel. I també tenim en joc el Sant Feliuenc Valls. També 1-1 ara mateix aquest partit. Ja queda poquet perquè finalitzin. Els marcadors ja definitius. El Martinenc ha guanyat 1-0. El Sabadell B, l'Horta s'ha imposat a la Ciutat Cooperativa per 4-1. Empat a 1 entre l'Ètic Sant Just i Júpiter, i el Sant Mauro ha guanyat el Castelldefels fa res ben pocs minuts per 0-2 als Canyars.
0: Doncs a la Martinenc, gràcies a un gol solitari d'Àlex Otero, que guanya i que pràcticament té l'ascens a tocar en espera d'un recurs del partit de la setmana passada a la Pobla de Mafumet. Àlex Otero, què deia això?
9: Molt bon partit. L'equip ha fet un esforç avui brutal. Hem tret 3 punts. Portaria 0, així que molt content, ja s'ha vist. Sí, no, molt content, 3 punts, un gol personal, bueno, això sempre suma per l'equip, per mi personalment, i ja s'ha vist, res més.
0: I demà dos partits més.
5: Sí, a les 12 del migdia el Rubí Prat, i a la tarda a les 5 Manlleu Poble de Mafumet.
0: Futbol sala, s'està disputant la final a 8 de la Copa de la Reina a Móstoles. Ahir el Rubí, que va caure eliminat a quarts de final. Ràdio Rubí, Toni Bravo.
10: El resultat 0-5 no reflecteix el valor del que ha aconseguit l'equip, que ha competit en un escenari reservat als millors clubs de futbol sala estatal. Escoltem a l'entrenador rubinenc, l'esportiu Rubí femení, Jordi Archilla.
11: El premi era ser aquí, no? Jo crec que pel club i per nosaltres viure aquesta experiència i ser-hi era el premi que ens havíem d'emportar, i després doncs, intentar competir el màxim que puguem, no?
10: El partit va començar amb un ritme altíssim per part de l'Alcorcón, que va marcar el primer gol abans del minut 5, un cop dur, que va obligar les de Jordi Archilla a resistir des del primer instant. Tot i això, l'equip va aguantar durant bona part de la primera meitat, però la pressió constant, la qualitat individual de les madrilenyes van acabar trencant el partit. Al descans, el marcador ja era de 0-3, resultat que evidenciava la dificultat de sortir de la seva pressió i de generar ocasions. A la represa, l'esportiu Rubí femení va intentar alliberar-se una mica més, però l'Alcorcón va mantenir el domini, va ampliar el marcador fins al 0-5 final. Tot i la diferència, les jugadores de l'esportiu Rubí no van deixar d'intentar-ho en cap moment. L'actitud va ser impecable. L'escenari, el ritme, la dimensió del rival van pesar, però l'equip va competir amb dignitat fins al final.
11: Vaig dir que ho havien donat tot, que estava, no tenia res a dir negatiu. Ho havien donat tot, ho vam intentar, no vam baixar els braços en cap moment fins al final i amb això ens quedem, no? I després de sobretot que ens serveixi per aprendre aquests partits, no? Has d'aprendre aquests partits i sobretot valorar, no?, on estàvem i en què ens havíem guanyat estar aquí.
10: L'estada de 3 dies a Madrid també és part del valor de l'experiència. Viatge, entrenament, convivència, la sensació de formar part de la festa gran del futbol sala femení. El tècnic rubinenc reconeix que havia decepció per no haver pogut competir més, però a data d'avui, en perspectiva, el grup entén perfectament la magnitud del repte i el mèrit d'haver arribat fins a aquests vuitens de la Copa de la Reina.
0: I a la primera masculina, 28a jornada, un empat i una derrota per als catalans.
5: Sí, ahir l'Indústria Santa Coloma va perdre la pista del Palma per 5-0 i aquesta tarda el Barça s'ha enfrontat al Peníscola. Anava guanyant el Barça, anava dominant d'un gol, de dos fins i tot, però al final el Peníscola ha acabat empatant amb aquest 5-5.
0: Dos punts que fan que el Pozo Murcia atrapi el Barça a la classificació amb 66 punts i el divendres vinent al Palau Barça-Pozo Murcia, o sigui, partidàs. Així valora l'empat d'avui al tècnic Javi Rodríguez.
12: Bueno, creo que es un partido complicado, dadas las condiciones en las que llegábamos, de mucho cansancio, de no haber podido descansar bien. Sabíamos que iba a ser un partido que nos iba a costar muchísimo, sabíamos que si nos poníamos por delante teníamos mucho ganas en este partido de hoy. Se han puesto 0-1, se han puesto 1-2 al descanso, el portero de ellos ha estado sensacional, pero es que no me puedo, o sea, no puedo quitarle un ápice de lo orgulloso que estoy de este equipo, de cómo ha trabajado, de cómo ha peleado, de estar fundidos y que querían más.
0: Doncs, déu-n'hi-do, aquest divendres, aquest partit entre Barça i Pozo Murcia, empatats amb 66 punts pel lideratge de la Lliga regular. Indústries, de moment, està en zona de play-off, 8è amb 40 punts, un més que Val de Penyes, però això sí, amb dos partits més. Vinga, ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 ens hi posem amb el bàsquet, l'handbol, el waterpolo, molts esports, com sempre, aquí al joc.
13: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques la Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
14: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
15: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
16: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
15: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
16: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
15: Més que salut.
16: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
13: Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profunds del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Alguns centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per demanar l'alliberament per part d'Israel de dos membres de la Global Sumut Flotilla detinguts dijous passat. A més, també critiquen la complicitat de la Unió Europea i en reclamen la implicació per aconseguir la llibertat dels dos activistes que estan a més en vaga de fam en una presó israeliana i han denunciat tortures i maltractaments. D'altra banda, el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs anterior. Coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Més successos, un motorista també ha mort avui en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BB-5301 al Brull, a Osona. El conductor i únic ocupant de la moto, de 59 anys, era veí de Barcelona, mentre que dos dels tres ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, i d'aquestes 15 eren motoristes. En l'àmbit internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. En una declaració enviada a mitjans nord-americans, el portaveu del Pentagon, Sim Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada. I aquí a Catalunya, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins al 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees d'un total de 25 municipis. I tanquem amb els esports. El Barça juga des d'aquesta hora al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no ho fa al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades, cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'handbol, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és dissabte, a les 9, i això és l'Enjoc. Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, Ignasi.
2: Ja en joc el partit amb la primera oportunitat de títol pel Barça.
3: Sí, els blaugrana poden ser campions de Lliga ja aquesta jornada si guanyen el seu partit contra Osasuna, un duel que ha començat res fa 3 minuts i que de moment empat a 0 al marcador. I a més, aquesta victòria del Barça hauria d'anar sumada a que l'Espanyol demà aconsegueixi puntuar contra el Real Madrid. Això donaria ja el títol de Lliga al Barça.
2: A la primera federació femenina, males notícies perquè la EM perd la categoria.
3: Les lleidatanes han perdut i han vist com els rivals de la classificació guanyaven, i això ha fet que acabin perdent la categoria i baixin a segona federació. El descens, a més, implica també el descens de la EMB, que baixarà ara a tercera federació. El Barça bé s'ha proclamat campió de primera, i l'Europa ja feia setmanes que havia descendit també a segona federació.
2: Més futbol, però en aquest cas primera federació masculina, el Nàstic, que s'aferra a la salvació.
3: Ha aconseguit guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. Demà el Sabadell buscarà un triomf per continuar liderant la classificació i l'Europa. Amb la victòria d'ahir es referma en places de play-off pel títol.
2: I en hoquei patins, l'Alpicat seguirà a hoquei Lliga Iberdrola.
3: Tot i perdre contra el Vigas per 3-1, els dos punts de marge sobre les Roses han estat suficients per mantenir la categoria, ja que el conjunt madrileny ha perdut amb el Vila-sana per 0-3. El conjunt català acaba, cap conjunt català acaba descendit i, per tant, la propera temporada hi haurà un català més.
2: 9:05, marxem de ronda. Anem a repassar marcadors de partits que estan en joc ara mateix, començant pel partit del Sadar, on el Barça vol apropar-se una miqueta més al títol de Lliga.
3: Sí, de moment aquest partit ja ha començat. 4 minuts, 5 gairebé ja de partit, 0-0 al marcador. Si et sembla, repassem l'11 pel que ha apostat Hansi Flick per aquest partit. Joan García a la porteria, Cancelo, Cubarsí, Gavi, Pedri, Lewandowski, Fermín, Gerard Martín, Rooney, Olmo i Eric. Aquests són els 11 jugadors que estan jugant ara mateix al Sadar davant Osasuna.
2: A la Lliga Elite teníem pendents un parell de finals a la jornada número 28.
3: Sí, tenim un partit que encara no ha acabat, és el San Juan Atlètic Montcada davant del Vilafranca. Al minut 84, el San Juan Atlètic Montcada ha fet el 2-1. Fins aquell moment hi havia l'empat a 1 al marcador. Encara no ha acabat aquest duel. El Castelldefels ha acabat perdent davant del Sant Mauro 0-2 als Canyars. I també ha acabat el duel entre el Sant Feliuenc i el Valls amb empat a 1.
2: Doncs mira, anem cap allà per veure com ha estat aquest partit amb el company de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats. David, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit des de les Grasses. Un partit èpic fins al final. Al final, repartiment de punts entre el Sant Feliuenc i la Unió Esportiva Valls. Un Sant Feliuenc que s'avançava en el minut 20 després d'una jugada estratègia obra de Pau. Portaven el domini dels primers 45 minuts amb un Valls que, després de rebre el gol, fins i tot el Sant Feliuenc hagués pogut ampliar l'avantatge, però al final es marxava als vestidors amb l'1-0 favorable als locals. En la segona part, Àlex González ha fet canvis i en el minut 16, a la sortida d'un córner picat des de la cantonada a l'esquerra per Hugo Gómez, l'ha aprofitat Òscar Morell per superar el porter Toni. A partir d'aquí, una mitja hora totalment boja, amb accions en tots els costats. Semblava que el Valls fins i tot podia transformar l'1-2, però en els últims 5 minuts, el Sant Feliuenc s'aferrava a l'èpica i fins i tot a l'última jugada del partit, amb gairebé tot a punt de xiular-se, hagués pogut transformar el 2-1. Al final, la Unió Esportiva Valls, que acaba la jornada amb novena posició, amb un total de 35 punts, i el Sant Feliuenc, que continuarà cuer de la classificació amb 29 punts, encara no descendit a la primera catalana, però amb poques opcions de conservar la categoria. La setmana que ve, la Unió Esportiva Valls jugarà a casa el Vila amb l'Horta, també un rival directe que ha guanyat avui per 4-1 amb la Ciutat Cooperativa. En cas de guanyar el conjunt ballenc, gairebé aquesta permanència que està costant a la Lliga Elite seria un fet.
2: Gràcies, David. Bona nit.
4: Bona nit.
2: Pel que fa al bàsquet, Lliga CB, 29a jornada, al marge d'aquesta suspensió per als problemes del marcador, a l'Olímpic de Badalona, el partit de la Penya, estaven pendents del final del Girona i de l'inici del Lleida.
3: Sí, el Girona ha acabat guanyant 90-81 davant Casademunt Saragossa i en aquests moments ha començat a les 9. El duel entre la San Pablo Burgos i el Hajo Post Lleida, de moment 8-7 favorable al conjunt local.
2: I el play-off d'ascens, a Lliga Femenina Endesa, partit d'anada de quarts de final, que ha fet a Lima Horta?
3: Doncs ha guanyat, de moment domina aquesta eliminatòria, s'ha imposat a l'Unicaja Mijas per 64-59.
2: Doncs bones notícies, tot obert, això sí, de cara al partit de tornada. I acabem aquesta ronda passant novament per Badalona, pel futbol americà i per aquesta final de l'Spanish Bowl entre Badalona Drax i Black Demons. Remunten els Badalona Drax després del primer marcador parcial que ens donaves fa una estona, Radio Ciutat de Badalona, l'Eix Blanc.
5: Doncs no, Ignasi, de moment que no remunten els Badalona Drax. Falten 6 minuts per acabar el partit. El marcador és de 27-13, favorable pel conjunt madrileny. S'està complicant i molt la remuntada dels Badalona Drax perquè no estan acabant d'arribar de la manera precisa a la zona de 3 quarts per intentar completar un touchdown que a hores d'ara podria donar una mínima esperança al conjunt badaloní. Si la cosa no canvia, els Black Demons de Rozas que es proclamarien campions d'Espanya un any més.
0: Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
2: Vinga, 9 minuts, gairebé 10, de fet. Parlem de bàsquet, parlem de la Lliga ACB, 29a jornada, on, doncs, de moment, tenim un únic resultat definitiu, perquè, com dèiem, el partit de la Penya s'ha suspès i el de Lleida acaba de començar.
3: Sí, tenim un duel acabat amb presència catalana i, a més, amb victòria, perquè el bàsquet a Girona s'ha emportat el triomf per 90-81 davant de la Casa de Mona Saragossa. La Penya, com dèiem, amb problemes a l'electrònic, ja ha començat més tard aquest partit davant de l'Unicaja, doncs finalment s'ha hagut de suspendre quan el marcador era de 53-33. I tenim en joc, ja des de les 9, el duel entre el San Pablo Burgos i el Hajo Pos Lleida, de moment per darrere el marcador al conjunt lleidatà, però d'un únic punt de diferència, 10-9.
2: Doncs la Penya, que guanyava de 20 punts davant de l'Unicaja, estava fent un molt bon partit, un partit espectacular, però el partit no ha pogut continuar. De fet, ja li havia costat començar. Què ha passat? Com ha anat tot plegat? Radio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
6: Bona nit. El Joventut Unicaja no s'ha pogut acabar, s'ha hagut de suspendre i encara està pendent de saber quin dia es podrà disputar, perquè l'Unicaja, recordem, dijous vinent té la Final Four de la FIBA Champions League aquí, precisament, a Badalona. Una casualitat que no ha permès que hagi pogut quedar-se per disputar demà la resta de la partit. Només s'han jugat els primers 20 minuts, que ja havien començat amb mitja hora de retard per problemes amb el videomarcador i amb el rellotge del temps. Tot i arribar a la mitja part amb 20 punts de diferència a favor de la Penya, 53-33, a la mitja part ha tornat a patar el videomarcador i ja no s'ha pogut solucionar. S'ha allargat durant pràcticament una hora l'intent de recuperar-ho, amb intent també des de l'afició per animar el temps, que no parava. Els jugadors s'han escalfat una i dues vegades, s'han aturat, han tornat a escalfar-se. Al final han decidit que marxaven. L'Unicaja, que m'ha agafat un vol aquest vespre, l'agafa a 11:15 per tornar a Màlaga i concentrar-se de cara a la Final Four de dijous. Per tant, Joventut Unicaja suspès, una cosa mai vista a Badalona, i jo no recordo, a la Lliga ACB.
2: Doncs Déu-n'hi-do, i això a dies barra setmanes de que es disputi la final a 8 europea, on finalment la Penya no hi serà. I vinga, més partits, això sí, aquest sí que ha acabat, el partit del bàsquet Girona, important victòria davant del Saragossa. Girona FM, Marta Serres.
7: El bàsquet Girona ha aconseguit la 13a victòria de la temporada, guanyant 90-81 al Casademont Saragossa, en un partit en què l'equip ha ratllat la perfecció ofensivament parlant, a la primera meitat amb 12 triples anotats i 58 punts. No ha tingut res a fer el conjunt aragonès en aquest àmbit, tot i que a la segona part, com que ells també s'hi jugaven moltíssim, assegurar la permanència, han lluitat el partit. De fet, han aconseguit bons parcials a la segona part i han posat l'ai al cor al Girona, que ha vist com el seu rival s'ha col·locat només a 6 a 3 minuts pel final. Tot i així, l'equip ja no ha comès més errors i ha aconseguit segellar la victòria que, com dèiem, fa que matemàticament hagin assolit la permanència a l'ACB una temporada més.
2: Doncs això deia després del partit el tècnic del Girona, Moncho Fernández.
8: Hem fet una segona part dolenta, amb moltes pèrdues, amb males decisions. Hem intentat resoldre des de l'aspecte individual situacions col·lectives, i a l'altre costat hem fet una primera part increïble. Hem jugat fantàstic, ens hem passat la pilota, hem trobat cistelles molt fàcils per les passades, hem fet un treball defensiu fantàstic i hem guanyat. Per tant, felicitar l'equip per l'esforç, perquè és complicat des del punt de vista mental fer front a un equip que està tornant al marcador. I bueno, hem fet la 13a victòria, per tant, molt contents i a treballar.
2: Doncs bona victòria del Girona davant del Saragossa per situar-se a la desena plaça. 13 victòries en 29 partits. Per tant, trenquen a més una ratxa de 3 derrotes seguides. Demà diumenge serà el torn tant del Baxi Manresa com del Barça.
3: Sí, jugarà al migdia a les 12. El Baxi Manresa rebrà la visita del València, i a la tarda a les 7 el Barça rep la visita del Gran Canària.
2: Doncs el Baxi Manresa que busca una victòria complicada davant del València, segon classificat, doncs per intentar allunyar-se de la zona baixa de la classificació. Diego Campo, tècnic del conjunt del Bages.
9: Bueno, el rival, puedo que decir, teniendo en cuenta lo bien que está jugando toda la temporada y la progresión que lleva el equipo en las dos últimas temporadas. Primero con un estilo muy definido y después compitiendo muy bien en todas las competiciones que tiene. Está jugando un playoff espectacular ahora mismo, está en una muy buena forma. Y bueno, es una dificultad máxima. Pero nos debemos enfocarnos en nosotros mismos, sobre todo en mejorar cosas básicas y hacerlas muy bien durante todo el partido. Y bueno, pues nos viene el Valencia, bueno, pues mejor imposible para tener un reto colectivo, individual i millorar aquestes coses bàsiques, defensives i ofensives.
2: Doncs a les 12 aquest Manresa-València i a les 7 el Barça que rep el Gran Canària, un Barça ubicat en la quarta plaça ara mateix, que ha guanyat 4 dels últims 5 partits i doncs que busca reformar-se en aquesta plaça que li va treure el Baskonia la setmana passada. Juan Núñez, jugador blaugrana, diu això.
10: Bueno, el equipo está muy bien. Una semana entera de trabajo, de también poder descansar, que llevamos unas semanas de mucho partido. Y preparando el partido, creo que el equipo está motivado, con ganas y con ganas de parar mañana. Un equipo muy peligroso. Como has dicho, tiene jugadores de mucho talento como Metu, que le conocemos muy bien aquí. Y luego, bueno, yo creo que la llegada de nuevo entrenador les ha hecho cambiar esa energía y de hecho han ganado los dos últimos partidos contra rivales buenos. Entonces, bueno, será un partido duro en el que tenemos que salir desde el principio a morir.
0: En joc.
2: Avui 16 minuts i a tot això, demà diumenge, viurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més un partit transcendental per a l'Uni Girona.
3: Sí, recordem, es va classificar per jugar pel play-off pel títol. Demà, tornada dels quarts de final. Recordem que el partit d'anada va acabar amb empat a 82 davant del Leganés. Doncs demà, a partir d'un quart menys 5 de 7 de la tarda, la tornada en directe a l'enjoc Esparra-Girona-Leganés.
2: Doncs ho veurem i n'estarem ben atents, evidentment, perquè l'Uni Girona ha de guanyar el partit sí o sí després d'aquest empat, no sé si dir sorprenent, a la pista de la Leganés. I qui intenta pujar a la Lliga Femenina Endesa, avui ha jugat el partit d'anada dels quarts de final, és el Lima Horta.
3: I de moment, bé les coses pel Lima Horta, perquè ha guanyat aquest partit d'anada, s'enfrontava l'Unicaja Mijas i ha guanyat 64-59.
2: Bona victòria per al conjunt barceloní, buscant doncs ascendir a la màxima categoria del bàsquet femení estatal. Més promocions d'ascens, en aquest cas a Lliga Femenina Challenge, diguem-ne que a la segona màxima categoria del bàsquet estatal pel que fa a competicions femenines. S'està disputant l'eliminatòria de campions i avui hi ha hagut l'anada, no li ha anat massa bé al GEC.
3: No, ha perdut el GEC davant del Maristes Corunya per 58-71. És l'anada, recordem, evidentment, que hi ha el partit de tornada, però en cas de no passar aquesta eliminatòria, el GEC quedaria repescat en una segona eliminatòria, doncs, per intentar seguir lluitant doncs, per aquest ascens a Lliga Femenina Challenge.
2: Doncs com ha anat aquest partit? Què li ha passat a la GEC per perdre de 13 punts? Girona FM, Jan Torrent.
11: El GEC Pacisa ha perdut a casa 58-71 el primer partit de la final de la Lliga Femenina 2 contra Maristes Corunya. Les locals han començat molt nervioses, respecte que les visitants han aprofitat per posar la primera petita diferència en el marcador amb el 0-5. En el transcurs del primer quart, el GEC Pacisa s'ha anat trobant sobre el parquet, passant del 2-8 en el marcador al 8-8. El 6-0 de parcial ha sigut l'inici dels primers bons minuts de l'equip de Pau Fuster. El 19-13 en el marcador ha reflectit les bones sensacions. En el segon període, les gallegues han retallat diferències gràcies a 5 punts consecutius. Els dos equips s'han estudiat molt i durant 4 minuts no hi ha hagut cap punt, mantenint el 21-18. Després de minuts espessos, ha arribat l'encert local posant la màxima del partit en el 27-18. Aquests 9 punts de diferència ha durat molt poc perquè a través de dos triples el Maristes Corunya ha retallat diferències. L'embranzida visitant ha continuat fins a acabar en la primera part aconseguint un petit avantatge amb el 33-35. En el tercer quart ha continuat la igualtat en el marcador i el parquet. Cap dels dos equips ha aconseguit marxar a l'electrònica de manera definitiva fins als minuts finals. Un 2-1 de la capitana Vale González donava un cop sobre la taula amb el 44-43 quan semblava que les de Fernando Buendía aconseguien implementar el seu joc. L'últim quart ha començat amb un petit avantatge pel GEC amb el 49-46 en l'electrònic. Un triple del Corunya i un contraatac ha capgirat el marcador que feia diversos minuts que no es movia. El tècnic del Gec Pastissa, Pau Fuster, ho ha aturat per posar ordre. Des de l'inici del duel, els visitants no aconseguien un avantatge de més de 2 punts. Un triple a falta de 3 minuts de Jiménez posava la màxima dels visitants amb els 52-58. El Gec va respondre ràpidament, però l'encert visitant continuava sumant des de la llarga distància. Una pilota perduda del Gec ha sentenciat el primer partit per a les gallegues amb el 58-71. La tornada de la final es jugarà el pròxim dissabte 9 de maig a les 5 de la tarda.
2: Doncs això deien després del partit una de les jugadores del Gec, Vanessa González, i el tècnic Pau Fuster.
12: Se'ns ha fet una mica llarg el partit, però bueno, hi hem estat molt cargades de faltes també al final i així, però bueno, jo crec que hem de pensar que queden 40 minuts i doncs, que no ens passi això allà i que tenia energia per tot el partit. Elles han estat molt encertades a l'últim i nosaltres no, i ha sigut uns mals minuts i elles ho han sabut aprofitar i ja està, però bueno, ens queda un.
13: Elles han ajustat molt la seva defensa, han posat molt més dures del que havien sigut a la primera part, i a partir d'aquí doncs, ens hem equivocat segurament en algunes accions i hem impactat potser massa contra la seva defensa i hem deixat de generar els avantatges que havíem generat a la primera part i que ens han permès, no? Doncs anar anotant i estar més dintre del partit del que marca el resultat del marcador final.
2: Doncs a veure si el Gec té opcions de remuntar 13 punts a Corunya, serà força complicat. I més play-offs d'ascens. En aquest cas, a la segona FEB masculina, avui s'ha disputat el partit d'anada pel campionat de conferència.
3: El duel entre el Mollerussa i el Prat s'ha acabat emportant la victòria al Mollerussa per 79-73.
2: Doncs un partit que hem pogut seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, i que també han seguit de ben a prop els companys del Prat Ràdio. Ivan Conde.
14: Victòria per 79-73 del Club Bàsquet Mollerussa davant el Club Bàsquet Prat en aquesta anada de l'eliminatòria de campions en la fase d'ascens a segona federació. Un Mollerussa que està satisfet després d'aconseguir una petita passa en aquesta eliminatòria, victòria curta però victòria al cap i a la fi, que s'ha celebrat i moltíssim en un pavelló municipal ple fins la bandera i també amb una 60ena d'aficionats del Club Bàsquet Prat. Més enllà d'un inici d'anada i tornada en el conjunt potablava, el Prat ha arribat a situar un 8-13 amb un espectacular Thomas Smallwood d'inici. El Mollerussa en línies generals ha dominat el partit i ha capgirat l'escenari, especialment en el segon quart. Al descans guanyava el conjunt de la província de Lleida d'11 punts, 40-29. El Prat, més amb ofici segurament que amb un joc brillant, però ha sabut neutralitzar la situació, apropar-se fins i tot a 3 punts al tram final de l'encontre, però el Mollerussa finalment, com dèiem, guanya de 6. Pau Serrate, estel·lar, amb 26 punts, màxim anotador del Prat, Thomas Smallwood, amb 20. Per tant, eliminatòria molt igualada, però amb lleugera avantatge per a Mollerussa. Escoltem els seus tècnics, Marc Díaz, per part del Mollerussa, Mario del Campo, per part del Club Bàsquet Prat.
15: Al final, sabem que és una eliminatòria de 80 minuts, que seria, és una eliminatòria molt dura, com ha mostrat el partit. Estic molt orgullós del meu equip, perquè penso que en molts moments hem controlat el pla de partit que volíem i ha sortit tot bastant bé, i si no, ho hem anat ajustant, i penso que tots els jugadors han aportat i supercontent per l'afició. Això ha sigut un espectacle, tenir tota aquesta gentada aquí animant-nos és un impuls enorme i estic molt orgullós, molt agraït.
16: Bueno, la veritat és que bastant cabrejat perquè no hem fet les coses bé. No ha estat bé l'equip, no ha estat bé l'equip darrere i ens hem precipitat i quan hem volgut entrar al partit ja era tard. No me'n vaig content, la veritat.
14: Avantatge, per tant, de 6 punts per al Mollerussa, que haurà d'afrontar la tornada al Joan Busquets, on hi haurà un autobús d'aficionats del Molle, i també ja han fet tant jugadors com entrenador Mario del Campo per part del Club Bàsquet Prat una crida al ple al Joan Busquets perquè l'ambient sigui com a mínim igual que el que hem viscut avui en el duel d'anada i per intentar fer aquest puntet d'efecte per tenir encara més opcions de remuntada. Recordem, 6 punts de diferència, avantatge provisional per al Mollerussa en aquest partit d'anada al duel de campions del grup C.
2: I ahir divendres es va disputar l'All-Star de la Supercopa a Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
17: Bona tarda. Ahir divendres es va celebrar al pavelló del Castell d'Emplanes de Vic l'All-Star de Copa Catalunya de Bàsquet, la màxima categoria del bàsquet català. Dos equips, l'equip Lima i l'equip Magenta, sortits de les votacions de capitans i entrenadors dels equips de Supercopa, van competir en un format diferent i espectacular. 8 jugadors i 8 jugadores van enfrontar, 2/4 les noies i 2/4 els nois, en un maig espectacular on va premiar l'espectacle, amb un festival de triples i molts intents d'aliup. L'equip magenta, que es va imposar en els quatre quarts, va acabar guanyant per 126 a 108, amb una bona estrena d'innovacions com el valor doble de les cistelles els darrers dos minuts de cada quart. A la mitja part es va celebrar un concurs de triples, que es va emportar Marc Travé, del Montgat, guanyant a la final absoluta Judit Moya, del Cerdanyola, campiona en categoria femenina. Marta Urbano, jugadora del Roser, i de l'equip magenta, màxima encistelladora entre les fèmines.
18: Bueno, molt bé, molt bé. Jo crec que és una festa del bàsquet, és una tradició de cada any, noves cares, nous jugadors, noves jugadores. Crec que aquest format també dona una mica de dinamisme, al final no es fa tan pesat, la gent s'ha quedat fins al final del partit. Bueno, molt bé, molt bé. Jo m'ho he passat molt bé avui, totalment, totalment. A més, no tens pressió, és això, no tens la pressió de guanyar o perdre, sempre guanyar mola una mica més, no? Però no, molt, molt divertit, molt divertit.
17: Rafael Melgarejo, del Sant Feliuenc, va ser amb 24 punts el màxim encistellador del maig.
19: Sí, vale, bastante atractivo el evento, bastante contento y la participación que hemos tenido hoy. Muy buena la programación, todo ha salido como nos han inscrito, nos han invitado. Y contento, contento porque vinimos a disfrutar, pero bueno, nos llevamos la victoria. De eso se trata, ¿no? Del espectáculo, y yo creo que el formato estuvo bastante bien. Participamos los dos equipos mixtos, uno por un lado y uno por el otro, pero nos ayudamos entre los dos y bastante atractivo el formato, me gustó.
17: Amb entrada gratuïta, la Festa Vic va ser total, amb un gran ambient i molt públic al Castell del Planes, amb la transmissió en directe de la xarxa Més.
2: Ràpidament repassem a l'actualitat de l'handbol a la Lliga Asobal. Ahir va jugar el Granollers.
3: Va acabar guanyant 33 a 25 davant el Frigoríficos Morrazo. El Barça ja havia jugat el seu partit el 15 d'abril. Havia acabat guanyant el Conca en aquesta jornada, el partit corresponent d'aquesta jornada.
2: Això va dir el tècnic Antonio Ramà.
20: Doncs s'ha notat una mica aquesta tensió, no? Aquesta pressió que tenien per ser les coses. Tenien moltes ganes, un partit que havent fet les coses o sent una miqueta més efectiu que l'atac, podria haver trencat abans i podria haver tingut un marcador que l'hagués pujat. Al final és un equip que molt bé ha estat difícil, que va molt bé contra un, que defensa, que té molt bona punteria. Jo penso que l'equip ha donat un tomb el que volia fer i molt content per la victòria.
2: A la plata masculina, penúltima jornada pel Barça Atlètic.
3: Ha guanyat 27 a 26 el Burgos.
2: I a la divisió d'honor or femenina, penúltima jornada pel Lleida.
3: Ha guanyat 32 a 29 el Caja Rural Cleva.
2: Així estan les coses pel que fa a l'handbol. No marxeu, 3 minuts i més esports aquí a l'Enjoc.
21: La xarxa de comunicació local.
22: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
23: Sabies que...
24: La Torre de Pisa és coneguda per la seva arquitectura única i la seva tendència a inclinar-se cada cop més cap a un costat. La torre es va començar a construir al 1173 i es va trigar gairebé 200 anys a completar-la. No obstant això, a causa de la naturalesa del sòl sobre el qual es va construir, la torre va començar a inclinar-se durant la construcció. Al llarg dels segles, la inclinació s'ha anat accentuant, fet que ha portat a nombrosos intents d'estabilitzar-la. El més curiós és que, malgrat la seva inclinació, la torre ha sobreviscut a diversos terratrèmols i ha estat objecte de nombroses restauracions i consolidacions. Al 2001, després d'una dècada de treballs de restauració, la torre es va estabilitzar i es va reduir la seva inclinació en 40 centímetres.
22: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: Una de les celebracions nadalenques més curioses passa a Noruega, on hi ha una tradició d'amagar totes les escombres de la casa a la nit de Nadal. Aquesta pràctica remunta a la creença que les bruixes i els esperits malignes estarien a la recerca d'escombres per volar durant aquella nit. Per evitar que les bruixes s'apropessin dels seus estris, els noruecs amagaven les escombres, de vegades fins i tot disparant a l'aire per espantar aquests esperits. Una altra celebració inusual és la del Japó, on el Nadal s'associa més amb un sopar de pollastre fregit del Kentucky Fried Chicken. Aquesta tradició va començar el 1974 amb una campanya publicitària de Kentucky Fried Chicken que promovia el pollastre com el menjar ideal per al Nadal. Des de llavors, els japonesos han adoptat aquesta pràctica, reservant amb antelació la seva galleta de pollastre per a la nit de Nadal, fent de KFC un lloc emblemàtic de les festivitats al Japó.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 2:15 de la nit, darrera mitja hora de l'En Joc. És moment de parlar d'hoquei patins. Avui hem viscut l'última jornada de la Lliga regular, en l'hoquei Lliga femenina, 26a jornada, i ens ha deixat, sobretot, la gran notícia de la salvació, ara sí ja matemàtica, de l'Alpicat. Aquests són els marcadors de la jornada.
2: Sí, tot i que ha acabat perdent l'Alpicat davant del Digues per 3-1, però l'ha ajudat la victòria del Vilassana davant les Rozas per 0-3, que ha fet bo els dos punts de diferència que tenia respecte a les Rozas a la classificació. Per tant, cap català perd la categoria, això vol dir que la temporada vinent hi haurà un català més a l'hoquei Lliga Iberdrola. Victòria del Manlleu golejada davant del Mieres per 1-10. El Telecable ha guanyat el Sant Cugat per 0-2. I la victòria del Cerdanyola se l'ha acabat emportant de la pista del Palau per 2-3.
1: Doncs a la Vilassana, que ha guanyat a la pista de les Roses, li ha fet un favor a l'Alpicat i ha refermat aquesta primera posició claríssima a la Lliga regular, que farà que s'enfronti al quart, que és el Palau. Per tant, tindrem duel català. El 23 de maig començarà les semifinals del playoff, el millor de 3 a la pista del Vilassana. Vilassana Palau, abans recordem, pròxim divendres, Vilassana Fraga, les semis de Champions a Coimbra, i la setmana següent encara hi haurà la Copa de la Reina. Per tant, moltes coses a disputar per part d'un Vilassana que ho pot guanyar tot. L'Anna Freixa parlava amb la Maria Porta, la jugadora del Vilassana, que ha anunciat aquests dies que es retirarà, i això ens deia.
3: Contentes per acabar primeres de la fase regular. Realment crec que és un premi a la feina ben feta que hem fet durant l'any, perquè crec que hem tingut partits complicats, hem tingut moments complicats i hem sumat en pistes molt complicades. Sí que és veritat que l'Alpicat per nosaltres... O sigui, sí que és veritat que l'Alpicat s'ha salvat gràcies als nostres 3 punts, però al final és el que ja està. O sigui, nosaltres sabíem que anàvem aquí a les Rozas i anàvem sí o sí a sumar els 3 punts. No pensàvem en si l'Alpicat se podria salvar o no, però al final contenta perquè s'hagi salvat un equip de Lleida, de casa nostra, i que es pugui repetir també el derbi un any més de la categoria.
1: I a tot això, el Palau, que serà el rival del Vilassana, ha caigut davant del Cerdanyola, 2-3, un Cerdanyola que encara té opcions de jugar a competicions europees en funció de com vagi el repartiment, en aquest cas, de les places. Després del partit, aquest 2-3 del Cerdanyola a la pista del Palau, això deien els entrenadors Queco Iglesias i Sergi Coll.
4: Después de una temporada larga y, bueno, tener un poco... estar posicionadas en la cuarta plaza, pues nos ha llevado a hacer un partido más de voluntad que de cabeza. Nos faltó un pelín de concentración. Bueno, por un partido que se nos había puesto de cara de inicio y que estábamos dominando, pues minuto a minuto pues hemos ido perdiendo el sitio y bueno, al final se lo ha llevado el Cerdanyola.
5: Com sempre mana, el resultat és molt bona perquè acabem guanyant una pista molt complicada. L'equip ha sabut fer les coses que tocaven en tot moment, tot i començar per darrere en el marcador, i al final ens hem acabat imposant en un partit que jo ja preveia que seria així d'intens i així d'atractiu, i crec que no ha decepcionat en aquest sentit, i per tant molt content per la victòria.
1: Doncs a Vilassana Palau, com dèiem, una de les semifinals. L'altra la jugaran el Fraga i el Telecable, un conjunt de Gijón que avui s'ha imposat 0-2 a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Ignasi Riera.
6: Finalitzada l'última jornada de la Lliga Hockey Iberdrola entre l'hoquei patins Sant Cugat i el Telecable de Gijón, amb resultat negatiu pels locals, que han perdut 0-2 en aquesta última jornada. Estem amb Borja Ferrer, l'entrenador de l'Oxigen Sant Cugat. Com has vist el partit, Borja?
7: Bueno, he vist que hem patit molt, ens ha costat molt la sortida de bola, un equip amb molt de talent, molt físic, molt, molt complet, i sí que bueno, a través de la defensa hem anat creixent mica en mica i hem tingut poques ocasions, no hem estat efectives i el Gijón, pues, òbviament, ha plasmat la seva superioritat.
6: Amb aquesta derrota queden novens a la classificació. Com valores una mica tota la temporada en la Lliga Iberdrola?
7: Bueno, la valoro simplement bé, ¿vale? Perquè Està clar que per treure una... O sigui, per poder dir que era una temporada notable, doncs, ostres, o fins i tot excel·lent, hauríem d'haver fet o guanyat la UIC Cup o tornar-nos a haver classificat per Europa, no? O sigui, la veritat que és una temporada pues, de transició on les jugadores joves han agafat més protagonisme en l'equip, però bueno, són excuses. Al cap i a la fi és una temporada que ve i ja està, i l'any que ve doncs, a buscar més nota.
6: Moltes gràcies, Borja. Doncs fins aquí la temporada de la Hockey Lliga Iberdrola amb el Sant Cugat col·locat en novena posició.
1: I com us dèiem, la gran notícia de la jornada, la salvació de l'Alpicat, tot i perdre a la pista de la Vigas i Riells. Doncs la derrota de les Roses davant del Vilassana ha acabat ajudant el conjunt lleidatà. La seva capitana, Arantxa González, estava ben contenta, ens ho deia aquesta tarda.
8: Bueno, tot i haver acabat una mica amb un gust agredolç, sí que és veritat que per nosaltres és un orgull pues, haver pogut mantenir la permanència, tot i que no sigui guanyant l'últim partit. Però vam fer la feina a casa la setmana anterior i sabíem que la nostra afició sempre ens acompanya i no només al final és un premi per nosaltres, sinó per tota l'afició que porta apoyant-nos tota la temporada. I bueno, al final poder seguir a Hockey Lliga un any més és per nosaltres com intentar deixar de ser les novates de la categoria, per dir-ho d'alguna manera, i pues, poder enfrontar nous objectius i mirar una mica més endavant, veure com creixem també. O sigui, un altre any a Hockey Lliga sense haver de fer el sube-baja, que es diu de quan puges-baixes, pues, és una manera d'enriquir també l'equip, les jugadores, el club, donar nom, que hi hagi un altre cop un derbi a nivell de Lleida, pues, també és una manera de fer nom, de fer conèixer la població, de fer conèixer l'esport i pues, que tot això pugui arribar pues, més lluny i sobretot pues, enriquir a la base que es curteix, diguéssim, de veure partits i de tenir pues, el nivell que tens i de poder tenir jugadores pues, que comencen a entrenar a Hockey Lliga i així una mica. Així que al final, bàsicament, pues, un orgull i molt contenta pues, de poder seguir a Hockey Lliga.
1: I 37 minuts, això pel que fa a l'Hockey Lliga Femenina. A la masculina, ahir divendres es va jugar en jornada unificada l'última jornada de la Lliga regular i tot es tanca amb aquests marcadors.
2: Amb la victòria golejada del Barça 8-4 davant del Ribes, el Calafell va guanyar el Cerdanyola 4-1, empat a 2 entre el Sant Just i el Xum. El Reus el Lleida es va imposar al Reus per 6-7, empat a 3 entre Noia i Caldes i victòria de l'Igualada davant del Voltregà per 5-2.
1: Doncs amb aquests marcadors, el Liceo empatat a punts amb el Barça, però un millor gol a Beraix, ha acabat campió de la Lliga regular i ja tenim definits els quarts de final, que seran Liceo Lleida, Barça Noia, Igualada Calafell i Reus Voltregà. Aquests seran els partits que jugaran als quarts de final. Recordem, a partir del 16 de maig començaran aquests quarts de final. Recordem que ja sabíem que Caldes, Sant Just i Cerdanyola, tres equips catalans, perden la categoria. Ahir el Barça acaba golejant el Ribes i això deien després del partit el tècnic Ricard Ares i el jugador Ferran Font.
9: Hem fet la feina que era guanyar el partit i esperar la derrota en una altra pista no ha passat, però bé, hem certificat la segona posició i després de la Champions pues ja arrenca el play-off amb un rival dur com el Noia. Sabem que tenim el factor casa tant a les quarts com a les semis i, per tant, bueno, pas a pas, ara ja a centrar-nos en la finalet.
10: Bé, hem aconseguit la victòria, que és el que volíem. Crec que hem donat un pas endavant en atac, hem sent més contundents. Crec que hauríem de...

0: Negres acaben la fase regular en cinquena posició i es batran amb el Calafell i el Millor de Tres amb el factor pista en contra. En un futur més immediat jugaran aquest dimecres als quarts de final de la Champions League davant el Benfica.
1: Sí, i dijous el Barça davant de l'Sporting. Als quarts de final de la Lliga, per cert, els matisem, eh? Liceo, Lleida i Barça Noia, com dèiem, i Igualada, Voltregà i Calafell, Reus. Un altre partit que es va jugar ahir, el Noia Caldes, 3-3, empat entre aquests dos equips. Després del partit escoltàvem Aleix Esteller i Xus Fernández, que retira.
2: Sí, és un partit estrany, perquè cap dels dos equips ens jugàvem res a nivell de classificació i la temporada, doncs, penso que a nosaltres se'ns ha fet llarga en aquests últims partits. Però sí que és veritat que també hi havia el tema del Xus, saps? Molts som companys seus, hem sigut companys seus, i també era un partit d'una sensació una miqueta estranya, i penso que els primers minuts marcarien molt el devenir del partit, i penso que no hem entrat ben com potser hauríem d'haver entrat, i això ens ha afectat una miqueta, sobretot amb la dinàmica del partit.
3: Quin final, no?
4: No.
3: Molt content. Pagaria per tornar a acabar així, la veritat. No, molt content. Sí, crec que han fet dos o tres pals, no? I després hi ha hagut alguna jugada que potser els àrbits podrien haver pitat alguna cosa més, però bé, nosaltres portàvem una dinàmica molt, molt bona, hem fet una segona volta molt bona. Ens ha penalitzat la primera volta, però bé, veníem aquí a competir igual que la setmana passada i penso que ho hem fet molt bé.
1: Doncs així està l'hoquei Lliga Masculina en espera, com dèiem, a partir del 16 de maig, als quarts de final del play-off pel títol. I amb més competicions que estan arribant ja a prop del seu final. L'hoquei Lliga Plata, grup nord, jornada número 20, amb aquests marcadors avui dissabte.
5: Sí, tenim tres partits que ja han finalitzat. L'empat a 4 entre la Companyia de Maria i el Vic. El Sant Cugat en el duel directe amb l'Alpicat per aconseguir la salvació. S'ha acabat emportant la victòria del Sant Cugat 5-3. Per tant, s'assegura ja la permanència, perquè són 6 punts de diferència respecte a l'Alpicat, quan en queden 6 per disputar-se, i a més, doncs, amb l'Averaix ha guanyat. I el duel entre el Gec i el Mataró ha acabat amb empat a 2.
1: I demà dimenge dos partits més, a més un partidàs per la primera plaça que podrem veure a l'enjoc.
5: Sí, el duel entre el Lloret i el Manlleu. El Manlleu és el líder amb 40 punts, el Lloret és segon amb 38, per tant, aquí la primera posició en joc. Recordem, puja directament al primer i el segon fa promoció amb el segon de l'altre grup. També demà, això serà a partir d'un quart menys 5 de la tarda en directe a l'enjoc. I a les 8 del vespre, el Reus ve Tordera.
1: I pel que fa al grup sud, 20a jornada, 3 partits avui dissabte.
5: Sí, encara tenim un que està en joc, que és el duel entre el Palafrugell i l'Igualada B. De moment, 2-2 d'aquest partit. Mira, acaba de finalitzar 2-2 aquest partit. Recordem que l'Igualada B és el líder indiscutible, amb 46 punts. Ara mateix segon el Vilafranca i el Palafrugell, després d'aquest empat, doncs, és a la quarta posició. La resta de partits, el Vilafranca guanyava i, per tant, doncs, aconsegueix aquesta segona posició. S'ha imposat a l'Alcoi per 1-6 i victòria del Girona davant del Congrés per 3-1.
1: I demà dimenge dos partits més.
5: A 1:15 de la migdia, Barça Atlètic Vendrell i a 1:00 Espanyol Olot.
6: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: I pel que fa al waterpolo, no hi ha divisió d'honor femenina per disputar partits internacionals, però sí l'última jornada de la Lliga regular a la masculina amb aquests marcadors.
5: El duel entre el Cavall i el Sant Andreu s'ha resolt a la tanda de penals després de l'empat de 12. S'ha emportat la victòria al Cavall 16-15, per tant, un punt pel Sant Andreu i 2 pel Cavall. El Sabadell ha acabat guanyant l'Echeide per 12-20. El duel entre el Mediterrani i el Barceloneta se l'ha emportat el Barceloneta 5-24. El Catalunya-Mataró ha acabat amb victòria del Mataró 10-20 i el duel entre el Terrassa i el Rubí se l'han portat al Rubí per 14-15.
1: Doncs com ha anat aquest partit, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa?
7: Festival ofensiu, 29 gols i la salvació del Rubí a la butxaca. El conjunt ballesà donant la sorpresa després de guanyar el Club Natació Terrassa per 14-15. El que semblava a l'inici del partit, doncs, una mica de son a les orelles del Club Natació Terrassa afrontant aquest partit, s'ha convertit en una realitat, i és que el conjunt del Rubí ha estat dominant tot el partit, i excepte el tram final, on el Terrassa ha pogut neutralitzar aquest avantatge del conjunt rubinenc, el conjunt del Rubí, aprofitant les errades en atac i també la contra, han pogut aconseguir la victòria que necessitaven aquests punts per poder aconseguir la salvació, i és que el

0: Terrassa ha tingut a les seves mans l'opció de poder empatar i portar el partit a la tanda de penals, però finalment el Rubí ha aprofitat les seves oportunitats i amb aquest resultat de 14 a 15 finalment ha aconseguit aquests 3 punts en una victòria molt celebrada a la piscina de l'Àrea Olímpica. El Club Natació Terrassa ja pensa en la competició de Lliga en quant al play-off. Un Sergi Mora que s'ha mostrat molt crític amb l'actuació del seu equip i diu que els partits s'han d'afrontar al 100% i també ha demanat disculpes a l'afició garenca.
1: I demà diumenge hi haurà un últim partit a la divisió d'honor masculina de waterpolo.
2: A 3:45, Boadilla, Barcelona.
1: I en tenis taula, superdivisió masculina, penúltima jornada amb aquests marcadors.
2: Ahir divendres, aquests resultats, a Borges va llir un empat a 3, l'Hospitalet va guanyar l'Alzira 0-4 i l'Escala va perdre davant del Priego per 0-4.
1: Com va anar aquest partit, Ràdio L'Escala, Ivan García?
3: Adeu amb el cap ben alt del Club Tenis Taula Serra L'Escala a la superdivisió masculina. El conjunt escalenc s'ha acomiadat de l'elit a casa amb una derrota clara per 0-4 contra el Cacassur, l'actual campió. Malgrat que el descens ja estava certificat des de la jornada anterior, l'afició no fallava i omplia la sala polivalent per acomiadar l'equip de la màxima categoria. Ha estat una temporada de lluita desigual. La majoria d'equips han duplicat el pressupost dels empordanesos. Si a això li sumem les absències del taiwanès Xiguayé, un dels millors palistes de la Lliga, i els problemes de salut mental d'Iker González, la salvació s'ha tornat impossible. David González, delegat del CER.
4: Per molt que entreni, per molt que m'esforci, per molt que hi posi tot, és difícil de poder... Tot i que aquestes últimes temporades doncs, hem sigut competitius i hem tret bastants punts, més dels que ens pensàvem que podíem arribar a treure.
3: L'Escala posa fi, doncs, a una etapa d'or a la màxima categoria. El darrer descens va ser la temporada 2013-2014. Ara tocarà refer-se per tornar-ho a intentar.
1: I avui ha jugat l'Olot.
2: Ha acabat guanyant el Pontevedra per 0-4.
1: I a la superdivisió femenina de tenis taula, penúltima jornada.
2: Hi havia dos partits ahir que es van disputar en divendres. El Vic va guanyar 4-1 al Jaén i el Tramuntana Figueres va perdre 1-4 davant del Burgos.
1: On va anar el triomf del Vic? Ràdio Vic, Pep Portet.
5: El Girbau Vic tenis taula es va imposar ahir per 4-1 a l'UHC Jaén. Segon classificat en un maig més ajustat del que reflecteix el marcador final. El partit va començar amb una victòria fàcil de Japonova davant la jove Martina Sanz per 3-0. El Girbau Vic va empatar el partit amb el triomf de Honoka Kawakita davant Paula Bueno per 3-1, però sense molta sensació de superioritat per part de la jugadora japonesa. Gabi Fejer va posar les d'Osona per davant guanyant Sara Ramírez per 3-0, tot i que els tres jocs van ser molt igualats. Martina Sanz es va refer d'un mal primer joc davant Paula Bueno, que va guanyar 11-6, i la jove jugadora maresmenca del Girbau Vic va capgirar-ho del tot per guanyar per 3-1 i posar el 3-1 al marcador. Gabi Fejer, en el maig decisiu, no va donar cap opció a Japonova, imposant-se per 3-0. Fejer destacava la importància del triomf i la bona aportació de les joves, a més de no mostrar-se massa contenta amb el seu joc, tot i les dues victòries.
6: Sí, la veritat que no ha sigut tan fàcil amb el que sembla 4-1. Jo sabia que la Sofia no jugaria ja aquesta al Mundial, llavors no vam canviar tampoc el partit perquè no jugui ella. I mira, les lletres ens han sortit superbé i al final hem aconseguit guanyar el partit. També he de dir que estic molt orgullosa de les joves de casa, tant la Martina, la Irina, la Sílvia, la Camila, perquè estan fent una gran temporada.
5: El triomf torna a posar les biguetanes en posició europea, plaça que s'hauran de jugar a la darrera jornada al local del Clíniques, a Linares, amb tres equips lluitant per una única posició europea.
7: El reportatge en joc.
1: Dani Juncadella és un pilot d'automobilisme d'una llarga trajectòria que aquesta temporada ha aconseguit debutar a la Hypercar, la categoria reina del Mundial de Resistència. En paral·lel, Juncadella forma equip amb el campió del món d'automobilisme, Max Verstappen, en una altra categoria del món del motor, a la GT World Challenge Europe Endurance Cup. El 16 de maig disputaran junts una prova mítica a les 24 hores de Nürburgring. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Liaga. El
8: El pilot barceloní Dani Juncadella Pérez Sala, de 35 anys, va debutar el passat 18 d'abril a la màxima categoria del Campionat Mundial de Resistència, la Hipercar. Ho va fer en un circuit de renom, Imola, Itàlia, i al volant d'un cotxe nou en el Mundial, un Genesis desenvolupat per Hyundai.
9: Home, és un somni per mi estar a la categoria número 1 del món de resistència, i la veritat és que tenim ja des d'un principi molt bones sensacions amb el cotxe. Crec que hem començat amb el peu just i bueno, ara queda molt de temps per davant per desenvolupar aquest cotxe i fer-ho realment competitiu.
8: Seran un total de 8 curses en aquesta primera experiència de Juncadella a la Hipercar. El fet de debutar en la categoria i de conduir un cotxe que també és nou fan que el pilot català sigui prudent quan parla dels objectius per a la temporada.
9: Jo crec que sobretot créixer pas a pas. La intenció no és... No em fico al final cap pressió per tema de resultats, perquè sabem que és un camí llarg i ja... Competim contra marques que porten molts anys desenvolupant un cotxe i bueno, sabem que al principi serà difícil, però crec que podem somiar per fer algun bon resultat a final d'any.
8: El projecte de Genesis té com a ambaixador un pilot mític, el belga Jacky Ickx, dues vegades subcampió del món de Fórmula 1 i 6 vegades guanyador de les 24 hores d'Alemans.
9: Bueno, al final Jacky Ickx és una figura que és una figura molt important per la marca, però crec que a nivell de competició al cotxe, òbviament, pues ara ja no és que tingui cap influència sobre el desenvolupament del cotxe, però òbviament estar rodejat de gent com el Jacky Ickx sempre és un honor, i és un tio brutal, la veritat, i bueno, poder tenir-ho tan a prop, i la veritat és que té una passió increïble per les carreres, perquè està sempre amb nosaltres, o sigui que és bestial.
8: En paral·lel a la Hipercar, Dani Juncadella participa en altres projectes del món del motor. El més destacat és el GT World Challenge Europe Endurance Cup, un campionat en què forma part de l'equip Mercedes-AMG, liderat pel tetracampió del món de Fórmula 1, Max Verstappen. El 16 de maig competeixen a les 24 hores de Nürburgring.
9: Sí, molt bé. La veritat és que per mi és un somni poder córrer amb ell una carrera tan important, i que per ell és el primer any que la fa, i que compti amb mi també és un honor, i també és un fruit de tot el treball d'aquests últims anys, i és que és una persona bestial, també una mica com el Jacky Ickx, un superapassionant de les carreres, de la competició, del màxim nivell, i té unes ganes brutals de competir allà, i per mi poder compartir el cotxe amb ell pues és únic, i la veritat és que moltes ganes d'estar allà a Nürburgring competint.
8: Dani Juncadella és fill de Javier Juncadella, expilot de ral·lis i fórmules dels anys 70, i nebot de Luis Pérez Sala, expilot de Fórmula 1. Es pot dir que l'automobilisme li ve de família.
9: Sí, la veritat és que tant el meu pare com per part de la meva mare, el meu oncle, han competit a màxim nivell. Però jo realment recordo els meus inicis com... el que a mi em va fer... Em va trucar l'atenció la Fórmula 1 i la competició de cotxes, més per parlar del Fernando Alonso, perquè jo seguia la Fórmula 1 i ell va ser el primer espanyol que va realment fer un resultat supercompetitiu, que va guanyar una carrera, i recordo que quan va passar això vaig pensar, ostres, jo vull ser com el Fernando Alonso.
8: De la seva extensa carrera en el món del motor, Juncadella destaca un moment, la victòria al Gran Premi de Macau de Fórmula 3 l'any 2011.
9: Sí, jo he tingut èxits molt especials a la meva carrera esportiva, però segurament el més el que millor recordo i que per mi és un moment únic és guanyar el Gran Premi de Macau el 2011. És un Gran Premi de la Fórmula 3 que és considerat com el campionat del món, i antigament aquella carrera pràcticament significava signar un contracte a la Fórmula 1. Després, ja els meus anys ja va canviar una mica i no t'ho assegurava del tot, però bueno, va ser un moment únic. Encara sóc l'únic espanyol d'haver guanyat aquest Gran Premi, i és una cursa única que guardo realment amb especial estima, i és un Gran Premi únic.
8: La Fórmula 1 no va arribar, i això li va provocar una decepció que per sort ja ha superat, però sí que està vinculat a aquesta competició com a pilot de proves de diversos constructors.
9: Sí, vaig estar a Force India al seu moment, també a Williams, Fórmula 1, després vaig estar al simulador de Mercedes i el de McLaren, a Fórmula 1 ja més endavant, i aquests últims 2 anys amb Aston Martin al simulador, també fent algun test amb el cotxe, i òbviament, pues, estar en contacte amb el món de la Fórmula 1 per mi sempre és interessant, perquè estàs treballant amb els millors del món, i és superespecial, i és una cosa que sempre valoro.
8: Hi ha alguna prova o especialitat que no hagi disputat? De fet, n'hi ha una que no descarta provar en el futur. Una pista, es corre pel desert.
9: Jo crec que hi ha moltes que no he experimentat, però que m'agradaria viure. La veritat és que no ho tinc del tot clar. La fórmula E mai m'ha interessat del tot. La IndyCar tampoc, però algú que sí que ja més endavant em pot interessar és el Dakar. No, un cotxe, això segur.
1: Vinga, recta final del programa. Descans al Sadar, Osasuna 0, Barça 0. Descans a la Lliga CB, Burgos 47, Lleida 55. I ha acabat el partit de futbol americà, Badalona Dracs 13, Black Demons 27. No tenim temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliac, el control de so. I els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.
7: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
10: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: Saps que els colibrins poden volar en totes direccions, inclòs cap enrere? Aquesta és una capacitat única entre els ocells. Aquesta habilitat es deu a l'estructura especial de les seves ales, que poden batre fins a 80 vegades per segon, formant un patró en forma de buit. Això els permet planar, ascendir, descendir o retrocedir amb precisió, com un helicòpter viu. Aquest vol tan exigent requereix una energia enorme. El seu metabolisme és tan ràpid que consumeixen l'equivalent al seu pes en nèctar cada dia, visitant centenars de flors. Curiosament, els colibrins entren en un estat de torpor durant la nit, una mena d'hibernació diària per estalviar energia. El seu ritme cardíac, que pot superar les 1.200 pulsacions per minut quan volen, baixa dràsticament i la seva temperatura corporal disminueix gairebé a la de l'ambient. Aquest mecanisme els ajuda a sobreviure en condicions adverses. A més, els seus colors, que solen canviar amb la llum, són produïts per microestructures a les plomes que reflecteixen la llum com un prisma, fent-los autèntiques joies voladores de la natura.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
0: Sabies que...
1: Hi ha un fenomen natural anomenat el foc de Sant Elm, que fa que apareguin resplendors blavoses a les puntes dels màstils, antenes o a les d'avions durant les tempestes elèctriques. Aquest fenomen es produeix quan l'aire al voltant d'un objecte s'ionitza per un camp elèctric intens, creant una petita descàrrega de plasma que sembla una llum que banya en l'aire. Els pilots i navegants de la mar l'han observat des de fa segles i l'associaven a la bona sort, ja que solia aparèixer just abans de tempestes potents, però sense descàrregues directes de llamp a l'objecte. La llum és similar a un petit llampec continu, però molt més estable i suau, amb una tonalitat blavosa o violàcia. Curiosament, tot i que és un fenomen elèctric, no sempre és perillós si es manté la calma i es respecta les precaucions. Científicament, el foc de Sant Elm és un exemple de com l'electricitat atmosfèrica pot manifestar-se de manera sorprenent i visualment poètica. A més, són tan intensos que poden ser fotografiats, però tan delicats que desapareixen en qüestió de segons. Aquest fenomen mostra que la natura pot combinar ciència i bellesa, fent que un simple objecte metàl·lic pugui brillar com un far misteriós enmig de la tempesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Alguns centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona al Passeig de Gràcia per demanar l'alliberament per part d'Israel de dos membres de la Global Sumut Flotilla, Tiago Ávila i Saif Abukeshek, detinguts dijous passat. A més, també critiquen la complicitat de la Unió Europea i en reclamen la implicació per aconseguir la llibertat d'aquests dos activistes que, a més, estan en vaga de fam en una presó israeliana i també han denunciat tortures i maltractaments. I les farmàcies catalanes estan tenint problemes durant tot el dia d'avui a l'hora de dispensar medicaments amb recepta. Segons les primeres informacions, la incidència ha començat entre les 10 i les 11 d'aquest matí i afecta totes les farmàcies de Catalunya. Una avaria de l'operadora Vodafone, l'empresa que abasteix el sistema informàtic, impedeix, doncs, el subministrament de medicaments als usuaris que hi van en recepta. Sí que es poden comprar, això sí, medicaments sense recepta. I el Departament d'Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, una xifra que supera els poc més de 1.700 casos registrats durant el curs passat, coincidint a més avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar. Creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins al 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees d'un total de 25 municipis. Parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat i ara investiguen la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I en l'àmbit internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. En una declaració enviada a mitjans nord-americans, el portaveu del Pentàgon, Sean Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada. I a hores d'ara el Barça juga al camp de l'Osasuna. El resultat al descans és d'empat a 0. Els blaugranes, recordem, poden ser campions aquesta jornada si avui guanyen i demà el Madrid no ho fa al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. Comparteix Ràdio Arenys. La primera música.
3: Oh, well, be. Rock and roll, everybody. Oh, well, man, Jack in the act and go bring it on.
4: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
3: Get out of here!
5: Wolf, man, Jack.
3: I tell you, man.
6: Hola, hola, hola, hola, noctàmbuls de la nit vuitantera. Ah, que no endevineu qui sóc. Sóc jo, el Johnny Garrett, el teu còmplice en aquest viatge sonor que no et deixarà dormir, vaja ni que ho vulguis. Aquí no venim a ser políticament correctes, ni a fer discursos avorrits. Aquí venim a trencar la rutina i a recordar per què aquestes dècades són les millors per posar la música a tot drac. I si no t'agrada, doncs bé, ja saps on és el botó. Però ja no crec que te'n vagis, perquè, com diu un vell amic meu, la música bona és com el cafè fort. O t'agrada, o no tens gust. Així que posa't còmode, o aixeca't a ballar si t'hi atreveixes, i deixa'm ser la teva veu en aquesta nit de secrets vuitanters. Comencem! A veure. Si parlem de reines del pop-punk amb glamour i mala llet ben dosificada, doncs només pot ser ella, Debbie Harry. I el tema? Doncs un clàssic entre clàssics, Heart of Glass, de Blondie. Aquesta cançó va sortir l'any 1978, però és el 1979 quan realment ho peta i es converteix en una bomba mundial. la van incloure a l'àlbum Parallel Lines, que per cert és una autèntica obra mestra de la barreja. Pop, disco, punk, tot embolicat amb aquella veu suau i alhora tallant com un bisturí que tenia la Debbie. Així que som-hi, aixeca't del sofà, oblida les penes i prepara el cor. Ei, però vigila que no se't trenqui. Aquí tens a Blondie amb Heart of Glass.
7: M'agrada nit buitantera.

0: programa musical variat i acurat, des dels grans clàssics fins a les joies més amagades dels anys 70 i 80. Nit vuitantera, cada cap de setmana a Ràdio Arenys.
1: This is your number one,
2: one discotheque.
3: Funky.
4: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. En Johnny Garrett ja té el micro encès i el mojito ben car... Ui, el que dic! Deixeu-ho estar. Seguim volant, però ara ens posem una miqueta més intensos, amb estil britànic i aquell toc de geni sonor que només podien tenir els reis del pop-rock progressiu, el Supertramp. Una d'aquelles cançons que comença suau, t'agafa així de la maneta i després et porta cap a una orgia sonora de piano, sintetitzadors i emoció a flor de pell. Et parlo de Another Man's Woman, una de les joies amagades del disc Crisis with Crisis, publicat el 1975. I sí, ja sé que no és exactament dels 80, però mira, quan una cançó és tan bona, tampoc no li demanem el DNI. Supertramp amb Another Man's Woman.

0: La millor música dels 70 i 80 només a Nit Vuitantera.
1: Ei, ei, ei, ei, ara sí que entrem en terreny calent. Atenció, perquè ve una d'aquelles cançons que et fa ballar mentre et mires de cua d'ull a tothom. I és que quan sona això, ja saps que la festa es posa... Ai, com ho diria jo? Xafernera. Atenció, que ara sona un himne pels qui alguna vegada han estat al centre d'un safareig. D'un xafardeig, d'un m'han dit que tu has dit, que aquell t'ha dit, que he dit, que no sé què. Doncs mira, mira, mira, mira, mira, mira. Club Nouveau van dir, s'ha acabat, ara ho diem nosaltres, amb ritme, groove i, això sí, una miqueta de malabada. Això és Rumors, un tema llançat al 1986 que va sonar a totes les pistes de ball on hi hagués gent amb ganes de fer-se notar. He de deixar-ho caure tot en una frase, així, en segones. Aquesta gent de Club Nouveau, que, per cert, van sortir del que quedava de Timex Social Club, van agafar el funk, el soul, una mica de rap, i ho van barrejar tot per fer una cançó que encara avui sona com una bufetada amb guant de làtex. Club Nouveau i Rumors. Ara sí, que parlin, que parlin, que parlin, però també que ballin.

0: un so envolvent, una atmosfera nostàlgica. Nit vuitantera és la teva cita setmanal amb la música que va marcar una època.
1: Uai, uai, uai, uai! El que ara ve no és una cançó. És una declaració d'intencions amb ulleres de sol i abric de cuir. Estem parlant ni més ni menys que del míting Thema for Shaft del gegantíssim Isaac Hayes. Aquesta joia va sortir el 1971 com a tema principal de la pel·lícula Shaft. Shaft. És que no em cansaré de dir-ho. Shaft. Un dels grans clàssics del cinema Blaxploitation. M'he inventat una paraula, sí. I va ser una revolució absoluta. Un groove funky amb wow-wow de guitarra que sembla parlar-te. Una orquestra que et porta en vol directe a Harlem. I aquella veu de l'Isaac que és com xocolata negra, fosa amb bourbon i fum de cigar. I compta amb l'èxit, perquè va guanyar l'Oscar a la millor cançó original, cosa bastant bèstia per una pel·li d'aquest estil. L'Isaac es va convertir en el primer afroamericà a guanyar un Oscar en una categoria no interpretativa. Bum! Amb tots vosaltres, Isaac Hayes. Shaft.

Mama, ara obrim la porta del rock and roll i ho fem amb dues barbes mítiques, unes ulleres fosques i molt, però que molt d'estil. Atenció, perquè arriba un himne dedicat a tots aquells que saben que per triomfar a la vida i a la pista has de tenir dues coses: ritme i un armari que et faci tremolar el pertegàs. Des del cor de Texas ens arriben els inconfusibles ZZ Top, amb el seu rock cru, elèctric i carregat de testosterona i sentit de l'humor. I aquest tema, Short Dressed Man, de 1983, és una autèntica carta d'amor a la moda, però passada per un filtre de guitarra i de mojita no, però de whisky, sí. Amb tots vosaltres, els inimitables, els que tenen més barba que en una reunió de hipster, ZZ Top.

0: after another. Nit vuitantera. L'espai on les dècades dels 70 i 80 tornen a viure amb tota la seva màgia.
1: Som-hi, guerrers del Groove. Ara arriba un himne que et puja l'autoestima i et fa treure pit i t'enganxa un somriure d'orella a orella. Victory, dels mestres del bon rotllo, els Cool and the Gang. Aquesta joia va sortir el 1986, en plena època daurada del grup, quan ja portaven més d'una dècada repartint funk, soul i disco per tot el planeta. Amb aquest tema van voler celebrar l'esperit de superació, l'orgull personal i, ves, les ganes de petar-ho fort a la pista. I aquí va una nana curiosa. Aquesta cançó es va fer molt popular a les cerimònies esportives i als esdeveniments on es celebrava precisament això, la victòria. Vaja, que si t'imagines travessant la meta d'una cursa en càmera lenta, és aquesta cançó, i no Carros de Foc, la que t'ha de sonar de fons. Victory. Victory.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Welcome to our favorite radio program, Nit Vutantara. Enjoy the world hits of the 70s and 80s with our musical selection at Radio Arnis.
2: Un programa musical variat i acurat, des dels grans clàssics fins a les joies més amagades dels anys 70 i 80. Nit vuitantera, cada cap de setmana a Ràdio Arenys.
3: Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ara sí que ens posem calentons de veritat. Ei, i no només per l'amor, eh? El que sona ara és una autèntica joia del glam rock. Hot Love, de T-Rex, un temacle, oi, com m'agrada inventar-me paraules, que van cindre mig planeta l'any 1971 i que encara crema cada cop que sona. I al capdavant, com no, el

0: La millor música dels 70 i 80 només a Nit Vuitantera.
1: I el que sana tot seguit és com una abraçada sonora plena

riure i somriures. Sing a Song, dels inigualables Earth, Wind and Fire. Publicada l'any 1975, aquesta joieta forma part de l'àlbum Gratitude i és un autèntic himne a la felicitat. La banda liderada pel gran Maurice White va fer d'aquesta cançó una medicina musical contra els mals dies. És d'aquells que comença a sonar i patavant. Els peus es mouen sols, el cap fa que sí, que sí, que sí, que sí, i somrius encara que t'hagis llevat amb el peu esquerre i el cafè a igualir. Amb tots vosaltres, Earth, Wind and Fire.

0: Rock and roll, rock and roll, everybody. Oh, well, bad Jack, Jack in the yacht and go bring it on back.
1: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
0: Get out of here!
2: Wolf Man Jack.
3: I tell you, man.
4: Amics i amigues de la nit vuitantera, el que sona ara és una autèntica explosió de groove. Una d'aquelles peces que et fa moure encara que estiguis lligat amb corbata i enganxat al sofà. Estem parlant d'Stomp, dels brutals The Brothers Johnson, publicada l'any 1980. Aquesta cançó és una declaració d'intencions. Ei, res de quedar-te quiet. Aquí toca trepitjar la pista de ball. I ho dic literalment, i no ho diem nosaltres. Ho diuen els germans George i Louis Johnson, que tenien la funky fórmula... Ai, m'encanta inventar-me paraules. Perfecte. Baixos impossibles, guitarres elèctriques que et parlen i una secció de vents que et fa vibrar l'ànima.

Un programa musical variat i acurat, des dels grans clàssics fins a les joies més amagades dels anys 70 i 80. Nit vuitantera, cada cap de setmana a Ràdio Arenys.

0: Doncs sí. Ja hem arribat al final d'aquesta nit vuitantera. Ei, però no patiu, que la música bona mai no mor. Només es queda la cua de reproducció. Esperant la propera sessió. Espero que aquesta nit hagueu ballat, hagueu rigut i potser fins i tot que us hagin sortit algunes llàgrimes. Ei, però de felicitat, eh? Que això és el que fa la música dels 70 i els 80. Connectar-nos amb allò més profund i fer que el cor bategui una mica més fort. Així que fins a la setmana que ve. Ei, cuideu-vos molt i no deixeu mai de ballar encara que faci calor i encara que sigui sol a casa i estiguis suant i en calçotets. Bona nit i bona música!
1: Nit vuitantera a Ràdio Arenys.
2: I així, amics, arribem al final del nostre programa d'avui. Ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest viatge musical, recordant les cançons que ens han fet ballar, emocionar i reviure moments especials de la nostra vida. No oblideu que la música és una manera fantàstica de connectar-nos, així que gaudiu de les vostres cançons preferides aquest cap de setmana. I si teniu suggeriments per al proper programa o cançons que vulgueu escoltar, no dubteu a fer-ho saber al correu electrònic nitvuitantera@gmail.com. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu un cap de setmana espectacular ple de bona música i bons moments, i fins la propera.
1: Nit vuitantera a Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Ràdio Arenys, la primera música.

Què tal, família? Com anem? Benvinguts a l'Anthem, edició 7 de febrer del 2026, el primer Anthem d'aquest mes de febrer. Soc en Jordi Colomer i us acompanyaré durant tota aquesta hora. Tenim aquí preparat a Swedish House Mafia, a Avicii, a Bibi Rexha i David Guetta, alguna novetat, i comencem amb justament també David Guetta i Sia, amb Fetty Wap, amb això que es diu Bite My Head. La recuperem de l'any 2015.

Aquí tenim la reversió des del 2016 de California Dreaming amb la mà de Fritz Wimmer. Ha tocat el torn d'una novetat que està sonant de fons ara. És de Ugel amb Solto, amb això que es diu Jamaican Bam Bam.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Escoltant Ràdio Arenys.

setmana. Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música.

Aquí tenim la reversió de la Lambada. Això és Jennifer López amb Pitbull, amb això que es diu On the Floor, que recuperem de l'any 2011. Ara anem amb una novetat, amb David Guetta, Tones and I i Teddy Swims, amb això que es diu Gone Gone.

Des d'Eivissa tenim a DJ Sammy amb aquest Heaven que recuperem de l'any 2002. A punt In My Mind amb Ivan Goats. Abans anem amb Tiesto i Charlie XXX. Amb això que es diu Hot In It. Amb la col·laboració de Charlie XCX. Com em costa aquest nom, eh?

Aquí tenim els hawaians Mogobi i Nicole Scherzinger amb Coconut Tree de l'any 2011. A punt amb I May People de Sasha López. Abans anem a Alemanya per recuperar un tema de l'any 2021 que és d'Alan Farben amb Kato, amb això que es diu Agraic.

Això ha sigut Kungs amb Cooking in the Three Wonders, amb això que es diu This Girl, de l'any 2016. Ara toca el torn de Alan Walker amb The Spectre, que recobrem de l'any 2018. I amb aquesta cançó ja ens despedim d'aquesta hora. Ha estat tot un plaer, ens veiem la setmana que ve. Apa, família, feu bondat! Hello, hello.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: North.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

0: Apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: ICAT Weekend.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
1: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
2: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
3: És útil per informar-se i entretenir-se.
4: Per donar-nos veu.
5: Per descobrir un munt de continguts en digital.
6: El català, una llengua oberta al món.
0: Una llengua que obre portes.
6: Setmana de la Llengua a ICAT i 3CAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.